els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ens acompanyes al 89.4 de la FM.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

em passen coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses

0: que vull que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa.
1: Vale.
0: Ho he pensat molt. I ara no

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant. Amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Puja la música i queda't a Ràdio Sant Boi.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves. Forever
1: Joves. Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació, sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficin d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 30 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà de portar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibiri. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que la Manxa perd una tanda en una Copa del Món. I en cultura, en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Passen gairebé 3 minuts de les 7 en punt del matí. És moment per veure com se circula aquesta hora a la xarxa viària catalana.

0: intensa a hores d'ara, sobretot a la AP7, al punt de Barberà del Vallès, en ambdós sentits de la marxa, també a Mollet en sentit nord. A la C58 també hi ha retencions i lentitud en direcció a Barcelona des de Sant Quirze cap a la capital catalana, concretament cap al nus de la Trinitat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara la previsió meteorològica amb en Lluís Miquel Pérez. Bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia, un dimarts de temps molt tranquil i, de fet, ja comença la jornada molt xafogosa a gran part de la costa del prelitoral. En molts casos no hem baixat dels 25 graus de mínima. Al llarg d'aquest matí amb molt pocs núvols. Un palet de tramuntana també al nord de la Costa Brava. Pel que fa a aquesta tarda, algun ruixadet arribarà a caure entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, també la comarca de la Garrotxa, el Ripollès, o cap a les muntanyes del Solsonès. Però no parlarem de tempestes tan intenses com les d'ahir, quan més cap al sud, més clarianes, i una temperatura que avui puja respecte ahir a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa?
3: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. Així, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer a l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
4: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
5: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
4: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
6: Serà un real decreto ley amplio y transversal que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
4: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
1: I seguim fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny, per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas, que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjacent, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. La consellera d'Economia i Finances, Alícia Romero, es reunirà aquest dimarts a la tarda amb el secretari d'Estat d'Hisenda, Jesús Gascón, per analitzar la proposta de nou model de finançament autonòmic, entre altres qüestions. La reunió arriba després que, a principis de juny, el Ministeri anunciés una ronda de reunions bilaterals amb totes les comunitats autònomes del règim comú per abordar la reforma del finançament. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat, però, a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o la

0: Les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I avui també és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior. L'agència tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar a més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els que han cobrat el salari mínim interprofessional han quedat exempts de presentar-la. Set i deu, la jutgessa de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es pot acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni tampoc com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. I els Mossos d'Esquadra treballen per identificar el cadàver trobat la nit de Sant Joan a Santa Maria de Martorelles, al Vallès Oriental. El cos va ser localitzat en avançat estat de descomposició en una zona boscosa del municipi. Un cop s'identifiqui la persona, es passarà a investigar si les causes de la mort van ser naturals o criminals i les circumstàncies que envolten el cas. I encara de l'àmbit policial, també us expliquem que Mossos d'Esquadra i Policia Nacional han desmantellat una xarxa de tràfic d'éssers humans i d'explotació sexual a diversos punts de Catalunya en una operació conjunta. Hi ha 23 persones detingudes, 8 d'aquestes en presó sense fiança. La majoria de les detencions, 15, han estat de dones que prèviament havien estat en situació d'explotació sexual. L'operació ha permès detectar 53 dones captades als seus països d'origen i d'aquestes n'han pogut alliberar 6.
1: Aquest és el moment en què el 17 de juny la policia entrava a fer un escorcoll en un prostíbul clandestí. El mateix dia es van fer 15 entrades més, 11 en cases prostíbul de Sabadell, Vic o la zona de Mataró, entre d'altres. A més, en els escorcolls es van intervenir 200.000 euros, drogues i 3 vehicles d'alta gamma. L'organització és una associació de dos clans, un d'origen espanyol i un altre de brasiler, que col·laboraven en el que era una xarxa de prostitució low cost, on a més les condicions eren infrahumanes. En una de les vigilàncies a un prostíbul, els agents van detectar que en 72 hores entraven fins a 100 homes, com explica el sotsinspector Luis Moreno, cap dels especialistes de tràfic d'éssers humans de Mossos d'Esquadra.
2: Tenien les tarifes estàndard, que acostuma a ser entre 50 i 60 euros mitja hora i 100 o 120 euros l'hora, però també tenien una tarifa de 10 minuts 20 euros. És la prostitució low cost.
1: L'organització criminal captava les dones en els seus països d'origen amb falses promeses de feina i se les sotmetia després a deutes abusius que havien de pagar exercint la prostitució. La investigació dels Mossos va començar l'octubre de 2025 arran de la detecció per part de personal sanitari d'una possible víctima de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació sexual.
0: L'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de 3 excàrrecs més, pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021, més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Carles Campuzano i Francesc Marc Álvaro, diputats d'Esquerra Republicana al Parlament i al Congrés, respectivament, han presentat la seva nova associació Esquerra Democràtica, amb la que defensen repensar el sobiranisme i buscar majories socials àmplies en el seu recull de bases ideològiques. Vinculada a Esquerra mitjançant un acord de col·laboració, la plataforma pretén articular un espai pragmàtic i de centre-esquerra dins l'òrbita republicana. Les bases ideològiques posen l'accent en la necessitat d'una nova etapa de reconstrucció nacional, institucional i cívica. També reivindiquen un liberalisme social, europeu, modern i compromès amb la igualtat real. Ho expliquen Campuzano i Álvaro, els impulsors d'aquest nou corrent republicà.
3: Pretenem adreçar-nos a totes aquelles persones d'aquest país preocupades pel moment que vivim i convençudes que el país necessita una agenda que combini el progrés nacional i el progrés social. I que el país necessita que en l'espai sociològic que va del centre cap a l'esquerra, la força política que representi majoritàriament aquest espai sigui una força política no sucursalista, no depenent de Madrid.
4: El primer és recuperar la confiança en la política. Entenem que molta gent s'ha allunyat del fet institucional, dels partits, dels governs, perquè fem coses malament, i avui intentarem abordar aquest elefant a l'habitació.
0: Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema "Guanyem la llibertat", l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
5: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Venezuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols de Venezuela aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics com medicaments. 5 dies després del sisme, la xifra oficial de morts puja, com dèiem, a 1.450 persones i Nacions Unides estima que encara hi ha unes 50.000 persones desaparegudes. El ministre d'Exteriors espanyol ha actualitzat la xifra de ciutadans espanyols afectats pels terratrèmols. Són 17 persones mortes i 150 desaparegudes. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de 3 menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany fa 15 dies ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. Ens n'informa la Carina Bellbé.
6: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
6: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen l'origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i del Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. L'Equitat, l'entitat equitat.org, denuncia que l'escola no té prou eines per respondre a les desigualtats socials i que això frena la millora dels resultats educatius. L'antiga Fundació Bofill reclama més recursos i destinar-los als centres amb més complexitat a les aules. Ho explica a l'Anuari de l'Educació 2026, que compleix 20 anys de trajectòria. En té tots els detalls l'Esther Minguell.
8: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
9: Els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen modulats per alguna coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
8: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi a l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: Ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues de Llobregat. Jornada de sorpreses als setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a un. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb un gol en el temps afegit sobre el Japó. I Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És la primera vegada que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències, després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per a cadascun dels 2 anys de contracte. I el Centre d'Esport Sabadell ja prepara la temporada a la segona divisió. El director esportiu Lucas Viale, renovat per als pròxims 2 anys, encapçala el projecte esportiu amb un objectiu clar: ser competitius a la categoria de plata. És una informació de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
10: Viale ha deixat clar que continuaran amb les mateixes idees que també han funcionat fins ara. Es busquen jugadors amb potencial i que els seus millors dies encara estiguin per arribar. De totes maneres, el director esportiu ha volgut puntualitzar un element fonamental. La base de la plantilla de l'any vinent serà la que puja aquest any després de l'ascens.
11: Esta temporada un poco es la misma idea, es mantener una base de la plantilla que nos ha dado el ascenso, el poder complementar con varios futbolistas que conocemos a la perfección de la primera ref y acabar la plantilla pues con perfiles de experiencia en la segunda división.
10: També s'han confirmat els amistosos, de moment confirmats. Olot, Espanyol i Castelló són els primers exàmens per al retorn dels arlequinats al futbol professional. D'altra banda, també hi ha pendent la final de la Copa Catalunya contra el Barça Atlètic, que s'hauria de jugar durant aquesta pretemporada.
0: I Pau Gasol fa una inversió milionària a la Lliga F. El grup empresarial del de Sant Boi injectarà 55 milions d'euros durant les properes 4 temporades amb la finalitat d'impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió del futbol femení. L'acord ja ha rebut l'aval dels clubs en l'Assemblea General. Amb aquesta operació, Gasol amplia la seva aposta per l'esport femení després d'haver invertit actius a la Women NBA i també a l'equip nord-americà Bay Football Club. Minuts i arribarem a 8:15 del matí, tret de sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, en Teresa de Kersmaiker, Angélica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Jofe Scheichter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En tot s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
12: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: Tot a punt perquè una nova edició del festival, per una nova edició del Festival de Cap Roig, una de les propostes culturals més populars de l'estiu. Els Jardins de Calella de Palafrugell acolliran una programació plena de grans noms que arrenca aquest divendres amb l'actuació de Bryan Adams. N'informen els companys de TV Costa Brava.
13: Durant les pròximes setmanes, els Jardins del Cap Roig acullen una vintena d'actuacions en un dels escenaris més emblemàtics de la Costa Brava. L'organització destaca la bona resposta del públic. Ja s'han venut 31.000 entrades, un 70% de l'aforament total.
14: La veritat, molt contents i, com sempre, expectants, perquè volem començar ja. Estem ja amb els últims detalls, amb més de 31.000 persones ja tiquets venuts.
13: Aquesta edició arriba també amb novetats tècniques. A més, el festival manté el seu compromís solidari, destinant la recaptació a 3 entitats del territori del Baix Empordà.
14: Ens hem engrescat com l'any passat. L'any passat vam fer, com era el 25è aniversari, vam dir farem tot el Festival Solidari, aquest any hem repetit.
13: El festival posarà punt i final aquesta edició el 18 d'agost amb l'actuació de Miguel Ríos, que serà l'encarregat de tancar una nova temporada de música als Jardins de Cap Roig.
15: La xarxa. Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
16: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
17: Orgull de L, orgull de G.
18: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
19: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
20: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
21: Ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
22: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
21: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
23: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
21: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
24: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
25: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
21: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
26: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern espanyol prorroga la majoria de mesures socials i econòmiques activades arran de la crisi per la guerra a l'Iran. D'aquesta manera es manté la rebaixa de l'IVA, la gasolina i el gasoil, però progressivament anirà tornant al 21% habitual. La previsió és que a l'octubre ja desaparegui totalment la bonificació sempre que no empitjori l'escalada de preus. També es prohibeixen els acomiadaments a empreses que es beneficiïn d'ajuts vinculats al conflicte a l'Orient Mitjà i s'elimina l'impost sobre la producció d'energia elèctrica. De seguida us ho ampliem, abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 30 de juny. Avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. Diferents entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. El govern de Venezuela eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits pels terratrèmols mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Avui comencen a declarar davant de la jutgessa els primers testimonis en el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic. Una de les persones citades és la terapeuta familiar que haurà d'aportar informació sobre el paper que jugava en la relació entre pare i fill en qüestions com l'herència de l'empresari. Dels esports, jornada de sorpreses amb setzens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals. El gol definitiu l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals. És el primer cop que el combinat germànic perd una tanda en una Copa del Món. De la cultura en marxa el Festival Grec de Barcelona amb l'estrena de l'òpera de Tres Rals, el clàssic de Bertolt Brecht i Kurt Weill, versionada per Marta Pazos. Una crítica al sistema capitalista que s'ha convertit en un dels puntals del teatre modern. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada comença amb un accident a l'A2 que deixa un carril tallat a Sant Vicenç dels Horts, formant retencions intenses des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. També a la B23 hi ha lentitud al Papiol i a Molins de Rei en direcció a Barcelona. Destaquem altres retencions habituals en tot el nus de la Trinitat, amb cues a la Ronda de Dalt en sentit sud fins a Sant Gervasi i a la Ronda Litoral en sentit Llobregat, amb congestió des del Fòrum i fins a la Barceloneta. I pel que fa al temps, situació tranquil·la i xafogosa aquest dimarts a la costa i al prelitoral. Les temperatures pujaran a les comarques de Ponent i a tota la Vall de l'Ebre. Aquesta tarda s'espera algun ruixat entre la comarca d'Osona, el Lluçanès, l'Alt Berguedà, la Garrotxa i el Ripollès, però no parlarem de tempestes intenses. Quan més cap al sud, més clarianes.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem suar en titulars. El govern espanyol ha aprovat un decret que prorroga la majoria de les mesures fiscals aprovades al març per pal·liar els efectes de la crisi a l'Orient Mitjà, però que estableix, això sí, una reducció gradual de les ajudes per a la compra de carburants. D'aquesta manera, el decret recupera el 21% de l'IVA, però introdueix una rebaixa de l'impost especial d'hidrocarburs de 15 cèntims al juliol, 10 a l'agost i 5 al setembre, abans de desaparèixer l'octubre. L'executiu ha anunciat que el mes vinent aprovarà un nou paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge. És una crònica d'en Marc Pijuan.
2: L'executiu de Pedro Sánchez ha decidit mantenir així el gruix de les mesures, inclosa la rebaixa de l'IVA a la gasolina i al gasoil, tot i que aquest anirà desapareixent de manera progressiva fins al mes d'octubre, excepte si el conflicte es torna a complicar. Tot plegat en un context on preveu un creixement de l'economia per aquest any de 4 dècimes, fins al 2,6%, tot i la incertesa per la situació mundial. Carlos Cuerpo és el ministre d'Economia.
3: Conforme se vayan reduciendo los precios de los mercados internacionales, vamos a ir de manera progresiva retirando el apoyo a la reducción de impuestos a los carburantes para los hogares. Esa cuantía se va a ir ajustando a un alivio equivalente a 15 céntimos por litro en el mes de julio, 10 céntimos por litro en el mes de agosto, 5 céntimos por litro en el mes de septiembre y la retirada total en el mes de octubre.
2: El govern espanyol que aprovarà el mes vinent un renovat ampli paquet de mesures per garantir l'accés a l'habitatge i que inclou la pròrroga de la regulació dels lloguers de temporada o dels contractes de lloguer o l'increment de l'IVA als pisos turístics. Elma Sainz és la portaveu del govern espanyol.
4: Serà un real decreto ley amplio y transversal, que incorporará medidas que han apoyado los diferentes grupos a lo largo de la legislatura para que todos puedan sentirse representados en él.
2: El Consell de Ministres també ha aprovat la figura del contracte relleu per permetre les jubilacions anticipades entre personal laboral de l'administració.
0: I continuem fent números perquè l'índex de preus de consum, l'IPC, s'ha mantingut estable al 3,2% interanual al juny per tercer mes consecutiu, segons les dades avançades de l'Institut Nacional d'Estadística. Aquest comportament ve marcat pel repunt dels preus de l'electricitat i el gas que s'han encarit després del final de la rebaixa de l'IVA en aquests subministraments, compensat per la baixada dels carburants. Amb la dada avançada del juny, la inflació encadena 4 mesos consecutius per sobre del 3%. Per la seva banda, la inflació subjectiva, la que exclou energia i aliments frescos, s'ha moderat una dècima i ha baixat fins al 2,9%. I avui s'acaba el procés de regularització extraordinària de migrants que va començar el passat 16 d'abril. El govern espanyol calcula que més de 150.000 persones en situació irregular que van arribar a Espanya abans de l'1 de gener d'aquest any se'n podran beneficiar a Catalunya. El tràmit, que requereix una acreditació d'absència d'antecedents penals, activa el permís per treballar en territori espanyol durant un any si és favorable. En les darreres setmanes, diverses entitats socials han reclamat a l'administració que allà allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables ho puguin tramitar a temps. En aquest sentit, apunten a problemes com la bretxa digital o les barreres lingüístiques que perjudiquen especialment col·lectius com les persones sense llar i joves extutelats. I també avui és l'últim dia per presentar la declaració de la renda. Es tanca així una campanya que va començar el passat 8 d'abril i en què Hisenda preveu ingressar més de 5.300 milions, un 15,6% més que en l'anterior campanya. L'Agència Tributària calcula que poc més de la meitat de les operacions sortiran a retornar amb més de 2.000 milions d'euros. A la campanya d'enguany s'han incorporat novetats com deduccions al lloguer per a víctimes de violència masclista i els qui han cobrat el salari mínim interprofessional que han quedat exempts de presentar-la. La jutgessa de Martorell, que investiga la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, prendrà, de fet, declaració avui a la terapeuta familiar per aclarir quin paper va jugar en la relació entre pare i fill. En una resolució anterior, la magistrada va apuntar que la terapeuta podria haver incitat el fundador de Mango a donar l'herència en vida al seu fill, Jonathan Andic, investigat per la mort del seu pare el desembre de 2024 a Montserrat. La jutgessa va ordenar als Mossos que indaguessin la participació de terceres persones en el suposat crim. La terapeuta no es podrà acollir al secret professional perquè no està col·legiada ni com a psicòloga ni com a metge. Durant els pròxims dies també han de declarar, entre altres, la parella d'Isaac Andic i les seves filles, germanes de l'acusat. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen el tiroteig en què un home ha resultat ferit en les últimes hores al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs. Després de rebre l'avís, els agents van trobar diverses restes de bala a la zona i van confirmar que una persona s'havia adreçat a un centre sanitari amb ferides compatibles amb arma de foc. I l'Audiència de Barcelona jutja a partir d'avui els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon, a més de tres excàrrecs més pel retard en la vacunació contra la Covid als policies nacionals i guàrdies civils de Catalunya. La Fiscalia els acusa de prevaricació i els demana 12 anys d'inhabilitació per a càrrec públic. Demana el mateix càstig per a Marc Ramentol, exsecretari general de Salut, i Adrià Comella, exdirector del CatSalut. Mentre a finals de març del 2021 més del 70% dels Mossos ja estaven vacunats, els agents espanyols ho van ser massivament a principis de maig. Les defenses dels acusats neguen cap decisió prevaricadora i asseguren que va ser una actuació col·legiada i amb criteris sanitaris. Acte institucional al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona per commemorar el 50è aniversari de l'anomenat Míting de la Llibertat, el 22 de juny de 1976. El Míting de la Llibertat es va fer al Palau Blaugrana de Barcelona en un moment clau de la transició, només 7 mesos després de la mort del dictador. Sota el lema Guanyem la Llibertat, l'acte es va convertir en el primer gran míting polític democràtic autoritzat a Catalunya des del final de la Guerra Civil i és recordat com una de les mobilitzacions socials i polítiques més rellevants de la transició. Durant l'acte commemoratiu, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha recordat la importància del concepte llibertat.
5: El gran risc del nostre temps i alhora el gran repte que tenim és protegir la paraula llibertat, que no perdi significat, que no se l'apropiïn els extremistes. És ben irònic, per no dir trist, veure responsables polítics nascuts en una democràcia per la qual no han hagut de sacrificar-se a atacar aquesta mateixa democràcia en nom de la seva llibertat.
0: Cada minut que passa augmenta la impotència i decau més l'esperança de trobar persones en vida sota la runa arran dels sismes de la setmana passada a Veneçuela. El govern del país eleva a més de 1.700 les persones mortes i més de 5.000 els ferits per la tragèdia, mentre continua la tasca a contrarrellotge dels equips d'emergència. Una feina que dona lloc també a petits miracles amb rescats, amb els mitjans molt limitats de persones atrapades des de dimecres passat. Els serveis mèdics han atès més de 12.000 persones, mentre s'evidencien els problemes de gestió i coordinació de la crisi per part de les autoritats veneçolanes. Aquí, a casa nostra, diverses poblacions han volgut tenir un gest de suport i solidaritat amb les víctimes dels terratrèmols aquest dilluns. A l'Ajuntament de Mataró, per exemple, treballadors municipals i bona part dels membres del consistori han fet un minut de silenci per les víctimes d'aquesta catàstrofe a Veneçuela. També a Blanes i a d'altres localitats de la comarca de la Selva han volgut tenir un gest de solidaritat i suport cap al poble veneçolà. A Terrassa, a més de fer un minut de silenci, a l'Ajuntament hi han muntat un punt de recollida de productes bàsics, com per exemple medicaments. Interior autoritzarà l'ús de drons per supervisar punts costaners de difícil vigilància. Tot plegat després de la petició de l'Ajuntament de Tarragona arran de la mort de tres menors fa una setmana ofegats a la platja de la Rabassada. Des que va començar la temporada de bany, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes. Per això el govern apel·la a la corresponsabilitat en la campanya de bany segur que ha presentat a Barcelona. És una informació de la Carina Bellvé.
6: La utilització de drons en la vigilància d'indrets de difícil supervisió costanera és un dels elements que preveu l'actualització de la normativa relacionada amb el bany segur, que és del 2013, i que ara el Departament d'Interior revisa a través d'un grup de treball interdisciplinar on s'han convidat ajuntaments, socorristes i equips d'emergència. En aquesta línia, Interior també planteja línies específiques per millorar sistemes de guaita en ajuntaments petits o revisar tota la senyalització dissuasiva. I és que des que va començar la campanya de banys, fa 15 dies, ja han mort 9 banyistes, 5 a platges i 4 a piscines, una xifra que és la mateixa que l'any passat en el mateix període. Per això, des del govern s'insisteix en la necessitat de ser corresponsables en la seguretat en el bany per evitar ofegaments. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
7: Tot això ens ha d'interpel·lar directament, perquè per molts recursos que tingui l'administració pública, per molts socorristes que tinguem, per molta normativa que fem, si l'actitud no, de protegir-nos no neix a nosaltres mateixos, doncs malauradament ens trobarem sempre en situacions dramàtiques.
6: De fet, la corresponsabilitat de la ciutadania és un dels principals missatges de la campanya per un bany segur que ha presentat el departament amb el lema "A l'aigua fem equip". L'any passat van morir ofegades 29 persones durant la temporada de bany.
0: Una persona ha mort, una altra ha resultat ferida greu i una tercera ha patit lesions menys greus en un xoc frontal entre dos cotxes a la C-66 a Sant Joan de Mollet, al Gironès. La víctima mortal, un home de 54, era el copilot d'un dels vehicles implicats. Aquest dilluns al matí també ha mort una altra persona a la carretera després del xoc d'una furgoneta i un camió a l'AP-2 a Montblanc, que, a més, ha deixat 7 ferits. Segons les dades del Servei Català de Trànsit, des de principi d'any, 68 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres interurbanes catalanes. La meitat dels incendis que es registren durant els mesos de juny i juliol tenen origen en treballs agrícoles. Per reduir aquest risc, la campanya de la sega estrena aquest estiu a la Catalunya Central una prova pilot amb dipòsits d'aigua de 450 litres acoplats als tractors que acompanyen les recol·lectores. A més, disposen d'un sistema de botons d'avís que permeten alertar de manera immediata les ADF, els agents rurals i la resta de serveis d'emergència. L'objectiu és actuar en els primers minuts d'un incendi i evitar que el foc es propagui. La Diputació de Barcelona ha destinat 24.000 euros a aquesta primera fase del projecte, que donarà cobertura a una quarantena de municipis del Bages i el Moianès. Si els resultats són satisfactoris, la previsió és estendre el sistema arreu de Catalunya. I ja s'ha restablert completament el tall que ha arribat a deixar sense llum 17.000 abonats per una avaria a la subestació elèctrica de Collblanc, a l'Hospitalet de Llobregat. Ho ha confirmat Protecció Civil. Els problemes van començar ahir a la tarda i a última hora de la nit encara quedaven poc més de 7.000 usuaris sense llum a Barcelona i Esplugues del Llobregat. Omplir de vida pisos que estan buits. Aquest és l'objectiu de la Masoveria Urbana, un projecte social de Càritas Manresa que fa 15 anys que està en marxa. El propietari cedeix l'habitatge a l'organització i les famílies participants el rehabiliten i paguen un lloguer social assequible. L'Eli Pagant, de Canal Taronja Central, ens apropa al cas de la Meriem i la seva família.
8: Ara sí que tenim un aïllar i la veritat és que ens ha millorat molt la vida i ara sí que puc estudiar millor, concentrar-me.
9: Després de molts intents fallits per trobar un lloguer assequible, la Màriam i la seva família van demanar ajuda a serveis socials. Allà els van derivar a Càritas i s'han convertit en un dels participants de Masoveria Urbana.
10: Un component social molt important al costat, no? És la mateixa família que ajuda a millorar el seu habitatge.
9: L'objectiu és que les famílies que accedeixen a aquell lloguer assequible rehabilitin ells mateixos el pis on viuran. Ho fan amb la supervisió d'un cap d'obra. Tot això és possible gràcies a la cessió del pis per part dels propietaris que confien en aquest projecte.
11: Pisos com aquests, que t'arriben com a herència i tal, a vegades són més un problema que un gran negoci.
9: La Masoveria Urbana de Manresa compta amb el suport de l'Ajuntament i des del 2015 s'han rehabilitat 24 pisos beneficiant 80 persones.
0: Ja està en marxa a Barcelona el Congrés Mundial d'Arquitectes, que s'allargarà fins dijous. reunirà unes 10.000 persones, uns 10.000 visitants durant 4 dies i abordarà els reptes que se li presenten ara mateix a l'arquitectura durant els pròxims anys també, com l'emergència climàtica, la crisi de l'habitatge, la sostenibilitat i la circularitat dels materials o l'evolució de l'espai públic a petita i gran escala. El Centre de Convencions del Fòrum acull les principals ponències a càrrec de figures de referència internacional, mentre que les Tres Xemeneies són la seu, és la seu de l'exposició central, les trobades de tarda i els esdeveniments festius. Guim Costa és el director del Congrés.
12: Venen arquitectes de tot el món que estan molt, com dic jo, surfejant a dalt de l'onada, perquè són arquitectes que estan treballant amb el dia a dia amb aquestes qüestions que són el canvi climàtic, l'eficiència energètica, la falta de vivenda, per tant l'habitatge assequible, són tot unes qüestions que és molt important que en parlem per treure'n conclusions.
0: Aprovada la modificació inicial del Pla General Metropolità al campus de Can Ruti i l'entorn de la Serralada de Marina a Badalona. El dictamen permetrà la reordenació i ampliació de la capacitat del hub sanitari biomèdic i universitari, a més de protegir diverses zones agroforestals. L'aprovació ha comptat amb els vots favorables del govern municipal, Esquerra Republicana i PSC, l'abstenció d'En Comú Podem i el vot en contra de Guanyem. És una informació de Televisió de Badalona.
13: Amb aquesta modificació del PGM, l'executiu local vol endreçar els equipaments existents i ampliar-ne de nous en una superfície de 74 hectàrees ubicades al nord de la B20 i al vessant sud de la Serralada de Marina, incloent-hi el campus, la Riera de Pomar, el torrent del Mig i de la Carbassa, les pistes de Paco Àguila i l'entorn de les masies de Camp Miravitges i Calarquer. L'aprovació d'aquest dictamen assenyalen afavoreix així la protecció i preservació de l'entorn agroforestal de la Serralada de Marina. D'altra banda, s'amplia el sòl urbanitzable del mateix campus amb l'Hospital Germans Trias i Pujol, l'Institut Goodman i l'IGTP, a més de l'Institut d'Investigació contra la Leucèmia Josep Carreras, tot plegat en una zona d'actuació de 326.000 metres quadrats.
14: Aquí es concentra bona part de la capacitat de creixement. La proposta ordena un sostre propietat de 370.000 metres quadrats, dels quals 242.000 corresponen a equipaments públics, usos sanitaris, assistencials, docents i de recerques. I això és important explicar-ho. No és edificabilitat abstracta, és capacitat real perquè l'hospital pugui créixer.
13: La recerca i la docència passaran dels 23.000 als 40.000 metres quadrats, mentre que l'Institut Goodman incrementarà la seva superfície en 3.000 metres quadrats. També es millorarà la xarxa de sanejament d'aigües pluvials i s'incorporen 50.000 metres quadrats d'una nova zona d'aparcament.
0: Minuts i ens plantarem a les 8 del matí, jornada de sorpreses als encens de final del Mundial de Futbol. El Marroc ha eliminat els Països Baixos als penals després que el temps reglamentari i la pròrroga s'hagin esgotat amb empat a 1. En els llançaments, la diana definitiva l'ha marcat el terrassenc Ismael Saibari. D'altra banda, el Paraguai ha deixat fora de la competició Alemanya. Ho ha fet amb una victòria que també s'ha decidit als penals i que ha desfermat l'eufòria al país sud-americà, que fins i tot ha declarat el dia d'avui festiu per celebrar el pas als vuitens de final. És el primer cop que Alemanya perd una tanda en una Copa del Món. Per últim, el Brasil ha aconseguit el bitllet per als vuitens amb una remuntada i gol en el temps afegit sobre el Japó. Pel que fa a la selecció espanyola, ja prepara el duel de dijous contra Àustria. El combinat buscarà el pas a la següent fase amb un equip marcat per les absències després que la victòria contra l'Uruguai deixés les baixes de Jeremy Pino i Nico Williams. Un cop descartades lesions greus, tots dos treballen per poder reincorporar-se al grup de cara a properes eliminatòries. I Robert Lewandowski jugarà el proper curs al Chicago Fire de la Major Soccer League nord-americana. El polonès, que a l'agost complirà 38 anys, es va acomiadar del Barça després de 4 temporades amb 7 títols i 119 gols. El davanter percebrà 10 milions d'euros nets per cadascun dels 2 anys de contracte. I l'Assemblea Ordinària de la Federació Catalana de Futbol, que s'ha celebrat a l'Auditori Emma Vilarassau de Sant Cugat del Vallès, ha donat llum verda a totes les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteres. Amb una participació rècord de 415 assembleistes, s'hi ha aprovat el pressupost més alt de la història de la Federació, de 30,4 milions d'euros. El president Sabadellenc ha tret pit de la força del futbol català gràcies a la base en la que podria ser la seva darrera assemblea al capdavant de l'ENS federatiu. I quan falten 4 dies només per al gran départ del Tour de França a Barcelona, s'ha confirmat la presència del gran favorit, l'eslové Tadej Pogačar. El ciclista de l'equip UAE buscarà sumar el 5è títol de campió a la prova francesa. Ens amplien els detalls des de BTV.
15: Tadej Pogačar marca el ritme de l'UAE, el millor equip del món. El crac eslové arribarà al Tour de França amb només 16 dies de competició en aquest 2026. I el balanç és descomunal. 13 victòries i totes indiscutibles. Pogačar és el gran favorit per guanyar la prova per etapes més important del món i si ho fa, serà la cinquena vegada que ho aconsegueix. S'afegirà al club dels Mercs, Indurain Hinault i Anquetil, els quatre ciclistes que l'han guanyat 5 vegades. Però atenció, l'eslové només té 27 anys i pot fer miques el rècord les properes temporades. Les televisions el reclamen i els infants el miren amb devoció perquè, encara que són tan petits, ja saben que són davant d'un extraterrestre que potser serà un dels millors esportistes de la història i així s'afegirà Michael Jordan a Muhammad Ali o a Leo Messi. I sabeu què és el millor de tot? Que el podrem veure en la seva màxima expressió 2 dies pels carrers de Barcelona. Atenció especial a la contrarrellotge per equips del dissabte, dia 4 de juliol. L'espectacle està garantit amb un Tadej Pogačar que té previst deixar les coses ben clares des del primer dia del gran départ.
0: El Barça d'hoquei patins ha anunciat la incorporació de Nico Ojeda per a la propera temporada. El jugador argentí, que té 24 anys, ha finalitzat la cessió amb el Pons Lleida i serà blaugrana fins al 2029. Ojeda, que ha estat el màxim golejador de l'hoquei Lliga amb 26 gols, tanca així la seva etapa a l'equip llistat, on ha jugat les darreres 3 temporades, l'última ja en qualitat de cedit pel Barça.
16: Hola, culés, ¿cómo están? Bueno, yo contento y feliz de llegar al Barça, de poder representar este gran club y con ganas de verlos próximamente en el Palau, que se nos viene un año muy bonito, cargado de objetivos y con mucha ilusión de obtener muchos títulos. Les mando un abrazo grande.
0: De sortida del Festival Grec en l'any del seu 50è aniversari. Noms com els de Calixto Vieito, Ana Teresa de Kersmaker, Angelica Liddell, Malpelo, Àlex Rigola o Hoffe Schechter són alguns dels protagonistes de la nova temporada. El festival ha engegat aquest dilluns amb una obra de Bertolt Brecht i Kurt Weill, l'òpera de Tres Rals, versionada per Marta Pazos, i que constitueix una crítica marxista al sistema capitalista. En total, s'han programat fins a 99 espectacles que es podran gaudir fins al 8 d'agost. Letícia Martín, directora del Grec, analitza la programació d'enguany.
17: Per a mi el més important és intentar, per un costat, ser finestra internacional, per altres, donar suport a les creadors locals i poder acompanyar-los, el que tu dius, detectar talent, poder anar de la mà amb artistes és molt, molt interessant, i també arribar a tants llocs que la ciutat com sigui possible, institucions, museus, també companyies privades, hi ha una mica de col·laboració de tot.
0: I seguim parlant de teatre perquè Àlex Rigola transforma la sala Heartbreak Hotel en el Meeting Cow d'Andy Warhol a Factory, somni d'una nit d'estiu. L'adaptació de l'obra de Shakespeare converteix els enamorats protagonistes en persones grans que s'han escapat d'una residència i el bosc en el centre de creació del geni nord-americà. Ens en dona més detalls el David Navarro.
18: A Factory, somni d'una nit d'estiu, Andy Warhol és oberó i el seu amant Billy Name, Titania. Enmig de les seves disputes apareixen al seu bosc, aquí la Factory, dues parelles d'enamorats. En aquesta adaptació, però, són persones grans fugides d'una residència perquè les seves famílies no accepten el seu amor. Un canvi que, ha explicat el director Àlex Rigola, s'adapta molt bé al text de William Shakespeare.
19: El fet de fer-ho amb gent ja jubilada en lloc d'adolescents li dona una densitat al vers, a la paraula, a cada expressió al voltant de l'amor, que encara que siguin escrites les mateixes paraules i vulgui dir exactament el mateix, tu notes les cicatrius o el pas de vida passat per cada un d'aquests intèrprets.
18: 12 actors es mouen pel petit escenari de la sala Heartbreak Hotel en una obra del Festival Grec que s'estrena aquest vespre i que ja té les entrades esgotades.
0: Igualada tornarà a convertir-se aquest juliol en la capital europea dels globus aerostàtics amb una nova edició de l'European Balloon Festival del 8 al 12 de juliol. El certamen arriba als 30 anys d'història i ho celebrarà amb novetats, com ara la participació de globus de formes especials en figures tan singulars com una tortuga, un gat o un tornavís.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciudad Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret. Bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'un...

0: En punt les 8 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora la Nacional 240 Lleida està tallada en tots dos sentits de la marxa perquè s'està retirant la càrrega d'un camió que ha bolcat de matinada. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest punt. I a l'àrea de Barcelona, retencions amb aturades als punts habituals, a les rondes i carreteres, sobretot d'entrada a la ciutat. Destaca la 2, precaució perquè hi ha un camió avariat entre Castellbisbal i Sant Vicenç dels Horts, sentit Barcelona, que talla un carril.
0: Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'encallarà a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 16.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. L'Audiència Nacional Espanyola imputa la presidenta de la SEPIA, Belén Gualdan, al cas Lleida, que investiga una suposada trama de tràfic d'influències per desacreditar procediments judicials que afecten el PSOE. El govern espanyol treu ferro la imputació i li manté la confiança. Recta final del judici del cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la breva d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com internacional. Afrucat, la patronal de la fruita, denuncia que la distribució europea pressiona a la baixa els preus de la fruita de pinyol, coincidint amb el començament de la campanya. Un altre factor afegit és la producció grega, que arriba amb més volum al mercat i amb preus més baixos. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients.
2: Esports.
0: Eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals, empat a 1, a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc, jugat aquest matí. Les quatre vegades campiona del món, Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals del Mundial. El Brasil ja és als vuitens de final del Mundial després de superar el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i a Wimbledon, debut de

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts 30 de juny de 2026 i comencem de seguida a donar reforma a la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Darrera casella, doncs, de juny, que ens portarà, evidentment, al mes de juliol amb pretensions que la calor cada vegada sigui més protagonista. Això, però, no ens fa cap mena de por ni ens farà, doncs, canviar les coses. Continuarem refrescant les zones hercianes a la nostra manera, esclar, i això passa per començar analitzant l'actualitat amb el nostre Consell de Sàvies i Savis.

Avui ens acompanyarà també tot un clàssic, eh? Una bona estona que xerrarem amb el TT Gala, que els més fidels del programa recordareu com l'ensinistrador, l'especialista de la República Santboiana amb animals i mascotes, i concretament amb els gossos. I aprofitant, és clar, doncs, que ens acostem ja a les vacances, escoltarem també les seves recomanacions de cara a, doncs, a això, els animalons, les calorades, què hem de fer amb ells, com ho podem gestionar tot plegat. Els nostres amics de Quatre Potes també tenen dret a unes bones vacances. Doncs amb ella parlarem una bona estona, home simpàtic i sempre doncs atent amb els nostres micròfons. I després, de seguit, per simpàtic i atent també, l'Ireneu Castillo, que aterrarà per convertir-se una setmana més en l'home curiós de la República. I per acabar d'arrodonir-ho tot, farem l'autoconeixement amb l'espai del No t'ho creuràs, signat per la Diana i la Marina. Fem dimarts, doncs, a la República Santboiana i jubilem aquest envellit juny que també es mereix descansar. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Producció Àngel Rodríguez. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Amadeu. Com estem?
0: Bé, mira, una mica sorprès perquè jo estava pensant ara, segurament això anirà cap amunt, cap amunt, cap amunt, i a veure, que no és poca cosa, però... Clar, són les 8 del matí i pràcticament, escolta'm, encara no ha sortit el nas ni del sol. 26 graus, 26. Tampoc és tan greu. Home, no. Comença a ser calor, però no és tan greu.
1: Sí, potser per ser les 8 del matí ja és caloreta.
0: Sí.
1: Però tampoc sí. És tan greu.
0: No és tan greu, de moment. I m'ha sorprès, perquè pensava, dic, li hauré de donar xifres avui a l'Àngel molt més bèsties. No, encara que...
1: Més tranquil·la.
0: Molt bé, més tranquils, has dit.
1: No, les xifres més tranquil·les.
0: Sí. No, t'ho dic perquè, parlant de tranquil·litat, si hi ha un tipus serè i tranquil, és en Joan Ramon Molero, el nostre assessor en tecnologia i ciència i que forma part, evidentment, del Consell de Savis dels dimarts. Molt bon dia, què tal estàs?
2: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta. Més que greus, són graus. Però bueno,
0: greus o graus? Graus, greus. No són greus, però són graus.
2: Efectivament.
0: Ben vist, foli. I a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, l'Albert Vilà, el nostre tècnic. Bon dia. Molt bé, doncs va, posem a fil a l'agulla amb els graus greus i els greus que seran una mica més graus, perquè ens entenguem. Quina és la cançó del dia, Àngel?
1: Doncs ho escoltem.

0: una novetat de dos artistes nord-americans que de gran renom, la Chaka Khan i l'Snoop Dogg, que han unit forces i com a resultat han creat Boogies on My Soul, una cançó amb un ritme únic i ben estiuenc.
1: Molt bé, doncs si és estiuenc, endavant.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Doncs va, ja que discutíem si feia calor o no feia calor, que ens ho expliqui el que en sap realment. En Daniel, molt bon dia.
2: Hola, bon dimarts. Darrer dia del mes de juny i sembla que estiguéssim a finals de juliol en quant a temperatures es refereix. De nou, una jornada de temperatures altes a tocar dels 34 graus que tindrem a primeres hores de la tarda i amb mínimes que difícilment han baixat dels 24 graus i amb forta xafogó. Doncs bé, tret d'alguna nuvolada de cara a la tarda sense conseqüències aquí, a la línia costanera, poca cosa més a comentar d'una jornada que tornarà a ser dura, amb calor i xafogó. Només a partir de la tarda, el vent de marinada, que bufarà amb intensitat, refrescarà una mica l'ambient. És tot, que passeu bon dia.
3: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Arribem a un quart de nou. La informació viària, doncs. Molt bon dia, Ferran.
4: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts amb dues incidències actives. Parlem de la calçada tallada de la N240 en ambdós sentits de la marxa a l'altura de Lleida per la retirada de càrrega a la via, recordant que s'obren desviaments senyalitzats. Per altra banda, parlem d'una avaria al vessant Llobregat, a l'A2, que a hores d'ara encara ens deixa un carril de circulació tallat en direcció Barcelona a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i que encara complica la circulació amb intensitat des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà. Recordem que la B23 continua amb retencions des de Molins de Rei en direcció Barcelona. També tenim retencions a les vies costaneres, concretament a la C32 des de Viladecans en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud fins a Sant Boi de Llobregat. Per altra banda, també des del Prat a la B10 hi ha retencions des de la zona franca fins a Montjuïc en sentit el nus de la Trinitat. Tot plegat, recordem també que precisament el nus de la Trinitat continua amb retencions. Cada retruc ha fet que també la circulació de les dues rondes, però en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Fins demà. Que vagi molt bé. Gràcies.
4: Fins demà. Que vagi molt bé.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: El quiosc de la República Santboiana.
1: Repassem els diaris. Comencem per la portada del periòdico. Àngel, si et sembla.
7: Correcte, i veiem una fotografia del dia de la vista del teatre grec ahir a la nit durant la representació del grec que obre la festa del seu 50è aniversari. Diu, una estilitzada revisió de l'òpera de Tres Rals de Brecht a càrrec de Marta Prazós inaugurar el festival d'estiu. I com a titular ens deixen Tarragona vol atreure el turisme de creuers de Barcelona. Una doble inversió pública i privada per valor de 75 milions permetrà descarbonitzar la infraestructura i considerar-la com a hub més net i competitiu per les navileres. També ens parlen de la regularització, rep 1 milió de sol·licituds i supera els plans del govern. Per altra banda, decau l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela després d'una rèplica sísmica i la taxa de graduació a l'ESO cau un 6% en 4 anys a Catalunya. Per acabar, ens parlen de Pedraz, que imputa la presidenta de la CEPI i 24 persones més en el cas Leire.
1: El Punt Avui es lleva amb una d'aquestes infografies tan, diguéssim, monotemàtiques i especials, eh? En aquest cas, veiem un àliga al damunt, podríem dir, com descansant al damunt d'una bandera dels Estats Units, eh? Les barres i estrelles, diguéssim. Per tant, un simbolisme nord-americà 100%. Diu la potència davant del mirall. Els Estats Units arriben als 250 anys amb la seva hegemonia en disputa i afeblits per la polarització interna. És, evidentment, un article d'investigació que explica i analitza aquesta situació. Sigui com sigui, també en portada, diu, no hi ha vacunes contra la repressió. Què vol dir això? Arrenca el judici contra Vergés i Argimon que afronten penes de presó per les denúncies de la policia espanyola. Veiem a l'exconsellera doncs, en una fotografia i amb una mascareta. Evidentment és una fotografia d'arxiu. Anem cap al diari Ara.
7: Doncs sí, i el titular d'avui és sobre l'educació. Diu l'augment d'inversió no reverteix els problemes cronificats de l'escola. Els 900 euros de més de despesa pública per alumne des del 2021 no han servit per millorar els resultats. La Conselleria d'Universitats ha rebut 2.500 reclamacions per la prova de matemàtiques de l'ESPAU. I com a fotografia del dia també veiem el grec que obre aquesta cinquantena edició. Diu el grec s'inaugura amb un retorn als orígens. El teatre grec va recordar ahir els seus orígens, ara fa 50 anys, amb l'òpera de Tres Rals de Bertolt Brecht. També ets parlant de la presidenta de la CEPI imputada, la Fiscalia apunta delictes d'organització criminal, tràfic d'influències i malversació. Per altra banda, ens parlen de la fi de les rebaixes fiscals a la llum i el gas encareix el cost de la vida i de la catalana OpenChip rep que rep una injecció de 115 milions de fons europeus.
1: La Vanguardia es lleva, evidentment, amb els seus titulars, però hi ha una fotografia portada força colpidora, que és el que resaltem en primer lloc. Forta rèplica a la Guaira mentre continua la cerca. És una vista, doncs, home, espectacular des del punt de vista, doncs, de que és doncs, elevada i que és un gran angular, podríem dir, a vista d'ocell. Però veiem doncs, pràcticament tot un barri ensorrat i edificis doncs, també colindants a tot plegat força malmesos. Això és en quant a internacional. En quant al xoc polític, diu Feijóo, acusa Sánchez d'alterar el cens electoral amb la llei de nets. El PP considera que el govern otorga la nacionalitat espanyola a descendents exiliats per afavorir el PSOE. Sembla que ja en suma una derrota, replica l'executiu, que retreu als populars que segueixin Vox en l'estratègia trumpista. Per altra banda, també ens diuen que el jutge imputa la presidenta del CEPI. El CEPI, ja ho sabeu, és l'acrònim de la Societat Estatal de Participacions Industrials. Doncs això, que el jutge imputa la presidenta d'aquesta institució i 24 persones més per la trama Leire. I parlant de tribunals, doncs precisament el Tribunal Suprem dels Estats Units ratifica la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora E. Jean Carroll. I el govern central, que diu que retirarà de mica en mica les rebaixes de les gasolines, dels 15 cèntims per litre al juliol, es passarà als 5 euros al setembre. De manera progressiva, l'executiu espanyol doncs retirarà els ajuts als carburants aplicats per la crisi d'Ormuz. També va decidir ahir eliminar definitivament l'impost del 7% a la producció elèctrica. A més, una mena de... Bueno, sí, és un titular, ho podríem dir així, però és una manifestació que fa en una entrevista en Gavi, el jugador del Barça, i ara, doncs, jugador de la selecció espanyola. Diu, soc bastant paranoic, m'atabalo en llocs públics. Doncs forma part d'aquesta entrevista amb el jove de la Masia Blaugrana. I precisament parlant d'esports, farem una ullada, doncs, als esportius. Podem començar, per exemple, pel diari Esport, amb un vell conegut també de la Colorada com a protagonista de portada, Àngel.
7: Correcte, veiem a Eric García i amb un dels titulars que deixa ahir a l'entrevista al diari Esport, somos los mejores del Mundial. Un jugador de la selección mantiene su fe en el equipo, que todos quieren ganarnos, nos deben motivar un poco más. Y Eric advierte el peligro de Austria, un rival trampa, y relativiza la presión. Nosotros peleamos por cumplir un sueño. També ens parlen del Mundial, on Brasil guanya el Japó 2-1, la Canyarinha sufre però se cuela en octavos con un gol de Martinelli en el minuto 96, un agónico triunfo de Brasil ante Japón. I també ens parlen dels partits que hi haurà avui, com el Costa Marfil-Noruega, el França-Suïssa i el Mèxic-Equador. També ens parlen del mercat de fitxatges, pel que fa al Barça, al nou intento del Barça por Harry Kane, i per altra banda el Barça avança en el fitxatge de René Van Basten, la central del Ajax. També parlen de futbol. L'assemblea de la Federació de la Futbol apoya unànime a la gestió de Joan Soteras. I per acabar, ens parlen de bàsquet. El Real Madrid irà a por Pedro Martínez.
1: El pes de la història. Aquest és el titular que llueix la portada de l'Esportiu. El Brasil sua per remuntar el 0-1 del Japó i acaba trobant en el minut 96 el premi de la millora en la segona part. Al final, marcador 2-1. Veiem els jugadors brasilers doncs, contents abraçant-se i, en canvi, els japonesos amb el cap cot i del tot decebuts. La pentacampiona avança als vuitens i els japonesos allarguen el malefici de no superar cap partit d'eliminació directa en un Mundial. Més futbol, els clubs de la Lliga F aproven la inversió rècord de 55 milions d'en Pau Gasol, que a través doncs, del seu grup inversor aposta doncs, per la Lliga Femenina. Compte enrere cap a la festa del groc, se refereix al ciclisme. I en quant a bàsquet, ACB, els embúlics del Barça amb contractes acordats que s'acaben trencant. Moltes més coses, però probablement serien molt repetitives i són titulars que ja ha explicat l'Àngel o que ens explicarà ara perquè encara queda El Mundo Deportivo.
7: Doncs sí, El Mundo Deportivo ens parlen de les dues grans seleccions que cauen per un lloc al Brasil-Japó, que ja hem dit 2-1. Sufre Brasil, la canarinha se mete en octavos de remontar a Japón y con un gol de Martinelli en el descuento. Y para acabar, la gran sorpresa del que ha estat de moment al Mundial, que hay Alemania. El tetracampeón queda eliminado por Paraguay en la tanda de penaltis, 3-4, en la primera gran sorpresa després de l'empat a un dels 120 minuts. També ens parlen de l'entrevista a Alex Baena al Mundo Deportivo. Àustria va ser duríssimo, coincideix una miqueta amb el que deia Eric García. Diu el goleador ante Uruguay, dice que está viviendo un sueño y define a un compañero, Julián Álvarez, como uno de los mejores del mundo. També ens parlen de bàsquet, el Madrid fitxa a Pedro Martínez i Pradilla. Per l'altra banda, el Barça reforça su apuesta por Julián i ja intuye alguna duda en el Atlético. I per acabar, pues, ens deixen aquesta bateria que ja hem dit de resultats de resultats, no, de partits del Mundial que hi ha avui.
1: Correcte.
7: Durant les 7, a les 11 i les 3 de la matinada.
1: Molt bé, doncs segueix la Copa del Món endavant i cada cop, doncs, evidentment, es va perfilant
7: correcte,
1: qui seran els més, com ho podríem dir, no?
7: Sí, els que opten el títol, per dir-ho d'alguna forma. Sí, és cert que just també aquesta matinada, recordem que aquests diaris tanquen abans, s'ha jugat al Països Baixos Marroc i han empatat a un i just als penals guanya Marroc 2-3 després de 4 o 5 penals fallats.
1: Sí, sí.
7: Passa als marroquins.
1: No, anava a dir els més forts per definir-ho d'alguna manera, però de vegades no és un tema de ser més fort o no.
7: No, és el... Bueno, de fet, però
1: ja m'entens.
7: Parlen de Paraguai com el per dir-ho d'alguna forma, del Getafe del Mundial, un equip que es tenca molt enrere i espera que passin els minuts i ja tindran alguna oportunitat i mira, els ha servit per anar a penals davant d'Alemanya i guanyar els penals.
1: Molt bé.
8: Jo anava a dir que
1: sí,
8: Alemanya anava a Paraguai i el parachoc no li va aguantar.
1: Ben vist també. Ben vist. Home, mira, crec que tant el Mundo Deportivo com l'esport, que sovint li agrada jugar amb això, et podríem fitxar com a titular. Mira, millor dir que mai, com a titular. Mira, aquí ho tens. Vinga, redoble i premi. Sigui com sigui, la notícia esportiva del dia, el de Sant Boi amb Pau Gasol, doncs això, amb el seu grup d'inversió, forces calés apostant per la Lliga F, per tant, important també.
7: Sí, aquí ja ho comentàvem des de fa temps, que potser fa falta més inversió al futbol femení per professionalitzar-lo. I aquesta injecció va perfecta tant com per Pau Gasol, que el futbol femení ara està en aquesta pujada, com pel futbol femení, perquè sempre...
1: Correcte.
7: El diner sempre va bé.
1: Molt bé, doncs en parlarem de tot plegat amb el nostre Consell de Sàvies i Savis, però ens aturem un moment i de seguida ens hi posarem. Fins ara mateix.

Més de 45 anys amb tu. After Sant Boi. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 2:15 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sant Boi. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsantboi per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsantboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsantboi.cat.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: Tu rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contralcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
6: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
4: Dos quarts i cinc minuts de nou del matí. En Joan Ramon Molero ja l'hem saludat a primera hora. Molt bon dia un altre cop.
7: Bon dia, Sant Boi. Bon dia, Delta.
4: La Mercè Quílez, ho fem immediatament. Molt bon dia, Mercè.
8: Bon dia, Amadeu. Bon dia, companys. Bon dia a tots els oients, Àngel, Albert. Bon dia a tothom.
4: Molt bé, escolta'm una cosa. Darrer dimarts i darrera casella, de juny, avui s'acaba el juny.
8: Doncs sí.
4: El jubilem, que ja és vellet, tu, i que vagi amb unes vacances d'aquestes, un resort d'aquests, i s'estigui tranquil, que és estiu.
7: I també pots estripar el mig any.
8: Estem a la meitat de l'any.
4: La meitat quasi exacta, l'equador.
8: Quasi exacte.
4: L'equador, sí. Que dirien, Molt bé, Ricard Peris, molt bon dia tingueu, què tal?
9: Molt bon dia, companya, molt bon dia, companys. Bon dia, santboians i santboianes.
4: Molt bé, doncs ja és això, ja. Aquí estem per explicar coses tan santboianes com de l'extraradi. I molt extraradi, perquè sovint ens agrada explicar coses d'arreu del món. I voleu que us digui una cosa? Ahir vàrem començar amb noves gens alentadores, molt, molt pessimistes, molt dramàtiques, i malauradament, sempre ho diem, que passen coses i ho hem d'explicar-ho, siguin bones o siguin dolentes. Doncs es parla sobretot d'aquesta forta rèplica a la Guaira mentre continua la cerca de més persones, doncs segurament molts d'ells morts sota les runes dels edificis, i hem vist imatges molt i molt colpidores. Doncs la veritat, d'un país que, fixeu-vos, s'han hagut de refiar més de la gent de fora que no pas dels seus propis recursos, no? Hem de començar per aquí, perquè les imatges que anem veient i que rebem dels diferents mitjans, doncs són portada, malauradament, perquè és així, perquè és una desgràcia doncs molt, molt important. I decau, l'esperança de trobar supervivents a Veneçuela després d'aquesta rèplica sísmica. Què més? No sé si voleu dir la vostra. Hem vist les ajudes que han arribat d'arreu del món.
8: Exacte. Són 50.000 desapareguts. Que és impressionant. Sí, sí. Que a hores d'ara ja ha passat 4 dies. Difícilment, si no és un puesto on tinguin oxigen, on estan sense aigua... és aferidor, és veritablement quan passa una desgràcia d'aquestes, la comunitat internacional, com ara està passant, doncs, bueno, és l'única cosa que podem fer, donar ajuda. Per part de lo que és Veneçuela i el govern, per lo vist, ahir escoltava jo una senyora que deia: llevan unos trajes muy bien planchados, pero nadie nos ha venido a ayudar. Lo que feia els militars, bueno...
9: A veure, dins de tota aquesta desgràcia, que és absolutament colpidora, no? Però que lamentablement és la típica quan hi ha aquest tipus de desastres. Però n'hi ha una cosa que hem de remarcar, no? I que la Mercè apuntava. Què li passa a un estat quan... a cops de no deixar-te exportar petroli, de no deixar-te estar als mercats internacionals, de que la gent no tingui feina, de que l'Estat no pugui recaptar impostos per pagar serveis essencials, què és el que passa? Exactament això, el que està passant, que l'Estat l'Estat veneçolà no té recursos per abastir un desastre com aquest. És a dir, no té un mes. O sigui, tot això, tots els recursos hospitalaris, de bombers, d'assistències, es diuen impostos. I estem sentint dia a dia els nostres caps de l'oposició dient que baixen impostos. Bé, doncs això el que es passa quan l'Estat no té recursos per atendre una emergència tan bestial com aquesta, no? En fi, jo la veritat, tota la meva solidaritat cap al poble veneçolà.
4: Evidentment, això és així, no? Anava a dir a Joan Ramon, a nivell internacional veiem premsa. La Vanguardia també va en aquesta direcció per explicar doncs les fonts de les quals expliquem això, però a nivell internacional també hi trobem molts titulars a això, en aquest mateix pensament. Diu: l'excepció veneçolana de Trump, els Estats Units aboquen la seva ajuda humanitària en un protectorat ple de petroli. El Departament d'Estat ha compromès un fons d'assistència de 150 milions de dòlars. El nostre país està preparat, disposat i en condicions d'ajudar, assegura doncs en Marco Rubio.
10: A mi em va fer recordar, però també amb molta pena i des d'una altra perspectiva, València, la Dana. Perquè si t'hi fixes... Només el poble salva el poble. Com deien ells, amb les ungles, o sigui, amb culleretes, perquè no tenien ni pales, menys excavadores, menys maquinària que passant que pugui retirar coses grans. Amb la gran diferència que allò es podia saber amb hores d'antelació i evitar, si més no, les pèrdues humanes. I aquí és que només tens 10 segons, que sembla ser que alguns mòbils van alertar per un canvi radical de no sé què, i els androids avisaven a la gent de tremolors i la gent podia sortir de casa. Però és que aviam, i després on estan els recursos? Pues, tota aquesta gent és com si tu estiguis aquí a la Costa Brava, la Guaira. O sigui, és un centre de turisme, d'oci i esbarjo i
8: edificis molt alts, sí.
10: Aprofitant l'espai, o sigui, densificació, i clar, tu no embrutaràs allò posant un aquarterament militar de recursos. Però és també com la a Espanya podríem tenir més bombers, més protecció civil, més recursos dedicats i dotats per aquesta prevenció i mitigació en cas de catàstrofes naturals, però prefereixen tenir via UME, unitat militar de l'exèrcit. Ah, no, d'emergències.
4: Bueno, és que
10: militar i de l'exèrcit era redundant.
4: És que, tornant una mica a això d'aquesta excepció veneçolana de Trump, si una cosa és veritat és que l'administració Trump no se n'està, és a dir, no li don, estem acostumades i acostumats avui en dia a que se li don moltes voltes o per amagar coses o per fer veure segons què, i aquests no se n'estan massa, perquè malgrat aquestes bones intencions, tot s'ha de dir, el mandatari dels Estats Units no ha cessat en els seus discursos, com el que va pronunciar divendres, de subratllar que el gran interès de Veneçuela és el seu or negre. Diu, va ser una guerra, va deixar anar l'altre dia, diu, va ser una guerra d'un sol dia, els vam sacsejar amb tanta força que va ser una guerra d'un dia. Ara hem aconseguit milions de barrils de petroli i hem pagat la guerra moltes vegades, va afirmar sobre l'assalt a la casa de Maduro i el seu segrest. Solidaritat abans el negoci, aquesta sembla que és la filosofia.
10: Jo diria dos.
4: Us vull dir que ja ho veieu, que no s'estan
8: no,
4: per...
8: No s'està de dir-ho.
4: De dir-ho o d'insinuar-ho o de demostrar-ho de manera clara.
10: Aviam, hem de tenir clara una cosa sobre aquest senyor. Aquest senyor pot aconseguir i té el poder per fer moltes coses i ha de demostrar moltes coses per aconseguir una cosa que ell sol no pot aconseguir.
4: Les urnes?
10: No. El Premi Nobel de la Paz.
4: Bueno, sí. Però això...
10: O sigui, aviam, ell va enfocat en això. O sigui, no sé si no se li veu el plomero o el plomall o...
4: Home,
10: o sigui,
4: seria... li veu tothom.
8: I tant.
10: El llautó o...
8: Seria tan trist que amb aquest senyor li duguessin un premi com el Premi Nobel de la Pau, seria ja no creure en la humanitat, seria perdre els valors, doncs, de creure en la humanitat.
4: Vols un afegit en tot plegat, i això és tal qual, us explico. El Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la condemna a Trump per abús sexual. El president haurà de pagar 5 milions de dòlars a l'escriptora Jean Carroll. El Tribunal Suprem, doncs, de majoria conservadora, va ratificar ahir la condemna a Donald Trump per haver violat a finals dels anys 90 l'escriptora Jean Carroll als emprovadors d'uns grans magatzems. Clar, em direu, home, però l'han condemnat. A veure, vosaltres coneixeu algú que hagi violat amb una persona i pagant n'hi hagi prou? Pagarà? Punt. I aquí s'ha acabat. Aquesta és la condemna, que evidentment per la majoria de les persones 5 milions són molts calés, però estem parlant de que aquest home no anirà a la presó si la condemna diu sí, vostè va violar amb una persona.
9: A veure, si...
4: M'enteneu?
8: Sí, sí, sí.
9: Si tu ets un mindundi i violes a una persona, t'enxampen i et condemnen, probablement has pringat molta part de la teva vida, no? Si et dius Trump, no. Però no fa falta que es digui Trump, eh? Vull dir, hauríem de buscar aquí a les hemeroteques molts casos, de...
4: Home, però això sí que clama al cel, vull dir...
9: Bueno, clamarà
4: és allò
9: tot
4: que dèiem,
9: el que tu vulguis, vull dir, però...
4: La Mercè deia, així, és que si que... passa que li donguin el Premi Nobel, jo ja no crec en la humanitat.
8: És que...
4: Però és que no cal, és que fixa-t'hi, amb aquest afegit, si li donen el Premi Nobel...
8: És terrible.
9: Però, home, Déu, si van estar a punt de donar-li...
4: A veure...
8: Bueno, aquella senyora de Veneçuela li va donar...
9: No, bueno, ja, no.
4: I va donar per allò de... Mira, escolta'm, si et fa més il·lusió tu, doncs... I el president de la FIFA Internacional... es va inventar un premi també i també li va donar però per què? Perquè
10: i l'Ayuso i
4: per tots els problemes i problemes de tipus doncs d'acusacions de corrupció que però va haver-hi no... a la FIFA fa uns anys als Estats Units, però no mira, sé com dir-ho
9: això és la pecata minuta d'aquest indecent d'aquest personatge, vull dir...
4: Sí, però pluralitzo una mica perquè si ell és un indecent
8: però els altres
4: acaben aplanant el camí, al final la indecència aquí és repartida, no? És molt repartida.
8: És convivència, exacte. Ah,
9: l'únic que volia, l'únic que s'ha de deixar a la taula és que des de que el senyor Trump i els seus sicaris han entrat a sac a Venezuela, han extret del país 113.000 milions d'euros en petroli.
8: En petroli.
9: S'han endut una borrada de mils de tones de petroli i a sobre el tio està dient de que gràcies a això s'està pagant la guerra del Golf. Vull dir, què més voleu?
10: I això és el que jo volia afegir i abans no m'ha vingut al cap, però ho tenia present. Ves que aquest terratrèmol sí que té una part de natural, perquè això són les falles, són... Però recordem que hi ha una tipologia d'extracció de petroli,
4: sí,
10: que és el fracking.
9: El fracking.
10: Que ara que retires material d'un lloc, pues, l'altre es veu alliberat i se mueve. Por si mueve, ¿no?
8: Sí, aquí s'hauria d'investigar.
10: Ves a veure si tota aquesta
9: Castelló
10: xuclada...
8: Exacte.
9: Castelló Ciutat ja en saben, d'això.
10: De petroli...
4: Sí, però, doncs, home, suposo que això no fa referència a la teoria de la conspiració, que ja saps que també hi ha armes per crear terratrèmols, no és broma, però no entrarem en això perquè és quasi impossible. Clar, geològicament parlant, des del punt de vista històric, geològicament parlant, a aquella zona sempre ha estat propensa als terratrèmols. Una altra cosa és que per culpa de segons què encara augmentis més el risc. No ho sé, pregunto.
10: Allà està el cinturón de fuego, no?
4: Sí.
10: És tota la zona que...
4: Sí.
10: Tot l'arc que des de Japó...
4: Correcte.
10: Fins a dalt i acaba a Venezuela. És una placa tectònica, té... moltes subsidències, molta mobilitat i de més, i aleshores sempre poden passar coses, però que hi hagi dos terratrèmols amb 40 segons de diferència i amb el que acabes de dir de conspiranoia m'ha vingut una idea perversa al cap, que no fora cas que aquesta eina que tu dius que podria existir per alliberar forces tectòniques també tingui un sensor de quan la natura pot alliberar forces tectòniques i vulguis enviar un ajut de terratrèmol i se t'hagi desfasat 40 segons. Hòstia! Jo he enviat això i la Terra també ha reaccionat, no? I per això hi ha hagut dos terratrèmols.
4: Sí, perquè... No hi ha explicació, bueno, els experts encara diuen que no és un... No, més que rèpliques, són dos terratrèmols.
10: Sí, per això. Però un podria ser natural i l'altre instigat?
4: No, ja t'entenc per bon vas, ja. Hòstia, és molt difícil... I aquí ara et tildarien de teoria de la conspiració. El que sí que no és una conspiració, insisteixo, és que ell va al gra i explica que la solidaritat està molt bé, la solidaritat, perquè a més s'ho creu, perquè a més es creu que allò ja és un barri seu, a Venezuela. No, així de clar. Ella ho veu com una cosa pròpia. Però el que sí que és veritat és que ell té claríssim que primer és el negoci. Si és que a més no t'ho amaga, no?
9: No, ell no se n'amaga de res.
10: Business is business i les rutines són afegides als tips. Però aquí el problema és que per ell ha de fer servir la paraula solidaritat perquè va molt vinculada a pau. Pau i solidaritat. Uh-huh. Per tant, si no hi ha solidaritat, no pot haver Premi Nobel de la Pau.
4: Ja.
9: Sí, però jo intentaria una altra vegada tornar cap a casa nostra, eh? I encara no hem començat la temporada d'incendis, eh? Encara no l'hem començat.
4: Vosaltres recordeu amb l'Obama, en el seu moment també li van donar, no? Bueno, dic també li van donar, de fet, a l'Obama. Jo ho dic perquè aquest president, tot i que és ben diferent, no? Faltaria més.
8: Els seus tarannàs són tan diferents, però també
4: va participar en una guerra de manera activa, vull dir. No? Dic jo, sí. No sé, us pregunto.
8: Sí, però sí, indiscutiblement va participar-hi, eh? Però les idees d'un i de l'altre és la nit i el dia, eh?
4: El 2017 va guanyar el Premi Nobel de la Pau,
9: però
4: venia de conflictes i se n'hi va posar i es va quedar igual. Per què? Perquè per sobre el Premi Nobel de la Pau, aquest home, els interessos d'Estats Units, no?
9: És que la pregunta...
4: Ho dic perquè va ser així.
9: La pregunta, al meu entendre, seria parlar de... En realitat, qui governa el món? Qui governa les grans potències, com Estats Units, per exemple? O sigui, qui és realment qui mana? Per molt que n'hi hagi un president que pot apretar els botons, etc. O sigui, qui mana? Vull dir, de la mateixa manera que s'està demostrant i estan sortint ja a la llum documents, gravacions, etc., de què van ser els israelians els que es van disfressar de gent de Hamas,
8: per atacar
9: els seus propis companys. De la mateixa manera que estan sortint documents i gravacions sobre el muntatge de l'11M a Estats Units, atemptats contra... És a dir, qui ens governa? En base a quins interessos ens governen? És que hi ha, o sigui, el paper de titelles com el de Trump, que són titelles tràgiques, o inclús el paper que es va probablement veure obligat Obama a fer, que ja era una herència de Bush, que ja venia d'una herència dels Bush, no? Realment, qui ens governa? Jo el que, de veritat, vull dir, és que m'agradaria molt que tota aquesta història la retornéssim aquí a casa nostra. I abans...
4: Què vols dir? Explica't bé.
9: Abans parlava del tema de la temporada d'incendis, no?
4: Sí.
9: Val. N'hi ha comunitats autònomes que estan primant els toros per davant dels equips d'emergències, no? I després ens trobem amb que aquestes comunitats autònomes reclamen la UME, que té un cost, això, i que l'Estat aporta teòricament sense cost per aquestes comunitats autònomes. Això s'hauria d'acabar. Vostè vol la UME? Sí, això val tant. Vull dir, o sigui, és a dir, comencem a posar els diners allà on realment són necessaris, i si no és així, tenim Venezueles, com bé apuntava el Joan Ramon, tenim danes, vull dir, i que a sobre tinguin la patxorra de dir de que la UME no va actuar perquè l'Estat no volia. Bueno,
10: tampoc va actuar el seu cos perquè l'havien desmantellat. El seu cos de protecció i salvament l'havien desmantellat.
9: O l'havien, clar, per donar diners als toros.
8: Claro,
9: està bé,
8: protecció civil a València s'havia desmantellat.
9: No, hi ha Castella i Lleó, hi ha Extremadura.
8: Però quan va passar la dana, perquè els braus els hi havia donat més peles per fer les festes.
9: Però és que a sobre la UME era un xiringuito muntat pel Zapatero? Recordeu que el Partit Popular i Vox, vull dir, denunciaven el fet de que Zapatero hagués muntat un xiringuito que es deia la UME. Vinga, home. Ara resulta que la UME és una, o sigui, és una part de l'exèrcit essencial per fer coses que no són, que no haurien d'estar en mans.
4: Escolta, si m'ho permeteu, perquè ens queden 3 minuts.
10: Va, UME, va.
4: No, ens queden 3 minuts i escaig per arribar a les 9. només en quant al Trump, perquè continua col·leccionant titulars, vull dir, no en té prou amb tot plegat. Trump anuncia una reunió amb Iran a Doha, que Teheran nega, que Teheran diu, si no, acaben, de bon ho ha tret, això acaba, que toma.
9: Ahir van denunciar aquest nou acord de pau, vull dir, i torna a estar tancat.
8: Torna a estar tancat a l'estret d'Hormuz, o sigui,
9: de què m'està parlant aquest idiota? Vull dir, ja n'hi ha prou.
4: Sigui com sigui, probablement una nova pujada de petroli, i Teheran, que nega això i que diu que nosaltres sapiguem, aquí no hi haurà cap reunió. Ho deixo aquí perquè, no per res, sinó perquè no acabaríem, vull dir, amb el Trump, ja ho veieu que és que no és broma, Mercè, és que des de que portem tota la temporada,
8: si
4: comptéssim els titulars on s'anomena Trump, et posarien les mans al cap.
8: És cada dia. És cada dia.
4: Vàries vegades, sí. En diferents seccions.
10: Vas fent trams.
9: Trampades.
4: Que diem, sí. No, aquí diem trompades. Aquí diem trompades amb el nostre company dels dimecres. Ja el coneixeu, l'Enric Bastardes, amb les Cròniques Bastardes. Sí.
9: Em deixeu fer una
4: molt ràpidament, que marxem.
9: Una referència, sí. Una referència religiosa.
4: Va.
9: Com es diu l'Armagedón? Com es diu avui en dia Armagedón? Com es diria avui en dia Armagedón?
4: Home,
9: Donald Trump.
4: Bueno.
10: Agente naranja.
4: Digue-li d'aquesta manera.
9: Ja està.
4: Bueno, molt bé. Potser és el monstre del qual parla la... Bueno, que no un monstre, perquè al final un gran pedrot que ve de l'exterior.
8: Exacte.
4: Bueno,
8: vés a saber.
10: Per tant, és Armage Trump, no?
9: Armage
8: Trump.
4: Molt bé, escolteu-me, que hem de marxar. Per cert, perquè no sigui dit que... Bé, la carpeta internacional, evidentment, no l'acabaríem en mitja hora de tertúlia, però perquè no sigui dit que no ho hem explicat, l'Andy Barham trasllada una part de Downing Street a Manchester. El qui aviat serà, doncs, el primer ministre britànic basa el seu pla en descentralització. Això no s'havia vist mai a la Gran Bretanya. Els alcaldes tindran més autonomia per construir habitatge públic i gastar en educació i transport. Compte, perquè apunta maneres i ganes de fer les coses diferents a... aquest senyor.
10: Després et parla.
4: Ja ho veurem, perquè amb tot això del Brexit, que molts hi volen tornar a Europa, etc., es presenta com a mínim molt interessant l'administració o la renovada administració britànica. Ens anem cap als informatius.
10: Aquest senyor ve de la base.
4: I ara tornem.

0: Són les 9. Comencem per saber a aquesta hora com se circula carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: Força retencions a aquesta hora encara a l'entorn de Barcelona. Destaca la 2 des de Pallejà, B23 des del Papiol, C31 a Badalona i C58 a Montcada, en aquest cas en tots dos sentits. També les rondes encara molt carregades i trams de l'AP7 entre Mollet i Barberà en tots dos sentits. Recordem que a la C25 a Manresa hi ha aturada sentit Girona per un accident. Només hi ha un carril obert.
0: Avui és l'últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regularització d'immigrants a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'1.300.000 persones fins ara. El procés s'encalla ara a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades. Augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Recta final del judici pel cas Kitchen amb la lectura dels informes finals de les parts. La Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del Partit Popular Jorge Fernández Díaz i eleva a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, cita a declarar per avui la psicoterapeuta de la família, entre altres persones. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. A la barema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava, tant al mercat interior com a l'internacional. I la causa en què tothom coincideix és que està canviant la manera de beure. Els treballadors de Correus tornen a fer vaga avui per denunciar que l'empresa els obliga a oferir cada cop més serveis sense reforçar la plantilla. Els sindicats convocants també alerten de sobrecàrrega els mesos d'estiu perquè Correus només cobrirà el 30% dels empleats que faran vacances. I Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients, retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim estudi general de mitjans, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora, 3CAT Info, voreja els 90.000 oients.
2: Esports. Eliminacions d'Alemanya dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai, també als Països Baixos-Marroc, que s'ha acabat a les 6 del matí. La 4 vegades campiona del món a Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. A Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanyen el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial Costa d'Ivori-Noruega, França-Suècia i Mèxic-Equador. Lewandowski deixa el Barça i fitxa pels Chicago Fire de la Lliga Nord-Americana i a Wimbledon debut avui de Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Pel que fa al temps, continua la calor intensa, sobretot a la costa i al sud del país, on es podran superar àmpliament els 30 graus. S'esperen valors de fins a 38 a les Terres de l'Ebre i també al Pla de Lleida. Al nord del país s'esperen nuvolades a partir del migdia, amb risc d'algunes tempestes puntuals i intenses. 3CAT Info.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Cimatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu, a veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Cimatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.cimatravel. Viajar és vivir.
1: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
2: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem... República Santboiana.

0: 9 minuts passen de les 9 del matí. En Joan Ramon, la Mercè i el Ricard, evidentment, encara davant d'aquests micròfons, faltaria més per acabar d'explicar moltes coses de l'actualitat. És el nostre consell de sàvia i savis. Bé, darrere casella de juny i continuen passant coses, és clar. Això no vol dir que no hagin de passar coses perquè sigui el darrer dia, no, Ricard?
1: Tragèdia a Alemanya i tragèdia...
2: Tragèdia
1: a
2: Alemanya,
1: a
2: sí,
1: sis persones... Baixos,
2: sí, sí, sis persones mortes, sí, a Alemanya. La casa d'acollida.
0: Un pistoler, un pistoler, sí, mata sis persones en un centre de menors. L'agressor, ja detingut, tenia cita a la residència per parlar de la custòdia de la seva filla.
3: Bé, és que ara no, ja està clar la custòdia qui la tindrà.
0: Poques coses a dir. Segons algunes informacions accessibles a internet, diu el lloc, hi ha un centre d'acolliment en aquell lloc per a dones embarassades, mares amb fills petits i nens de menys de 6 anys.

0: Vull dir que al final és, era un lloc, doncs, amb persones...
1: De refugi.
0: De refugi. Sí. Jo no, no diré vulnerables, però pràcticament...
2: Sí. Però es pot dir... La nena tenia 3 mesos.
0: No, però quan
2: té
0: dic,
2: 3 mesos.
0: Quan dic quasi vulnerable, ho dic amb el sentit de que, home, sortosament són gent que en teoria estaven ben acollits, però fixeu-se quina tragèdia i en quin lloc, no? Sí. I en quin moment. Escolteu-me, ho havíem deixat amb el tema, suposo que tanquem carpeta amb el tema que l'Andy Barham vol descentralitzar tot això i que l'adreça més coneguda de, diuen, de Londres, doncs no sigui no acapari com fins ara, no?
1: Al final,
0: l'atenció de tot això. Andy Barham, Andy com un personatge del Toy Story. No és broma, no?
2: Escolta,
0: què vols que et digui?
2: Sí, és veritat. El Toy Story...
0: El pistoler
2: d'Andy.
0: El pistoler, el vaquer, no?
2: Sí.
0: El vaquer, tipus que queia molt bé.
2: Aquell tipus prim, sí, amb el seu barret.
0: Sí. Bueno, ja us diré si aquest també acabarà caient bé, en principi.
2: Bueno.
0: Molt bé, va, coses més properes a nosaltres...
3: No, però el que
0: sí, digues.
3: O sigui, la part important, penso jo, d'aquí és que fixa't el que proposa el Barham aquest. Mm-hmm. És que els recursos estiguin on més fan falta i que els distribueixi aquell que coneix on fa més falta.
0: Oh, per això li vol donar importància als alcaldes.
3: Perquè ell ha estat alcalde de Manchester, sap la manca de recursos que té per governar aquella ciutat, i per tant diu, si a mi em passa això a Manchester, a tots els municipis de UK passa, per tant anem a distribuir això millor i que no es queixin cap a l'estat, sinó que l'estat distribueixi cap a baix i que aquests cap a baix capilaritzin molt millor que no pas des de dalt. Que es perdran lliures pel camí? Segur, perquè està molt bé, perquè és que l'administració local és el primer front que ha de parar i necessita recursos per poder parar les coses. O sigui...
1: Bueno, jo diria que Anglaterra el que necessita és tornar a Europa.
2: A Europa.
3: Pensava que anaves a dir el sistema feudal.
0: Sí, no, però ells són... A veure, no ens enganyem. La mentalitat britànica és conservadora de mena. De fet, sempre acaben tornant als seus orígens.
3: És aïllacionista.
0: Aïllacionista, d'acord, però...
3: Perquè estan en una illa,
0: home,
3: i es...
0: Home, recordeu que l'única república que han tingut, que va durar 9 o 10 anys, com a molt, fins que van fer la decapitació del seu rei, i van tornar de seguida. Però ho dic perquè sempre acaben tornant als seus orígens, i de fet... el Brexit és tornar als seus orígens i conduir per l'esquerra, que dic jo com a metàfora, però que al final ho resumeix tot, no?
3: Sí, però la monarquia està molt en línia.
0: Sí, però sempre tornen al conservadorisme.
3: Ha presentat els números, cosa que mai ningú havia fet.
0: No.
3: El rei Charles té un català amb un tema de solidaritat, de sostenibilitat.
2: De sostenibilitat,
3: La UK circular.
2: Sí.
3: Palaí, Marc Palaí.
0: Sí, i tant.
3: Ojo, bueno, es miren amb bons ulls.
0: Compte que l'ex primer ministre, bueno, l'ex perquè va dimitir, un dels seus darrers discurs a la cambra baixa, dels darrers, va ser per afalagar la Guardiola. Vull dir, compte... t'ho dic perquè
3: els catalans fan cor
0: que no demanin ara, que l'Andy no li demani amb el Guardiola no
3: ministre d'esports,
0: no? Sí, digue-li així, no? Escolteu-me una cosa, anem a coses més properes a nosaltres, perquè més properes, vull dir, més cap aquí, perquè el jutge imputa la presidenta de la Societat Estatal de Participacions Industrials, ho coneixem amb l'acrònim de SEPI, i 24 persones més per la trama Leire. La Fiscalia Anticorrupció posa la lupa sobre 5 operacions sospitoses. La investigació apunta a l'obtenció de rèdits econòmics a través del sector públic. Dirien aquells en castellà, más de lo mismo, continuem, vamos para bingo, més coses relacionades amb les togues.
1: Jo penso bàsicament que el principal problema de la justícia espanyola són ells mateixos. a partir d'aquí no ho sé a qui imputarà més, no sé, a la portera de...
2: del CEPI, que...
1: sí, o al conserge.
2: O al conserge, sí, vull dir... Però... aquí no, ja s'estan buscant...
1: Que no falta d'anar, vull sí. dir, no, el cas és... o sigui, l'has cagat, però l'has cagat de mig a mig, no tens cas, i què fas? Tirar cap endavant, fugir cap endavant i anar buscant coses que alguna cosa trobaràs, vull dir, els que venim del món de la sanitat, sabem això, que al final tindràs unes pestanyes torçades, vull dir,
3: que no... I a mi, Ricard, el que em va fer molta gràcia va ser... una gran frase que li van fer dir al Feijo ahí, que era: tienen los mismos imputados que diputados.
1: Sí, jo només sé que però... sota el Real van 85-2.
2: No, i que ahir la notícia va passar de puntetes, però que Fiscalia li rec... 15 anys al Fernández Díaz per malversació sí. i per bueno, doncs salvaguardar el PP, tota la trama del PP, vull dir que voleu no, que us digui. I va passar de puntetes, més, els 15 anys de ratificació.
1: A més, aquest desastre en potes que es diu Feijó. Bueno, ahir, que... ahir et deixa anar a Múrcia, ahir et deixa anar a Múrcia, que a l'Estat els hi ha negat el pa i la sal. Serà fill de...
2: Pip.
0: No sé si tenim un pip per dir.
1: Ja me'l poso jo mateix, el pip. Vull dir, però, a veure, acaben de treure-li un escàndol de 7 milions d'euros estafats a la sanitat pública murciana.
2: Murciana.
1: Però què estàs dient? Vull dir...
3: Múrcia té un aeroport militar, que és Sant Javier,
1: sí.
3: i té un aeroport internacional civil, que és Torre Pacheco, 40 quilòmetres de distància. I des d'Europa havien aportat diners per fer coses a Múrcia. I els hi van tallar l'aixeta, perquè si segueixen invertint en aquest aeroport, tenint un aeroport al costat, és que està jutjat de guàrdia. I el van acabar. Sí, i l'aeroport de l'Abuelito en Castellón... Sí, i tantes coses, i les que no sabem.
2: Molt bé. Sí, les que no sabem.
0: Escolteu, per sí, cert...
1: Perro Sánchez, bueno, en fi.
0: Per canviar una mica de...
3: També el porter del Sabadell.
2: Sí, també es va omplir de glòria.
0: Sí. Per canviar una mica de registre, no sé si a hores d'ara, a aquestes alçades, hi ha coses que facin gràcia quan venen de la política, però què carai, aquesta, home, té la seva gràcia. I a més, que no estic dient ni que sigui veritat ni no, però que té gràcia venint de Bombay. Perquè l'Alejandro Fernández, ja el coneixeu, del PP català, creu que ho va fer en unes manifestacions l'altre dia amb uns companys radiofònics de RAC1, que creu que sí, que Vox té un ideari falangista i José Antonià. Pues José Antonià.
1: Com el d'ells.
0: El va qualificar d'aquesta manera.
1: José Antonià, no.
0: Sí, no, i a veure, que fa gràcia com ho va dir-ho, doncs segurament, però no ho sé. Clar, això no ve de l'esquerra, això ve precisament del PP, que ell, precisament, l'Alejandro Fernández, si en mira algú, mirava algú, era amb el Fraga, ex moltes coses i exministre del Franco. En fi, res, que ho deixo anar perquè que voleu que us digui.
1: Em jo ahir vaig escoltar aquesta entrevista i va ser esfereïdor, Vull dir, va haver-hi moments en què jo estava pensant...
0: Sí, que era una paròdia, això.
1: Sí.
2: Una
1: mena de...
2: O que estaves escoltant...
1: I el Jordi Basté,
2: Que estaves escoltant una entrevista dels anys 60.
3: Bueno, jo,
1: sí, ni més ni menys.
3: I la musiqueta del...
1: I és que sobretot...
3: Noticiario Dominical.
2: Exacte, dels anys 60,
3: Però és que a mi això que has dit ara... Com es diu, Juan...
0: José Antonià.
3: Maria Antonieta, no? Però m'ha vingut al cap un altre tema. És el juanchisme. No sé si us sona.
0: Sí, clar.
3: La Cori. La Cori era...
2: La Corina...
3: No. No la Cori...
2: No la Corina de...
3: No. És canviant una lletra. És Juanchi era un músic que es va presentar a Reus i va muntar la Cori. La coordinadora, no recordo...
1: Ah, la Cordi.
3: La Cori. Coordinadora reusenca independent. I el seu moviment era Juanchisme. Juanchisme. Sí, és que...
0: Déu-n'hi-do.
1: Parlant de monarquia, es veu que l'emèrit ara està a Caterina i es puja per les parets perquè va amagar 15 milions d'euros a la butxaca d'un testaferro, no? El testaferro ha mort, però resulta que ho ha deixat tot a una ONG. Ja sabeu que el tio s'està pujant per les parets.
0: A una ONG, això encara deu fer més mal.
2: Encara deu fer més mal, eh? Encara deu fer més mal.
0: No, perquè...
3: Per això està a l'hospital. A Sant Xenxo.
1: En fi, que l'he... Bueno,
0: escolteu-me una cosa, i una tragèdia més, s'ha de dir, perquè són dades i perquè convé que des d'un servei públic fem les advertències pertinents. Les tragèdies, els espais aquàtics, els ofegaments es disparen, i al darrere de les morts sempre hi ha molta i molta imprudència. L'inici d'estiu, amb tres caps de setmana tràgics en un any que ja en suma 188 de víctimes, eh? I la gran majoria de les desgràcies, doncs, que passen en zones sense vigilància ni socorristes. Això són les dades. Encara falta, doncs, consciència sobre el risc en la pràctica d'activitats aquàtiques. Suposo que estareu totalment d'acord, que cal tindre molta precaució i que sí. Escolta, que és exagerat, que ja seria tràgic una mort, però que estem parlant un any amb 188 víctimes.
1: Les darreres a Tarragona...
2: Eren tres menors...
1: Ha fet molt de mal.
0: Les dades, també us ho he de dir, les dades diuen que, per una banda, Catalunya... hi ha més de 14.000 socorristes a la platja, és on més calen, evidentment, però que depenen dels ajuntaments, eh? I després l'altra dada dramàtica, també, evidentment, tot el que siguin morts són dades dramàtiques, diu que les víctimes són majoritàriament homes de més de 65 anys. El 10% dels ofegats són nens, el 10%. Compte.
1: No sé.
0: Compte, sisplau.
1: Jo recordo que la meva mare ens feia esperar dues hores.
2: Sí, per entrar a l'aigua després de l'entrepà.
1: I que no volies l'entrepà.
2: No volies l'entrepà per si no et perdies el bany.
1: No, però ara de debò, vull dir... És que si la gent no és capaç d'assumir els seus límits, bueno, poden passar coses d'aquestes, no? Perquè, a veure, si tu estàs amb l'aigua a mig pit, segur que estàs molt envoltat de gent que en un moment donat et pot treure de seguida. Si estàs a 200 metres...
2: Més enllà de la bolla...
3: Estàs amb l'aigua al
1: coll. Tens un problema.
2: Clar. Exacte. Estàs amb l'aigua al coll, mai millor dit.
1: Sí. I arriba un moment en què has de saber quins són els teus límits, eh? Vull dir, perquè jo insisteixo, la majoria d'accidents són imprudències.
2: Sí.
0: Per cert, les altes temperatures, ja ho sabeu, molt exagerat enguany, perquè a llocs com Alemanya, Anglaterra, estan patint el que no havien vist mai a la vida. Bé, doncs,
3: però mai, eh? Mai. O sigui...
0: No, mai vol dir en tota la història de la humanitat.
3: Tu saps què
0: és així?
3: El plàstic del darrere d'un semàfor desfet, les vies d'un tramvia aixecades perquè la calor ha dilatat i ha fet estralls.
0: Sí, tant.
3: Cotxes
0: accidents ho explicàvem cotxes, ahir.
3: O sigui, una passada. La tremenda tormenta que va haver l'altre dia a Zúrich, que va caure un aiguat,
0: sí.
3: Però increïble.
0: I mira, en quant a Catalunya, les altes temperatures han aconseguit ja, malauradament, 639 morts en una setmana. Catalunya, amb 134 defuncions, és la comunitat més castigada. Catalunya, amb 134 persones
1: però a la Mercè i a mi ens agradaria saber, segur que la Mercè... Mira, amb això ens hem mirat i hem dit quines són aquestes persones i, Mercè?
2: Les edats com...
1: A nivell econòmic,
2: d'alimentació...
3: Hi ha una correlació, seguríssim.
2: Sí que és cert que les urgències aquests últims 15 dies han pujat ben bé un 35%. Vale? Que hi havia molta gent, nens, gent gran, però evidentment això és així. més precarietat.
1: Té a veure amb la precarietat.
2: Totalment. Sí. A més precarietat i soledat, pues, passa el que passa.
0: Bé, i acabarem amb un titular, doncs, home, una mica més... No, una mica no, molt més, evidentment, agraït i festiu. El Grec obre la festa del seu 50è aniversari. Una estilitzada versió de l'òpera dels Tres Rals, ho recordeu? Molt, molt, molt nostrat, això, encara que és d'en Brecht, a càrrec de Marta Pazos, inaugura el festival d'estiu. Això, el Grec inaugura amb un retorn als orígens en un entorn sempre magnífic, com és el Grec. Què més?
3: Hem parlat del paratxoc que s'ha trencat.
0: Explico, doncs, en quant a la Copa del Món, no?
3: Hi ha hagut un paratxoc que no ha aguantat.
0: Explico.
3: I Alemanya s'ha jodido contra el Paraguai.
0: Forçat, bueno, però és real. Mira, ja tens el redoble.
2: Molt ben posat, Albert.
0: No, és que és el redoble d'això. De l'Albert, però que va en direcció al molt bé.
3: Holanda amb la taronja també ha relliscat.
2: Sí, d'unidó,
0: No, ara cada sembla cop que la deixis anar, que sentiràs això.
3: Sembla ser que les taronges són més bones del Marroc.
0: Què més? Alguna més? Perquè tenim... tenim timbals per donar i vendre. Molt bé, ens hi posem, doncs, amb el paraulògic, sisplau. Ja ho sabeu, cada setmana, els dimarts, aquí fem el paraulògic. Aquesta és la selecció del paraulògic de la República Santboiana.
3: Doncs avui el paraulògic té 75 opcions, si no recordo.
2: Sí,
3: amb la R al mig.
0: La R de color vermell, aquesta, sí, sempre, hi ha de ser sempre, aquesta
3: sempre
0: lletra.
3: S'ha de fer servir.
0: Molt bé.
3: La E, la I, la N, la P, la S i la U.
0: I la U?
3: Un sol tuti, que déu-n'hi-do el tuti. I, bueno...
1: Molt reprensiu.
2: Molt... Doncs pues això ja el tenim.
1: Ai, que era
2: ja el tenim, Ricard, ja el tenim.
1: Ai, que era el tuti.
3: I, bueno, moltes d'altres, fins a 74 més.
0: Jo què sé.
3: Aviam...
1: Ara on està el redoble, tu?
3: No, per tu és un llamp. Però... Per tu és un llamp.
0: Bueno, sí, però era una altra cosa.
3: Hem fet dos horers, ara.
2: Bueno, pues mira, ens surt podem respir, el respir que ens dona les vacances, per exemple.
3: Ja quan es donen vacances, ja.
1: Hem parlat d'un ex-rei.
2: Ah, efectivament, mai enrere.
3: El rei puesto. Mai.
0: Ni un pas enrere, que deia.
2: Ni un pas enrere.
3: El rei muerto, el rei puesto.
2: Exacte.
0: Molt bé, ho deixaríem aquí, no?
1: Si tu vols.
0: No, dic que, però que no hi ha més paraulògica, més pistes. Ni
3: aquí
0: més.
3: No ens deixis, que si no...
0: No, aquí deixeu-vos-ho, no. Però sí que vull explicar una cosa...
1: A veure qui acabarà pres.
3: Ja has après?
0: Sí que vull explicar una cosa que aquests dies ja ho hem repetit diverses vegades, però crec que val molt i molt la pena i que s'ha de saber. Ja penjarem també el seu cartell. I es tracta de la piscina relaxada per infants amb neurodivergències. Els dissabtes de juliol, de 20 a 21 hores, a la piscina de la Muntanyeta, serà, doncs, això, els dissabtes de juliol, serà un espai accessible, piscina relaxada, amb família i activitat gratuïta. Hi ha aquest, ho hem explicat, aquest QR, els cartells que anem penjant, perquè les famílies interessades s'hi puguin inscriure. És la piscina relaxada, per infants amb neurodivergències. Està molt bé, doncs, que, home, que hi hagi un espai també, doncs sí, se li dediqui, doncs...
1: Avui he sentit una cosa amb Adeu,
0: sí,
1: en clau,
0: sí, sí,
1: ciutat, que no sé si és certa o no, perquè m'estava afaitant.
0: En clau ciutat, sí, has dit,
1: Sí, és cert que Sant Boi muntarà un pantalló tremendo de televisió per retransmetre la final del Mundial, sigui el país que siguin els països que siguin?
0: Home, siguin els països que siguin, doncs això està per veure, això encara no t'ho puc dir, no tenim aquesta informació ara mateix.
1: Saps allò, no estava atent, i jo, saps allò que agafes aquelles notícies de rasquillada?
0: Algun cop s'havia fet, tot s'ha de dir,
3: Home, si és d'un color concret, aquesta defensa, esteu convidats,
1: Segur.
3: Segur.
4: Molt bé. Amb recursos propis. Sí.
0: Doncs ja ho veurem, per això ja s'havia fet...
3: Després el micro trencat us explico una de heavy.
0: No, no, digues. Pots deixar-ho anar, no, no puc, cap problema.
3: No puc.
4: Deu ser una gust una mica marrana.
3: No, és marrana per la banda del que és, però ja. No...
0: Però no serà necessari el redoble aquest?
2: No, és per tots els públics.
0: Segur, eh? No...
3: Va envers la comercialització de l'espai públic.
4: Sí, que és una marranada.
2: Sí.
3: I la transformació de Castelldefels en una ciutat aparador. Però ja us ho explicaré.
0: Bé, ja en pararem quan
3: un dia, si vols, em pots entrevistar. Un dimarts que tinguis lliure.
0: No, però sí.
4: Podem fer un divendres.
0: Tot ben portat pot ser molt, molt interessant.
4: Podem fer un divendres a la partitura i posar molt música als desastres.
3: Del Padrino.
0: Molt bé.
4: Tota una idea, Amadeu.
0: T'agradaria la música del Padrino? T'agradaria?
4: No, dèiem que podíem fer una partitura. Un divendres. Vull dir, amb això, dedicat a música de desastres.
0: Sí, home, a veure, de temàtiques n'hi ha moltes,
4: ja.
0: I és sempre molt, molt interessant. Aquí hem arribat a fer de tot, hem arribat a fer música amb el que teòricament s'escolta a l'espai, el Joan Ramon ja ho sap, tot i que teòricament no s'escolta res a l'espai, perquè no hi ha aire, però resulta que sí, hi ha cosetes que se senten.
4: Doncs parlar d'aquests desastres en Carmina Burana, per exemple.
0: No? Molt bé, ho hem de deixar-ho aquí. Us explico ràpidament que ara ens vindrà a veure l'ensinistrador, els més fidels al programa, ja el coneixeu, el TT Gala, que de vegades una es pregunta a l'ensinistrador de què? De propietaris de gossos o dels gossos, perquè de vegades convé més que ens ensinistri a nosaltres que no pas a les bestioletes. Sigui com sigui, normalment, totes les temporades volem que passi per aquí abans de que acabi temporada perquè ens doni els consells de cara a les vacances, i això és el que farà el bo del TT Gala. Sigui com sigui, ens hi posarem res en un parell de minuts. Joan Ramon, Mercè i Ricard, que vagi molt bé. La propera setmana ja estareu aquí amb Modus de Juliol, que no és poca cosa. Gràcies, que vagi bé.
2: Adéu.
5: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
6: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
7: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
8: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una

0: En punt les 10 del matí. Últim dia per presentar sol·licituds al procés extraordinari de regulació d'immigració a l'estat espanyol. Ho han demanat més d'un 1.300.000 persones. El procés s'ha encallat a les comissaries de la policia espanyola, on han de registrar les empremtes dactilars per obtenir la targeta d'identificació d'estranger. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela ja supera les 1.700. El balanç oficial també situen 5.000. Als ferits es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat aquest matí les seves dades, que augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. Incertesa sobre si avui es reobren les negociacions entre l'Iran i els Estats Units. Washington ha enviat una delegació del nivell a Doha, mentre Teheran hi desplaça un equip tècnic amb l'objectiu de parlar amb les autoritats qatarianes del desbloqueig dels seus fons. Recta final del judici del cas Kitchen. Amb la lectura dels informes finals de les parts, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleve a 19 anys la de l'excomissari Villarejo. La jutge de Martorell, que porta la mort del fundador de Mango, cita declara per avui la psicoterapeuta de la família, entre d'altres. La magistrada vol esclarir la relació entre pare i fill en el moment dels fets i la influència que hi hauria pogut tenir aquesta psicoterapeuta. Catalunya Ràdio acaba la temporada amb 672.000 oients i retalla en 60.000 la distància amb RAC1, que es manté líder. Són les dades de l'últim EGM, que marca un descens generalitzat de l'audiència de ràdio. Aquesta emissora que escolteu, 3Cat Info, voreix els 90.000 oients. A la verema d'aquest any hi haurà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè una part no tindrà sortida. El descens podria ser del 30% per la baixada de vendes d'ampolles de vi i cava tant al mercat interior com l'internacional. I fa un miler d'anys un simple toc de corno de banya podia alertar tota una vall en qüestió de minuts. Seria una mena de l'actual és alert. Les proves demostren que el so d'aquests instruments podia recórrer més de 4 quilòmetres i d'aquesta manera servia per unir castells, esglésies o pobles i connectar punts estratègics del territori.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. Eliminacions d'Alemanya i dels Països Baixos al Mundial de Futbol, totes dues als penals. Empat a un a l'Alemanya-Paraguai i també als Països Baixos-Marroc. L'Alemanya és el primer cop que queda eliminada als penals d'un Mundial. El Brasil pateix per ser els vuitens de final del Mundial. Guanya contra el Japó 2-1 amb gol al descompte. Avui al Mundial, Costa d'Ivori, Noruega, França, Suècia i Mèxic, Equador.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se avui als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot a prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
3: Trescat Info.

0: Paco Sánchez.
1: Que estima la música, estima la vida, que la música te acompañe.
0: Forever Jovas.
2: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
3: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Radio San Boy. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: ¡Hey! ¡Viva el rollo!

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: L'espai de l'home curiós.

0: 9 minuts passen de les 10 del matí. Va, que és dimarts i que avui tanquem, es baixa la persiana del mes de juny. Per tant, l'home curiós aquí també encara en modus de juny, però ja a punt ja de vacances. Encara queda un temps. Ireneu, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Madeu.
0: Encara queden dies.
1: Sí, Déu-n'hi-do.
0: No vulguis córrer.
1: No, el que ha començat és la calor.
0: Sí, i tant.
1: El que són les vacances, potser els crios sí que puguin estar ara de vacances, però sí. Jo te dic jo que encara queda mes i mig o dos.
0: Sí.
1: Qui diu?
0: Mira, l'altre dia la teva companya de secció, diguéssim, la... del No t'ho creuràs, no? La Marina ens deia que coneixia una persona que deia, sí, ara comencen les vacances, no, ara acaben les meves.
1: Sí, no?
0: Deia ella, no? Com dient, no?
1: Ara, sí, no, ara no, allà, tot, sí, segons, el... segons qui tinguis a casa, escolta...
0: Imagina't.
1: Ara acaben les vacances fins al setembre.
0: Bé, no ens hi posarem amb aquestes coses.
1: No, això és el que encara prendrem mal.
0: Sí. L'Ireneu Castillo, ja el coneixeu, l'home curiós de la República, també és l'autor del blog Memento Mori, aquest espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats. Estem ja amb xifres brutals, 5.800.000 persones més de xafarder.

0: i xafarders que no se'n saben estar de llegir i de rellegir les seves històries, i ja 21 anys a les esquenes de recorregut, déu-n'hi-do. Aquest espai virtual, que també són curiositats, bueno, és una extensió, és un germanat amb l'home curiós, aquest espai, i que fins i tot hi ha vídeos, i que no cal que llegiu, que també està molt bé llegir, però que si escolteu també,
1: també
0: l'àudio, és molt, molt interessant.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Hi ha de tot.
0: Doncs posem fil a l'agulla.
1: Vinga, som-hi.
0: La darrera curiositat de juny.
1: Sí, la de juny, l'última. També, que és la número 30. La número 30 de la temporada.
0: La número 30 de la temporada, déu-n'hi-do. Com passa el temps?
1: Sí, mira, tempos fuguin, no? Que deia els antics.
0: Anem pels 2.214 programes. Perquè vegis tu. En viu i en directe. Molt bé, diu així, escolteu bé perquè ja ho sabeu que els títols de les curiositats de l'Ireneu també tenen el seu què. Diu així. Els crancs heike, o la vergonya de ficar un samurai a la paella. Títol que d'entrada ens deixa parats i que evidentment cal que l'Ireneu el desenvolupi si ho volem entendre i no ens hi volem fer mal, perquè això dels crancs heike, jo he dit heike, no sé si ho pronuncio bé, o la vergonya de ficar un samurai a la paella. No m'imagino jo un samurai, un home d'aquells amb aquells bigotis,
1: assegut, la paella, tomba i tomba.
0: Sí, assegut a la paella.
1: Sí, sí. No,
0: quasi,
1: no,
0: quasi.
1: Ja és una cosa d'aquestes, és una cosa com molt...
0: Molt bé,
1: molt bé. Molt rara, però ara veureu per on van els tiros, no?
0: Va, explica'ns-ho.
1: Algun dia, jo estic esperant que em diguis el títol de l'article d'avui.
0: Sí.
1: I algun dia me'l canviaràs i llavors serà quan correm-hi tots, eh?
0: Home, jo normalment miro d'afinar. No sé.
1: Però vull dir, algun dia dirà, ah, sí, però era aquest.
0: No sé,
1: sempre tinc la por aquella.
0: No, home, no. A veure, si tens curiositats per tot arreu...
1: No, ja. No, hauria de buscar alguna ràpidament.
0: Et grates l'orella i cauen tres o quatre curiositats.
1: Home, no, una curiositat no sé si cauria, ara mateix.
0: Bueno.
1: Jo que no.
0: Poses la mà a la butxaca
1: i
0: en treus unes quantes de cop.
1: No, però si treus la llibreteta meva que porto a la motxilla, et dic jo que treus unes quantes.
0: Déu-n'hi-do.
1: Bueno,
0: sí. Molt bé.
1: A veure, els crancs heike.
0: Això?
1: Sí, no, la veritat és que els japonesos deien heike.
0: Heike.
1: Però bueno, són heike. Per aquí li diem heike, perquè s'escriu a mac i tenim tendència, heike, com els anglesos, doncs, a dir heike.
0: Jo no acabo d'entendre és la vergonya de posar un samurai a la paella.
1: Ara veuràs com té la seva això. A veure, tu te'n recordes del Carl Sagan?
0: Sí, home, el gran Carl Sagan, en pau descansi,
1: sí, no.
0: Un dels, jo crec que dels guies que hem tingut en aquest món de guia important de l'univers, d'ensenyar-los
1: el
0: que hi ha per aquí dalt.
1: Per això, que si alguna sèrie de televisió m'ha influenciat profundament en mi, doncs sí, aquesta ha estat Cosmos.
0: Clar, Cosmos,
1: de Carl Sagan.
0: Quin clàssic que...
1: Ja que em va proporcionar una visió diferent del món que m'envoltava. Jo me'n recordo, jo no perdia una quan sortia per la tele, jo estava ja assegut allà perquè és que em flipava en colors amb aquest home.
0: Que, per cert, ho van intentar modernitzar i sense ell portar-ho també una mica més enllà.
1: Sí, però no el mateix.
0: I està molt bé, però tu trobes a faltar el Carl Sagan.
1: No.
0: El trobes a faltar.
1: És que si no heu conegut, de veritat, busqueu la sèrie Cosmos per internet, que segur que la trobeu.
0: Per cert, un tipus que et devia influir molt, perquè ell ja deia que el primer valor per ser intel·ligent i per descobrir coses és la curiositat. És
1: sí, no. Això... Ja dic, jo el tenia de capçalera.
0: Estic seguríssim. Molt bé.
1: Bé, és el que dèiem, arrel d'això, doncs podria dedicar-li un munt d'articles a aquest divulgador científic de primera categoria especial. Pocs, per no dir cap, ni a per sobre. Almenys des del meu punt de vista.
0: Està clar.
1: Però avui, doncs m'he recordat dels capítols en què explicava un curiós fenomen que crec que paga la pena d'explicar avui.
0: A veure.
1: Justament el dels crancs heike del Japó, dius. Crancs heike. Bé, conta la història que cap al segle XII el clan del Genji es va enfrontar en batalla naval contra el clan dels heike. Imagina, és una cosa d'aquelles...
0: Dos clans d'aquells...
1: Dos clans japonesos.
0: I violents que devien ser,
1: Els Genji, doncs, van guanyar la batalla, i els Heike, supervivents, doncs, veient-se derrotats, no van dubtar a suïcidar-se llançant-se al mar.
0: Això és molt d'ells.
1: No sé si he parlat del bosc aquell, el bosc aquell de suïcides que hi havia. Sí, no sé si... Ja m'ho miraré, a veure...
0: No, jo diria que sí que...
1: És possible, no, però fa temps, si de cas ha arribat el cas, doncs ja el recuperarem. Però,
0: com allò que insòlit i...
1: Insòlit i sobretot tètric. Sí. Però bueno, a partir de llavors, doncs, es van reencarnar en crancs, i aquests crancs tenen en la seva closca la imatge de la cara d'un samurai. O sigui, és genial, sí. Sí.
0: Però això, com...
1: Sí. Ara veuràs això. Doncs aquests crancs, que tenen el nom científic de Eikeopsis japonica, existeixen en realitat. Però com és possible que un bitxo tingui una cara d'una persona japonesa, per a ma sorpresa, a sobre de la seva esquena?
0: Sí.
1: O sigui, com pot ser això?
0: No ho acabo de veure jo.
1: Doncs,
0: no,
1: encara,
0: creure, no sé.
1: Encara que us pugui semblar mentida, doncs té la seva explicació.
0: A veure.
1: A més, té la seva explicació després d'això. A veure, imagineu, o sigui, feu l'esforç, que segur que podeu, els que us demanaré,
0: sí, home,
1: que teniu un corral de pollastres i que cada dia heu de matar un d'ells per a fer el dinar. T'ho imagines, no?
0: Bueno, això a pagès, a pagès ja es feia, no?
1: Bueno, ara, imagineu que hi ha alguns pollastres que tenen la cara semblant a algú estimat per vostre, però que no es distingeixen a primera vista, sinó fins que els teniu a la mà.
0: A veure, m'estàs dient un pollastre que s'assembli a algú proper a nosaltres.
1: Algú proper i que te l'estimes.
0: I que te l'estimes, dius, aquest no el puc matar, amb aquest gall.
1: A veure, si tu arribes al pollastre i té la cara del Trump, doncs...
0: Home, doncs...
1: No sé jo si és prou estimat.
0: Sí.
1: Bé. Clar, és el que diem. Mentre que no agafeu el que s'assembla, doncs tot anirà bé. O sigui, malament pel pollastre, clar. Clar, diràs, aquest, no?
0: Sí, sí.
1: Però si agafeu el que s'assembla al vostre ser estimat, doncs dubto molt que tingueu el valor de tallar-li el coll i fer-lo amb tomàquet.
0: Bueno, a veure, que d'entrada sembla absurd, però mira,
1: ja, però
0: imagina que pel que sigui, pues,
1: sí,
0: aquell gall té una retirada al teu oncle, o el teu fill, dius, per què li trobo una retirada.
1: Li trobes una retirada.
0: És estrany, clar. però mira.
1: Doncs clar, si el trobes així, doncs difícilment doncs, li talles el coll.
0: Sí, et costaria.
1: Per la qual cosa, doncs ben segur li perdonareu la vida.
0: Segur.
1: Doncs més o menys seria el cas dels crancs abans que esmentats. O sigui, el cas dels crancs que...
0: Això va per aquí?
1: Vindria per aquí, sí.
0: Què dius ara?
1: Clar, els pescadors japonesos que han pescat des de fa molts segles a la zona de la batalla, que, ojo, que és totalment real, o sigui, no és una cosa inventada, o sigui, hi ha constància històrica. Doncs quan pescaven els crancs per a menjar, doncs en el moment en què agafaven algun d'ells que s'assemblava, encara que fos lleugerament, a una cara humana, o sigui, clar, quan l'agafaven, doncs la closca per la part de sobre, doncs recordava...
0: Sí, bueno, té com una mena de dibuixos, sí, o una mena de...
1: No, és una cara, o sigui, és sorprenent perquè
0: bueno,
1: és una cara.
0: Bueno, però al final no deixa de ser una paradidoira.
1: Bueno, ja, no? En això estem.
0: És això,
1: estem.
0: No? Val.
1: Doncs bueno, doncs els homes, encara que quan el trobaven, quan el treia de les xarxes i tot això, quan el pescaven, doncs el treien, doncs el tornaven al mar, ja que els feia cosa, no?, de menjar-se'ls.
0: Hòstia, que aquest s'assembla al meu cunyat.
1: Clar,
0: o
1: sigui,
0: el meu cosí, o el meu germà.
1: I a més, nosaltres que som de...
0: O la meva tia.
1: Nosaltres ho fem de broma, allò de que dius que tots els japonesos són iguals i tot això.
0: Sí.
1: Però alguna cosa hi haurà, no? I llavors, quan tu trobes en aquella un cranc, que dius, sí, estaria molt bé per ficar-lo a la paella, però resulta
0: té
1: retirada, que té una retirada que em recorda
0: el meu veí de davant. Vull dir,
1: clar, si a sobre tenien doncs les notícies històriques de que allà s'havien suïcidat i que l'ànima dels Heike doncs s'havien llançat allà i que s'havien reencarnat en crancs i tot això,
0: imagina.
1: Doncs coi, tu quan et trobaves un d'aquests que s'assemblava, doncs...
0: Te'l treies de sobre ràpid.
1: O sigui, sigui una maledicció, ja sigui per maledicció, ja sigui per superstició...
0: Bueno,
1: que
0: és igual,
1: que
0: té la cara d'un samurai.
1: Sí, llavors evitaven de menjar-se'l, no? Clar, evidentment, si no s'assemblaven, doncs no dubtaven a ficar-lo a la olla. Clar, no s'assembla. Mira, aquest cap aquí, aquest no té res a veure.
0: Sí.
1: Clar, aquest criteri del pescador feia que els crancs que tenien aquesta cara humana tinguessin més possibilitats de reproduir-se que els que no la tenien. Per la qual cosa l'ésser humà mateix anava sacrificant, és a dir, menjant-se, doncs els que no tenien la imatge i respectant els que sí que la tenien. Aquest efecte s'ha donat a conèixer com a selecció artificial, ja que l'home, tot i sense adonar-se'n, ha anat seleccionant els crancs que més s'assemblaven a la cara d'un ésser humà.
0: Per tant, el supervivent diu: ei, si vull continuar viu, he de mantindre això.
1: Exactament, o sigui, clar,
0: però això ho diu l'ADN d'aquesta
1: gent. Bueno, exactament, o sigui, per això, o sigui, per al cranc, clar, el semblar-se o no era una mera qüestió de supervivència.
0: Sí, sí, sí.
1: Però clar,
0: sí.
1: A veure, hi ha crancs que s'assemblen menys i que s'assemblen menys. Clar, si anaven pescant-los tots i es quedaven només amb els que no s'assemblaven, els que s'assemblaven tenien un avantatge.
0: Total.
1: Que és com si agafes, que tens els gossos i vols un gos de color verd, arribat al cas. No, és el cas. Però i només escollissis només els que són verds.
0: Al final, la mare natura
1: seria tot verd.
0: Tira per aquí, perquè diu, aquests tenen més probabilitats de sobreviure.
1: Clar, exactament. O sigui, llavors, resulta que en aquest moment, doncs, tu te'l trobes i dius, on dia, no s'assembla el meu tiet. Doncs, cap a dins. Que s'assembla el meu tiet.
0: Que fora, això que dius.
1: No, no, és així.
0: Té la seva lloc lògica, però carai, la mare natura, del que és capaç, no?
1: Sí, sí, clar, no, perquè mare, vegis, la mare senyor. Natura i nosaltres som una baula som una baula de la natura, per tant també tenim la forma.
0: Que fort.
1: Clar, en realitat, la cara del samurai, dels crancs Heike, no és més que, com deies tu, una pareidòlia dels avoltaments que produeixen les insercions dels músculs del cranc i la seva closca.
0: Ja.
1: O sigui, no és que sigui res especial.
0: Jo t'ho comparava amb una pareidòria, perquè al final és qualsevol cosa que ens pot recordar, que el cervell et recorda que és algo que tu coneixes.
1: No, clar, perquè tu vas...
0: A vegades ho veus amb un núvol.
1: Sí, exacte.
0: Aquell núvol sembla un ànec, o sembla...
1: Perquè com tenim el... una pedra. Com tenim el cervell que especialitzat, sobretot, a reconèixer plantilles.
0: Ara, identificar...
1: Identificar plantilles, a partir d'aquí, doncs, comença a tal... I en aquest cas, els músculs, la inserció dels músculs del cranc interior, el que és la closca, doncs fa una sèrie d'avoltaments que per una causa o per una altra doncs s'ha semblat a la cara d'un samurai i en aquella banda doncs la gent que els pesca doncs els
0: impressionant,
1: els tenen així. No? Llavors, durant els segles doncs els han anat especificant, no? O sigui, pescant els dolents i deixant els bons, de tal forma que només queden els que s'assemblen més al samurai.
0: No, m'has deixat, però encuriosit.
1: Clar, doncs, bueno, doncs, només així, doncs, amb aquesta selecció humana, doncs, exercida durant segles, doncs, ha estat possible, doncs, tal grau de perfecció en la imatge.
0: Imagina't.
1: Clar, hem de comptar que en el cas de deixar de pescar-se, si tal forma no fos determinant per la vida del cranc, doncs, passades unes quantes generacions, la cara del samurai s'hauria perdut, tornant al seu estadi natural. Clar, ara mateix, doncs, els que queden només són els que s'assemblen a la cara.
0: Sí,
1: perquè
0: no,
1: són els que són els supervivents.
0: Està claríssim.
1: Són els supervivents. Però, clar, en el moment que el cranc no li sigui, diguem que no sigui un detall de supervivència, diguem que els que no tenen amb els que en tenen, doncs acabaran barrejant-se i s'acaben perdent tota la història. Sí. Mentre que hi hagi alguna cosa que els esculli, continuaran amb aquella cara. En el moment que sigui no sigui un avantatge, sinó una desavantatge, o que no li faci de res, doncs allò es barrejarà i d'aquí unes quantes generacions doncs no s'entendria.
0: Imagina la mare natura, que probablement no sap exactament allò que hi ha per dins dels bitxos, no sap exactament el per què. El que sí que sap, que el més important és, si jo tinc això, jo
1: Puc reproduir-me.
0: Per tant, he de tindre això. I cada cop ho he de tindre amb més perfecció. No sé el per què, però el que m'interessa és que això em salva la vida.
1: Clar, al final ja som éssers vivents i estem dedicats, diguem que, a reproduir-se, a continuar la vida. Clar, de tal forma que si hi ha alguna cosa, algun detall, algun tret característic que ens permet doncs reproduir-se més, diguem que més fruïció i expandir-nos, doncs la natura ho tira cap aquí.
0: Va,
1: clar, és això.
0: Impressionant.
1: Que igual, a veure, aquest és el cas dels crancs Heike, però bueno, pots mirar-ho també doncs, en qualsevol de les varietats que tinguis aquí a Pagès. O sigui,
0: sí,
1: trobes,
0: sí.
1: Clar, o sigui, a lo millor, mira, només cal que mires la síndria sense pinyols, sense pepites. Doncs, o sigui, és impossible, no es pot, necessiten les síndries aquestes, necessiten la seva... necessiten
0: si
1: la mà humana, necessiten la mà humana. O les taronges sense pinyols, o sigui, necessiten la mà humana. De tal forma que, bueno, sí, en aquell moment, doncs, a ells els hi serveix, o sigui, ja... tarongers, hectàrees de tarongers sense, diguem que sense pinyol, que no es reprodueixen si no és per la mà humana. I bueno, però continuen tenint hectàrees i hectàrees. Els tarongers sense pinyols els hi van molt bé.
0: Totalment.
1: I a les síndries sense pinyol també. Què passa? Que en el moment que no hi hagués, diguem que l'ésser humà, per seguir reproduint-les,
0: sí.
1: O sigui, aquelles taronges sense pinyol no tenen sentit perquè no es poden reproduir, i les síndries sense pinyol pues, també.
0: Clar.
1: Acaben desapareixent i tornen a la seva posició natural. Bueno, mira, doncs
0: és
1: això.
0: És fantàstic els mecanismes de la natura.
1: En conclusió,
0: molt bé.
1: Que l'ésser humà interactua constantment amb el seu medi ambient, de vegades conscient, de vegades inconscientment. Però no podem aïllar-nos del nostre entorn. Un entorn que ja fa molts anys, doncs, el gran Carl Sagan, doncs, ens va posar a l'abast de la mà. No?
0: Sí, senyor, i ho va explicar molt bé. Escolta'm, saps què m'has recordat, també títol de curiositat, quan deies, i ho deies molt bé, que això de les paraidoides, al final, venen de que, això t'ho deies molt bé, de que hi ha un mecanisme al cervell que identifica a través de la vista i després,
1: sí, claro.
0: Després evidentment, ho tradueix al cervell, perquè si el cervell no ho traduís, tu no veuries res,
1: o el que veuries no
0: ho entendries, que és allò, no?
1: Clar, que això ja passa.
0: Però hi ha una malaltia que... trastoca una mica això. I hi ha persones doncs, que de vegades, no totalment, però de vegades no identifiquen el que veuen davant, fins al punt que hi ha, mira, a veure si ho investigues, no et donaré més pistes, hi ha un actor molt conegut que té crisis de tant en tant d'aquest problema, i fins i tot no identifica els seus familiars més propers.
1: Sí, no, sí, ho he escoltat.
0: A la seva dona, als seus fills, els té davant, i és capaç a vegades de preguntar-li, disculpi,
1: no
0: sé què faig aquí, però jo no sé qui és vostè. Vostè qui és? I aleshores li han d'explicar, i al cap d'uns moments, quan li passa la crisi, torna a identificar. Que curiós que és això, aquest problema del cervell que fa... que algú que tu coneixes de tota la vida i més, no sàpigues identificar què tens davant.
1: Sí, sí, però...
0: impressionant.
1: Sí, no, això l'he escoltat alguna vegada. O sigui que la gràcia està que no reconeixen la cara de la persona, no reconeixen...
0: Sí.
1: O sigui, igual que nosaltres tenim la tendència, doncs, a reconèixer la plantilla d'aquella persona, doncs, a tal, aquest personatge, o aquests personatges, perquè no només afecta amunt, doncs resulta que no el reconeix.
0: No,
1: o sigui,
0: no.
1: I està fart de veure això, però després el poses entre uns i uns altres, no els treus la... O sigui, no són capaços de reconèixer d'una forma
0: o altra. Bueno, jo no he donat més pistes, perquè potser un dia l'Ireneu ens explicarà això i li posarà nom a una persona... Sí,
1: una
0: persona molt coneguda.
1: Això ho he escoltat i ho he vist.
0: Saps de qui es tracta, no? No donarem pistes, saps de qui es tracta.
1: Sí, o sigui, sé quina és la problemàtica.
0: Però dir molt conegut és quedar-se curt.
1: Bueno,
0: molt,
1: possible, sí.
0: I molt conegut, una estrella de Hollywood,
1: Sí, sí,
0: molt bé.
1: Una star d'aquesta.
0: En fi, Ireneu, déu-n'hi-do, com acabem el mes de juny amb aquests crancs que la saben llarga.
1: Aquests samurais a la olla.
0: La saben llarga.
1: Sí, sí, no, déu-n'hi-do.
0: La mare natura que sempre ens sorprèn, i crec que ho continuarà fent sempre.
1: Sí. Com a mínim la setmana que ve.
0: Com a mínim la setmana vinent. Una pista, però ha de ser molt ràpida, va.
1: A veure, tu te'n recordes que vam estar parlant fa unes setmanes dels micos de Gibraltar?
0: Sí, home, i tant.
1: Doncs va per aquí la cosa, i ja veureu que també els micos aquests de tonto no tenen un pèl.
0: Jo sé de què va una mica, perquè tu m'ho vas explicar, i a mi, personalment, fins i tot et diria que em fa por. No donaré més pista.
1: Bueno, a veure...
0: En certa manera fa por.
1: No és una cosa per tenir-ne por. O sigui, A veure, més aviam...
0: No diré res més.
1: A mi em fa més por els que pensen de que els mico són éssers inferiors.
0: Ja. No, clar.
1: Això
0: clar.
1: Per aquí jo no me l'empasso.
0: Molt bé, en parlarem la setmana vinent. Ireneu, tingues cura de les calorades.
1: Sí, no, escolta...
0: Mira que és fredolic, perquè aquest home digui que està passant calor... Compte, perquè ell és fredolic de mena. Molt bé.
1: Sí. Anirem per la sombreta.
0: Segur. Ireneu, a cuidar-se, amb
1: igualment.
0: Salut i que tot vagi molt bé. La setmana vinent més. Ens veiem aviat, d'acord?
1: Vinga, doncs.
0: Holi!

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?

0: 33 minuts passen de les 10, dos quarts i 3 minuts d'11 del matí. I tots els dimarts, doncs, això, que tanquem paradeta amb l'espai dedicat a l'autoconeixement. Ens agrada pensar que l'hem d'anomenar d'aquesta manera, però té el seu propi títol. És el No t'ho creuràs. I en aquest cas, avui ens el signa la nostra coach, podríem dir, de benestar per a empreses i famílies i mestre de ioga i d'altres disciplines com la meditació i d'altres coses. És la Marina Mayarra. Molt bon dia, Marina. Què tal estàs?
1: Molt bon dia. Doncs molt bé. Aquí estic un altre cop. M'encanta com el titular, com em fiques aquí. Marina Mayar, coach, yoga, meditació. Oh, dic, acabem ja, eh?
0: Sí, no, però és que són aquestes disciplines
1: sí,
0: les que tu domines.
1: Sí, s'han de dir important.
0: I més.
1: És que no acabaríem. No acabaríem. Està tu què tal, com estàs?
0: Molt bé. Deia l'Ireneu que fa força calor, tu estàs patint la calor. És que fas cara d'una mica de... Bueno, clar, és que ara vens a peu, vens per aquí
1: vinc,
0: al carrer.
1: Vinc de peu, però ja fa moltes hores ja que m'he aixecat. Fa molta calor i no ho estic passant massa bé,
0: no?
1: La veritat. No, és el primer any. És el primer any. Mira que a mi m'agrada moltíssim el tema de l'estiu, a més que jo vaig néixer a l'agost, sempre ha sigut com un moment molt guai.
0: Ets Leo, doncs.
1: Sí, Leo, ascendent. Té Leo,
0: bé,
1: super Leo. A veure, no veus els meus cabells?
0: No, sí que és veritat. No? Ara
1: ho doncs ho estic passant força malament. És el primer any de la meva vida que estic patint aquesta calor i ja estic fent com molts invents a casa per poder estar tranquil·la, almenys a l'hora de dormir. Tu què tal? Com estàs portant
0: això? Sí, home, tu pensa que ens passem moltes hores aquí, aquí tenim
1: home, aquí
0: aire condicionat,
1: superbé.
0: Fresquets. Ho anem portant com poder... Saps què passa?
1: Digues.
0: A mi m'agrada molt la llum, és a dir, a mi m'agrada molt que s'allargui el dia.
1: Ai, a mi també.
0: Per tant, sé que tot té un preu. I si aquest és el preu que hem de pagar, doncs el pagarem, en el sentit de que a mi ja m'estaria bé que tot l'any fos estiu.
1: Sí.
0: Això sí, amb temperatures potser més moderades, no?
1: És com sí, tot, a veure
0: ja
1: si
0: posats a
1: triar.
0: Miqueta, no?
1: Però bueno, estem encara a juny, bueno, a veure què tal. No. Però bueno, estem contents, no? Aquí estem super motivats per aquesta secció també de cada dimarts, dimarts. Molt bé. Doncs sí,
0: va,
1: sí.
0: Què ens portes per avui?
1: Ai, porto bastantes coses i faré una combinació.
0: Sí?
1: Primer de tot, me preguntaves abans, no, com estàs? Estic contenta d'estar aquí, però estic... Ho diré en castellà perquè em surt així millor. Estoy como triste, contenta, nostálgica. És com
0: todo junto,
1: todo junto. Per què? Perquè ara arriba el mes de... Estem acabant ja el mes de juny i, doncs, els espais on jo, per exemple, faig el tema del ioga, no? Que faig ioga respira amb unes noies i, per cert, molts petonets des d'aquí, doncs això s'acaba. Acaba. Llavors, és guai, no?, perquè tenen aquest espai, no?, de vacances, no?, que pues, estem
0: que
1: de vacances.
0: Que també està bé, és necessari.
1: Sí, però també hi ha aquesta part de tristor i de nostàlgia, perquè quan jo, per exemple, sempre dic, jo no només faig un ioga, jo faig una comunitat de noies.
0: Sí,
1: llavors,
0: sí,
1: és molt guai la sensació que es crea, les dinàmiques, la complicitat, la privacitat que hi ha allà. I clar, marxes contenta, però també marxes amb aquesta part de nostàlgia, de dir, ostres,
0: però,
1: que això s'acaba.
0: Però tot torna, també.
1: Ai,
0: sempre diuen, tot acaba, però jo afegeixo i tot torna.
1: Sí, però tu m'entens, no?, el que et vull dir. Quan deixis aquí la ràdio, no? Que,
0: bueno,
1: que
0: clar, acaba... dius, bueno,
1: nostàlgia, però alegria que arriben les vacances.
0: Sí, sí.
1: Per això,
0: important tant una cosa com l'altra.
1: Sí, i relacionat, tot va molt relacionat avui.
0: Segur.
1: Perquè a mi m'agrada fer molt viatge,
0: veure,
1: no? Aquesta confiança, no?, per poder-te explicar i per poder-te dir, no? Uh-huh. Estoy triste, contenta, nostàlgica. No a tothom ho pots dir. No a tothom li pots dir com estàs i dir-ho des d'aquest costat, no a tothom li pots dir pues, amb aquesta sinceritat que moltes vegades amb tu tinc, no?
0: Sí,
1: de dir, pues,
0: home, faltaria més, eh?
1: Podem fer això? Jo et dic, no podem fer això perquè jo sento què tal o com ho veus, no? I amb aquesta part ho vull relacionar amb un tema que a mi m'agrada molt, que és la seguretat psicològica.
0: Seguretat psicològica?
1: Sí, avui és el tema, avui és temazo de seguretat psicològica. I,
0: no, és que compta amb el títol. Seguretat psicològica.
1: Sí, què tal?
0: Però què vol dir exactament això?
1: Ah, aquí és. Jo primer, abans de dir... abans de preguntar, no? Abans de qüestionar, què és exactament la seguretat psicològica?
0: Ah, exacte. No? Comencem per aquí.
1: Comencem per aquí, no? La seguretat psicològica, bàsicament, és quan tu et sents dintre d'una societat o, per exemple, pots dir dintre d'una societat o dintre, per exemple, de la feina o dintre d'un grup d'amics.
0: El teu entorn, vaja.
1: El teu entorn, exactament. Uh-huh. És una condició en la que et sents... Són quatre parts. La primera, que et sents inclòs dintre d'aquest espai. Uh-huh. I aquí em pregunto i faig la reflexió, no? Et sents inclosa, per exemple, dintre de la feina? Et sents inclosa dintre del grup d'amics? Uh-huh. Perquè les amistats, no sé si et passa a tu, però amb el temps va evolucionant.
0: I evoluciona.
1: I canvia.
0: I canvia, que no vol dir negatiu o positiu. Canvia, sí que és veritat que de vegades abandones entorns...
1: Totalment.
0: I en tens d'altres de nous, no?
1: Exacte, la qüestió...
0: No sé.
1: I això és molt interessant, per exemple, amb el tema de les amistats, no?
0: Pues, sí.
1: Per exemple, quan la família creix, quan tens una nova relació, etcètera, no? Moltes vegades intentem, doncs, mantenir aquest espai o inclús pues, crear nous espais, no? Pues, si tens els nens a la guarda, no? Pues, a veure si pot incluir-me en aquest espai, no?
0: Clar.
1: Llavors, aquest punt és important, torno, no? La seguretat psicològica, què és? Primer és la condició en la que tu et sents inclosa dintre d'un entorn, dintre d'una societat. La segona és que et sents segur per aprendre, és a dir, vale, jo tinc aquesta seguretat per poder aprendre, per exemple, sobretot en el que és el tema de la feina, si jo entro en una nova feina, doncs jo tinc la seguretat, o jo em vull sentir segur que jo tinc aquesta possibilitat de poder aprendre dintre de que pugui tenir errors, no?
0: Estaríem parlant del que s'anomena la zona de confort, a vegades?
1: No, jo diria més de sortir d'allà. Perquè quan tu...
0: O sigui, de voler fugir?
1: No, fugir tampoc. Simplement perquè quan tu estàs en aquesta fase d'aprenentatge, doncs, per exemple, no? Jo me'n recordo quan tu estàs en la fase aquesta d'aprendre a anar en bicicleta, no? Has de sortir una miqueta de la zona de confort en comptes de les quatre rodetes, no? Doncs dues rodes i que possiblement cauràs perquè caus.
0: Val.
1: Doncs aquesta sortida aquí, però que dintre d'aquest aprenentatge, i mira, ho fico a l'exemple, no? El tema d'anar en bicicleta, no? Si tu dintre aquest caos doncs tens a una persona normalment adulta, no?, que t'acompanya i et diu molt bé, però en comptes de fer-te això et diu perquè t'has caigut, llavors segurament cada vegada que tu agafis la bici l'agafaràs amb por.
0: Però al final, posar en valor l'aprenentatge del dia a dia, no?, de les coses.
1: Clar, aquí està la qüestió, des d'on tu estàs fent aquest aprenentatge i quin entorn tens tu per poder fer aquest aprenentatge d'una manera on tu et sentis segura dintre de la incomoditat o dintre de sortir de la zona de confort. Després, la tercera part és la seguretat que tu tens per contribuir. En aquest cas, si parlem, per exemple, de les feines, no? De contribuir a portar valor dintre de la feina. Doncs mira, jo penso això, jo penso l'altre, jo crec que es podria fer des d'aquesta manera. I la quarta
0: bé,
1: i última fase, perquè aquí són fases, és de sentir-te segur per qüestionar el status quo sense por, sense sentir-te avergonyit, ni marginat, ni castigat d'alguna manera.
0: Carai.
1: Sí, bueno, és que és una realitat. Tu, per exemple, quan dius el qüestionar l'status quo, vol dir, per les persones que ens escolten, és quan les coses es fan així, no? No sé si t'ha passat, no, a casa de la mare o a casa de pare, no? És que les coses s'hacen com se dice en esta casa. No? És com jo lo digo. Llavors, clar, jo és l'estatus quo és, bueno, podem canviar això, potser a lo millor avançar o modificar, no? Llavors, són situacions que ens podem passar i ens poden passar pues, en qualsevol entorn, no? Per exemple, si parlem de les amistats, també, no? Quan tu pues, vas a algun lloc amb les famílies, no és el mateix quan només són parelles o quan hi ha nens. Aquest status quo ha de modificar-se, però hi ha gent que no ho vol modificar. I això és molt interessant perquè no fa tant que va sortir el tema de la seguretat psicològica.
0: Sí.
1: I és un tema que a mi em sembla super, super interessant per poder una miqueta plasmar diferents situacions que podem viure en el nostre dia a dia. De fet, dintre de les empreses, perquè sobretot això està molt mogut per el tema de les empreses. No sé si coneixes una cosa que es va fer que es diu el projecte Aristòteles. Te suena? No sé no si els nostres oients poden...
0: Potser sí, però
1: a veure.
0: No ho entenc clar, no ho tinc clar.
1: No ho tens clar? Bueno, no et preocupis.
0: És
1: perquè...
0: que no recordo si ets exactament el que penso. A
1: doncs mira, jo t'explico, perquè això és molt interessant i... Bueno, pues va molt relacionat amb per què és tan important tenir seguretat psicològica dintre dels nostres entorns, no? Perquè no només és un camí per la innovació i a través de la inclusió, sinó també és una manera perquè tu puguis progressar, tu puguis evolucionar amb aquesta sensació de que estàs en un espai totalment segur, no? Com dic jo, com estem aquí a la ràdio. Doncs, per exemple, el del projecte Aristòteles és molt guai,
0: atenció,
1: això és molt fort.
0: Això que ara
1: sí,
0: explicarà.
1: Perquè mireu, Google, no sé si coneixeu Google, però bueno, Google és una empresa molt famosa.
0: Home, està claríssim, eh? Això sí que ho tenim claríssim.
1: Sí, sí. Doncs va fer un estudi, amb 180 equips, 180 equips de Google, van fer un estudi i, atenció...
0: 180 equips de...
1: Sí, déu-n'hi-do, tenen molts equips, eh? Ostres, tu. Doncs van descobrir que, atenció, la intel·ligència i els recursos que ofereix Google, que ofereix un monton de recursos, des de snacks, hasta viajes, hasta de todo, no poden compensar la falta de seguretat psicològica d'un equip. Això què vol dir?
0: Què vol dir, això?
1: Que... Bueno, continuo amb això per compensar. Diu, de fet, l'empresa es va decantar per la seguretat psicològica com el factor més important per explicar el seu alt rendiment. Això és el que volia dir. És a dir,
0: ja
1: que tu pots, per exemple, pagar-li més calés, que tu pots tenir persones dintre l'equip que són super, super intel·ligents, però si no hi ha seguretat psicològica dintre d'aquest entorn, mai hi haurà un alt rendiment. És a dir, i un alt rendiment també va molt, molt, molt vinculat amb que les persones es vulguin quedar o no dintre de l'empresa. Parlin bé o no parlin bé de l'empresa. I això és super top perquè abans pues, ens donàvem la compensació perquè estiguéssim a gust, que no vull dir que no, que no es continuï fent des d'aquest costat, de, bueno, pues et donem per Nadal, no?, una tassa per Nadal, no?, o et donem, no sé, 2 hores de vacances més, però això amb el temps no compensa la seguretat psicològica perquè una persona digui jo em vull quedar aquí més temps o jo ho donaré tot perquè aquesta empresa m'està respectant. I això és molt interessant perquè si no tenim això, si no tenim aquesta seguretat psicològica, al final les persones marxen o al final les persones el que fan és quedar-se allà pues, haciendo su tarea o lo mínimo i se van. De fet, molt relacionat amb això, i aquí començo perquè avui parlarem només de la primera etapa perquè no ens dona molt de temps, però és molt guai, que és la seguretat d'inclusió. Atenció, diu que ser ignorat a nivell social és més dolorós que ser rebutjat.
0: Imagina't, compte, ser ignorat és pitjor que ser rebutjat.
1: Totalment, això és molt fort.
0: Que una mica allò que sempre s'ha dit, no? Escolti, faci el que vulgui però no m'ignori, maleixi'm, digui'm el que vostè vulgui però no m'ignori, no? Hi havia una llegenda que era el diable que li deia a algú: si em vols odiar, m'odies, si em vols vanagloriar també, digue'm el que vulgui, insulta'm, repudia'm, però no m'ignoris.
1: Uau, no ho sabia.
0: Deia el diable, és el pitjor que li pot passar al diable, no? No m'ignoris, odia'm, fes el que vulguis, però no m'ignoris, no?
1: Sí, és que diuen que ignorar les persones és inclús més dolorós que el fet de pagar. És molt fort, o sigui, és com la relació que hi ha...
0: És excloure...
1: Totalment.
0: Al 100%.
1: Totalment. Per això diuen que la necessitat de ser acceptat és més, precedeix a la necessitat de ser escoltat. Llavors, de fet, ja fa poc va haver un estudi que va sortir a la Universitat Americana amb estudiants i van dir, atenció, això és actual,
0: Sí, sí, això que, són dades d'ara, fa poc.
1: Diu que el 63% dels estudiants, el 63% és
0: 63.
1: Molt fort. 63? Sí, es senten actualment molt sols. És a dir, no és que tenen tecnologia, no és que tenen uns entorns, no?, que es poden, ei, mira, per WhatsApp, oye, quedamos ahora a les 3, no?
0: Per exemple. Pues,
1: tot i tenir una abundància material infinita amb tecnologia, cada vegada patim, i això és molt important, patim més pobresa social i emocional. I és això que em preocupa molt, la veritat, perquè, o sigui, estem portant uns ritmes tan heavies, estem portant amb una tecnologia que jo cada vegada m'assento a vegades dintre d'un restaurant, una cafeteria, no sé si ho has vist, no? I estan un grup un grup de gent jove com nosaltres, i només estan amb el mòbil i en cap moment tenen cap tipus de conversa. També és interessant veure, no?, quantes hores, i aquí es pot veure l'aplicació de mòbil, no?, quantes hores tu pots veure, estàs connectat. I és molt fort perquè la mitja crec que sortia entre 6 i 8 hores. A la gent jove, 6-8 hores.
0: Això és una jornada laboral. No sé
1: això és una jornada laboral.
0: Clar, imagina't.
1: Llavors, què passa? Que relacionat també amb la seguretat psicològica, molta gent jove cada vegada més els hi costa més tenir relacions físiques en quant a conversa. Per exemple, jo, per exemple, estic mirant els ulls i estic parlant amb tu i tinc una conversa amb tu, doncs cada vegada això és més complicat. De fet, moltes vegades és no, hablamos por WhatsApp. Sí. O t'envia un àudio, no?
0: És que vols que et digui que les coses més senzilles, al final, en el segle XXI, s'estan començant a tornar com a luxes?
1: Ai, explica'm això.
0: No, mira, la comparació pot semblar molt absurda.
1: No,
0: antigament, la gent amb poques possibilitats que menjava, doncs antigament, doncs menjava elements com... no sé, verdures o coses que eren molt simples i que es trobaven a qualsevol lloc i que, no?, que carn de viam, el que sigui. Fixa-t'hi que tal i com estan les coses, la verdura comença a ser un luxe.
1: Wow.
0: Comença a ser un luxe, no? I dius, quasi que la bona verdura en bons restaurants... elements de proximitat, de quilòmetre zero, gastronòmicament parlant, coses que eren molt senzilles, avui en dia són un luxe. Molt
1: totalment.
0: Bé. Doncs el fet de parlar amb una persona, tindre una reunió amb una persona, estar proper de parlar sense aparells tecnològics ni res, cada cop ho inverteixen, els executius ho inverteixen en menys gent. Ha de ser gent molt seleccionada la que entrarà al despatx i la que passarem una estona allà, quasi és un luxe. Tot el que més és
1: totalment
0: via internet, via com...
1: Totalment, totalment.
0: Per tant, allò que abans valoràvem, no valoràvem perquè era massa senzill, era massa proper, s'ha convertit en un luxe.
1: Sí, totalment. La veritat és que, quan estem agobiats o quan necessitem un moment de desconnexió, on marxem, pues a la naturalesa, al bosc, sortim aquí per la muntanyeta o anem a la platja, no?
0: Sí.
1: Escampem la boira, no? Però moltes vegades és, tu li estàs fent ús de la naturalesa i tu que estàs tornant a ella, perquè, claro, esto no vuelve. Llavors, això és interessant i hem de reflexionar sobre la manera en com estem relacionant-nos dintre de la societat i dintre de la naturalesa, perquè al final, això que, per exemple, no estem parlant, que el 63% de jovent que es sent totalment sola, això és molt greu.
0: Però molt, és un problema bestial.
1: Sí.
0: I tindrà les seves conseqüències.
1: Sí, totalment.
0: I ja les té.
1: Jo me'n recordo quan era petita, no sé si tu també, no? Jo me'n recordo que els meus pares anàvem amb la guia Michelin per anar de viatge, no? Ara que la gent ja està pensant d'anar-se de viatge. Sí. I jo anàvem amb la guia Michelin allà i mirant, jo me'n recordo molt aquelles línies gruixudes, vermelles, grogues, no?
0: Sí,
1: i ara hemos de ir por este lado. I, ara...
0: eh.
1: I arribàvem...
0: Per suposat.
1: I les converses que tenies, no?, dintre del cotxe, no? Ara és, cadascú amb el seu mòbil...
0: No, ara no tens de conversa perquè el senyor Google, si et parla per dir-te cap on has d'anar, no emiteix masses converses.
1: Totalment, totalment, totalment. Sí, sí. Bueno, una cosa que relacionat amb el que comentava abans, que per poder-lo fer fil a l'agulla, això és una frase que dius tu i m'encanta, William James, que és el pare de la psicologia a nivell nord-americà, va dir això i vull compartir-ho a veure com ho veus. Diu que no podria haver pitjor càstig en cas de que, atenció, fos físicament possible que deixar lliure a una persona dintre d'una societat, però que tots els membres d'aquella societat no li fessin cas. I diu que això pot ser... O sigui, diu, atenció, diu, que si, per exemple, a anar a alguna part ningú et fes cas ni tan sols et mirés, sinó que tot el món et tractés com una persona morta i actués com si no existissis, sentiries immediatament, ens arribaria una sensació d'una ràbia, una impotència tan desesperada que la qual semblaria més... sentir un alleugerament, no sé com dir-ho això, les meves estructures corporals, és a dir, és el que comentava abans, no? Que és millor, no?, aquesta tortura corporal que és ignorat dintre d'una societat.
0: Imagina, clar. Però això passa en molts sectors vulnerables.
1: Sí, i de fet, i molt relacionat amb això, per això la tassa de persones que, bueno, hi ha suïcidis, i això s'ha de parlar, als Estats Units ha augmentat un 33%, i es diu que les persones no poden obtenir l'acceptació o l'aprovació de les demés i solen buscar l'atenció com a substitut encara que aquesta atenció sigui destructiva. Això és molt interessant, sobretot perquè la tassa també...
0: Sempre bombàs,
1: t'entenc. Sí, la tassa de per exemple, no, de violència, que per exemple es viu molt, no, el tema de a les escoles, no, que hi ha aquestes persones que fan els tirotejos i tal, moltes vegades són persones que socialment, i no les defen... O sigui,
0: no es pot justificar, ja ho sabem.
1: No estan sent incloses dintre la societat. Clar. I per cridar l'atenció fan això. Per això és tan important, fixeu-vos on arribo...
0: Un tipus de delinqüència molt clar que és cridar l'atenció més que una altra cosa.
1: Totalment. Fixeu-vos fins on arribo la importància de la seguretat psicològica en aquesta primera fase d'inclusió. I fixeu-vos tot això. Sí.
0: Això d'aquí, quina lliçó més xula. No, t'ho dic
1: en sèrio. És interessant, perquè... avui no parlem dels top moments, però em semblava molt interessant això perquè la sensació de preguntar als nostres oients, no, si et sents inclòs dintre a la teva societat i a què podem baixar, no? Pues dintre de la família, dintre dels teus amics, dintre de la feina, i sí, tu com estàs sentint, no?
0: Clar.
1: I si estàs dintre d'aquesta primera fase, estàs inclòs, et sents inclòs dintre de la teva família, sí, no? I què podem fer? No? Per clar, poder fer canvis. Clar. Bueno, és aquesta reflexió que et sembla avui.
0: És que tu has dit molt bé, avui ha estat un capítol en forma de reflexió, que evidentment tu ens expliques coses i nosaltres escoltem, jo vaig posant alguna cullerada d'algú, però és en forma de reflexió, ens ha de fer reflexionar, perquè al final, tu deies molt bé, aquesta seguretat psicològica que necessitem tots i que si no ho gestionem bé ens fa patir.
1: Totalment, 100%.
0: Jo he triat una cançó.
1: Jo pensava, no m'ha ficat cap cançó. No sé, a veure, què em tens avui?
0: Sí, jo et proposo el següent. Els REM, que són gent molt capacitada i amb molt de talent, els coneixem, formant part ja de la història contemporània de la música. Van escriure una cançó molt coneguda, el Everybody Hurts, crec que és així, que al final ve a dir que tothom pateix a la seva manera.
1: Oh,
0: wow. I jo crec que aquesta cançó... Què carai! Lliga bastant amb moltes coses que avui has explicat, a Marina. I, per tant, si et sembla, marxarem amb aquest temazo.
1: Em sembla fantàstic.
0: Sí?
1: Bueno...
0: Escolta'm, moltes gràcies, com sempre. Ens anem escoltant i ens anem veient. Ara ja, la propera vegada, ja serà juliol.
1: Correcte.
0: Que és poca cosa.
1: Correcte.
0: D'acord?
1: Molt bé.
0: Doncs va, que tothom a la seva manera pateix, però que hem de mirar, doncs, d'evitar-ho.
1: Fins aviat.
0: Que vagi molt bé. I a vosaltres,
1: gràcies.
0: Estimades i estimats, moltes gràcies, com sempre, per la vostra fidelitat. Demà és dimecres i aquí estarem, que som els de la República Santboiana. Que vagi molt bé.

0: Són les 11. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre aquesta mesura i podria traslladar-la a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Mentre el govern espanyol anuncia un pla per integrar el gairebé 1 milió de migrants que han sol·licitat acollir-se a aquesta regularització extraordinària. Pedro Sánchez l'ha defensada per necessitat i ha afegit que més enllà de raons humanitàries també hi ha qüestions demogràfiques i econòmiques. La xifra de víctimes dels terratrèmols a Veneçuela supera ja les 1.700. El balanç oficial també situa en 5.000 els ferits i es calcula que hi ha més de 50.000 desapareguts. Les autoritats espanyoles han actualitzat les dades, augmenten a 18 els morts i a 144 els desapareguts. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí als jutjats de Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si hi va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. El director general dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, admet l'increment dels delictes relacionats amb la violència contra les persones. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Trapero ha reconegut, en canvi, una reducció dels homicidis i de delictes com robatoris i furts. La verema d'aquest any tindrà un excés de raïm i se n'haurà de llançar perquè no es podrà col·locar. La reducció de les vendes als cellers pot arribar al 30%, tot plegat arran dels canvis d'hàbits en el consum d'alcohol. I la temperatura del mar ja arriba al segon valor més alt en un mes de juny. Se situa als 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any a la costa catalana. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta de mars del planeta, a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. Arrenca una nova edició de la Gran Pantalla, és el Festival Internacional de Cinema per les Persones Grans de Barcelona. La cita, que concedirà el Premi Honorífic a Joan Pera, s'ha consolidat com una referència contra l'edatisme.
1: Esports. Alemanya i els Països Baixos no jugaran els vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els dos partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà els vuitens contra el Canadà. També ha passat als vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó 2-1. Avui al Mundial a les 7, Costa d'Ivori i Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. I a Wimbledon, debut aquesta tarda a Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: I el temps, les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus en moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
2: 3CAT Info.

After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets de Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera.

Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 6 minuts al matí. Iniciem aquest dies de ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Damià Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui, com és habitual, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui recordant una entrevista que realitzàvem al responsable d'Amèrica Llatina del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Xavier Ruiz. A partir de les 12 del migdia tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra amb el Víctor Luna, que avui parlarà de la relació entre l'alimentació i la biodiversitat. Doncs som i iniciem aquest dies de ràdio de dimarts. Serà aquest proper divendres 3 de juliol al Jardí Botànic de Cap Roig, Calella de Palafrugell, quan hi actuarà Bryan Adams. Avui escoltem, doncs, tant ara com d'aquí a 60 minuts, la música de Bryan Adams i comencem amb la banda sonora de Robin Hood, Príncipe de los Ladrones. Everything I do it for you.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
7: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.

0: Continueu a la sintonia de Ràdio Samboy. Al Dies de Ràdio obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Amb les notícies, l'agenda solidària, la música d'arreu del món i l'entrevista d'actualitat. Avui, per cert, ens farà viatjar a Nicaragua. Del moment, el que fem és saludar des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, la Laura Alonso. Laura, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tot a punt?
1: Tot a punt.
0: Som-hi. Doncs avui, com dèiem, Laura, parlarem de l'actualitat de Nicaragua amb dues persones que representen i que ho saben perfectament què és el que passa al territori, perquè de fet doncs hi han estat, si no ve ara presencialment allà, sí, molt a la vora, saben exactament com està la situació i hem cregut oportú en aquest moment doncs posar-ho novament en relleu, oi?
1: Exacte.
0: Doncs som-hi, avui saludem el responsable d'Amèrica Llatina, del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Treballava a l'oficina del Fons Català, durant molts anys va viure i va treballar també a Nicaragua, el Xavier Ruiz. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: Novament benvingut a l'Espai Solidari, una vegada a l'any, oi? Per aquestes dates, aproximadament, ens acompanyes per fer aquesta valoració, per saber què és el que passa al territori. I esperem si els trens, si el transport públic que tant falla aquests dies no acaba de fallar i doncs fa que arribi a temps, esperem que s'incorpori aquesta conversa. La defensora de drets humans de Nicaragua és especialitzada en macroeconomia, és defensora, com dèiem, de drets humans i té una trajectòria amb la societat civil d'allà, viu aquí i d'aquí doncs aquest retard que està tenint, que esperem, insisteixo, que s'incorpori aquesta conversa perquè creiem que el seu testimoni és molt important. És la Edipcia Dubon. De moment ens quedem amb el Xavier Ruiz. Xavier, sempre et preguntem, jo crec que la primera pregunta sempre és la mateixa. Vens d'allà, no? Imagino, bé, d'allà, concretament de Nicaragua, no, però de molt a prop, oi?
2: De molt a prop, de Costa Rica.
0: De Costa Rica.
2: Que és on ara hem traslladat la nostra oficina, i on tinc casa meva també des de fa 3 anys i mig.
0: Què va passar fa 3 anys i mig? Per què vas haver de marxar
2: doncs,
0: de Nicaragua?
2: Doncs una situació difícil, complicada, perquè tots els cooperants que treballem o que treballaven a Nicaragua ja som mal vistos pel govern. Som persones que, bueno, d'alguna manera doncs, no ens volen perquè posem en dubte les polítiques ara clarament dictatorials que té el govern de Nicaragua. Nosaltres sempre hem fet cooperació, sempre ens hem dedicat a ajudar la gent, però lògicament quan veiem coses relacionades amb la injustícia, amb la vulneració dels drets humans, nosaltres les denunciem perquè és la nostra tasca també, no? I això lògicament als governs autoritaris doncs, no els agrada. I jo vaig ser expulsat de Nicaragua, em van donar 72 hores per sortir del país, això va ser entre el 2 i el 5 de juny de l'any 22. I bé, doncs començar de nou una altra vegada a Costa Rica en aquest cas i seguir fent la feina que fèiem des de Nicaragua, però ara amb la gent exiliada i refugiada a Costa Rica.
0: Ell és el responsable d'Amèrica Llatina del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, és el Xavier Ruiz, i com dius, no només tu, sinó moltes altres persones els hi va passar calcat el que et va passar tu, oi?
2: Sí, sí, en aquells moments més de 5.000 ONGs nacionals, la majoria...
0: 5.000, eh?
2: 5.000 ONGs, entre elles hi havia moltes internacionals, van ser... totes tenien, diguem, una personeria jurídica, que es diu, no? És a dir, estaven legalment inscrites al país, però van ser totes esborrades i a totes se les va impedir de seguir treballant. Això què vol dir? Doncs que tots els funcionaris, tots els treballadors, treballadores d'aquestes organitzacions van haver de plegar. I els que érem internacionals, doncs, a més, vam haver de sortir del país perquè vam ser considerats persones no grates.
0: Perilloses?
2: Sí, d'alguna manera pel govern doncs són perillosos perquè opinem, perquè fem coses que no els agraden i per tant bueno, vam passar de ser doncs, cooperants a ser això, persones perseguides directament per una dictadura.
0: I quina és la feina que fèieu com a Fons Català de Cooperació al Desenvolupament quan estàveu a Nicaragua?
2: La nostra tasca bàsicament està vinculada a projectes de desenvolupament. Això què vol dir? Doncs accions que tenen a veure amb la millora de la vida de les persones. Estem parlant de portar aigua a les cases, estem parlant de fer la recollida selectiva de residus perquè els municipis estiguin més nets i siguin més sans. Estem parlant d'accions de tot tipus, com per exemple a Sant Miguelito, municipi agermanat amb Sant Boi de Llobregat, on vam fer multitud de projectes, vam reparar camins per poder arribar a les comunitats i que les comunitats ens poguessin arribar també al poble de manera més fàcil. Tot això són projectes pels quals el Fons Català, a través de finançament dels ajuntaments de Catalunya, doncs duem a terme a Nicaragua i a altres països de Centroamèrica.
0: Doncs avui ens acompanya el responsable d'Amèrica Llatina del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, el Xavi Ruiz. Ara, Xavi, de seguida explicarem quines accions heu fet o esteu fent des de Costa Rica. Laura.
1: I volia preguntar-te, abans de que expulsessin aquestes més de 5.000 ONGs, entitats del territori de Nicaragua, hi havia algun indici o alguna cosa que us digués ens faran fora? Algun increment de la violència o de la inseguretat cap a les entitats del tercer sector?
2: Sí, nosaltres ja portàvem molt de temps en una situació bastant delicada. De fet, vam decidir esperar el màxim possible, mantenint-nos al país, intentant seguir treballant de la manera que es podia, però ja feia temps que moltes ONGs, entre aquestes 5.000, doncs una gran part ja havien estat expulsades o havien estat il·legalitzades, i quan a mi em fan fora, que és el dia, com deia, 2 de juny del 2022, nosaltres ja estàvem en una situació difícil. Treballar en les condicions en les que ens obligava a treballar el govern cada vegada feia més inviable la nostra tasca. Poso un exemple molt concret. Cada mes havíem de demanar una mena de permís al Ministeri d'Interior o de Governació per poder seguir treballant. Si no teníem aquest aval, doncs d'un mes per l'altre, diguem, nosaltres no podíem fer projectes. Això suposava cues, tràmits, pagar, a més, impostos, és a dir, tota una sèrie d'obstacles que feien que les ONGs cada vegada tinguessin més dificultats per fer projectes.
0: I això cada mes.
2: Això cada mes. Era una bogeria. Jo tenia una persona contractada a l'oficina nicaragüenca dedicada a la feina administrativa i comptable. Doncs últimament ja es passava els dies fent cues al Ministeri de Governació perquè eren centenars de persones que cada dia havien de presentar papers. Llavors, clar, jo tenia una persona contractada pràcticament només per això, no? Llavors, clar, això fa inviable realment tota la feina.
1: Us posaven pals a les rodes constantment per poder treballar, no?
2: Exactament.
1: I la decisió de marxar, bueno, de marxar, de que us obliguessin a marxar i anar a Costa Rica, en aquest cas, a continuar la vostra feina allà, per què va ser a Costa Rica?
2: Però nosaltres, ja com que hi havia aquestes dificultats, ja teníem un pla B. És a dir, estàvem pensant des de feia temps en la possibilitat de traslladar la nostra oficina, que era regional, de fet, és a dir, estàvem a Managua, però nosaltres treballàvem a diferents països. I nosaltres ja, per més facilitats, diguem, de poder treballar en millors condicions, vam decidir que a futur, i un futur bastant immediat, ens havíem de traslladar de país. Finalment vam decidir Costa Rica, primer, per l'estabilitat política del país, perquè, clar, si anem canviant de país i cada vegada hi ha un problema i ens anem al Salvador i el senyor Nayib Bukele, president del Salvador, no els hi agradem tampoc i hem de sortir, estaríem tota la vida fent voltes, no? Vam decidir Costa Rica per aquest motiu, però també per un altre motiu molt important, i és que més de 200.000 persones de Nicaragua han anat a Costa Rica a demanar refugi. És a dir, persones que se senten perseguides políticament han anat al país veí i des d'allà viuen i intenten, doncs, tenir una vida relativament normal. Per tant, podíem retrobar-nos amb la gent de Nicaragua amb la que havíem treballat ja dins del país i que ara estava també refugiada a l'exterior. Això també va ser un motiu molt important per poder seguir d'alguna manera treballant amb la gent de Nicaragua, que és el nostre objectiu també com a fons.
0: No ens arriba aquesta informació, no ens acaba d'arribar. Sempre diem el mateix, no? Que sou les persones que veniu d'allà, les que en primera persona ens podeu explicar exactament el que està passant.
2: Sí, bueno, el món té tantes misèries avui en dia, no? Que és molt difícil que aquests temes també surtin en primera plana. Però la situació de Nicaragua jo crec que és de les pitjors del món, no? Independentment dels països que estan en conflicte bèl·lic, que evidentment les situacions són encara més difícils. Però en un país on teòricament doncs, no hi ha una guerra, Nicaragua és dels països on hi ha més repressió, més persecució a les persones, on hi ha més vulneració de drets humans. I això s'ha de saber, i això s'ha de denunciar. I bueno, part de la nostra feina també és aquesta, no?
0: Doncs avui estem parlant de la situació doncs, que ens estan explicant, insisteixo, en primera persona, tot el que està passant a Nicaragua, ara amb aquesta oficina del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament traslladada forçosament a Costa Rica. I des de Costa Rica, com treballeu? De quina manera gestioneu el que abans gestionàveu directament des del territori, des de Nicaragua?
2: Bueno, ens hem hagut de reinventar una mica, perquè nosaltres estem molt acostumats a anar als projectes, a anar amb la gent que es beneficia d'alguna manera, no?, de la nostra feina. I en aquests moments, clar, Nicaragua és un país on tenim prohibit entrar-hi. Per tant, no podem seguir fent projectes a dins del país. Què fem amb la gent exiliada? Doncs, bàsicament, són projectes també per millorar la seva situació vital, perquè són persones que, clar, han hagut de, també de fugir i es troben en condicions de tot tipus, no? Nosaltres els oferim formació, els oferim també recerca de feina, perquè, bueno, puguin tenir uns ingressos bàsics, i a la vegada estem fent també projectes de suport humanitari purament. És a dir, són persones que moltes vegades arriben amb una maleta, no tenen ni on viure, i per tant, el primer que necessiten són uns diners de butxaca, com a mínim, per passar els primers mesos, no? Això ho estem fent amb una entitat que es diu Servei Jesuïta per Migrants a Costa Rica. I per tant són projectes diferents als que teníem a Nicaragua, lògicament, però que, bueno, beneficien de manera molt directa a persones que en aquests moments estan perseguides. Nosaltres no tenim una oficina física, vam decidir que a Costa Rica també, inclús per motius de certa seguretat, doncs no tenir un espai que posi Fons Català de Cooperació, que sigui visible, sinó que estem fent una feina bàsicament amb teletreball, però ens movem molt pel país perquè estem treballant també amb diferents grups i sectors de refugiats, no només a la capital, evidentment, sinó a zones on hi ha població camperola, en zones allunyades, fins i tot frontereres amb Nicaragua, i són zones, doncs, delicades també. No és fàcil treballar en situacions on hi ha gent perseguida i on sabem que nosaltres també en algun moment podríem arribar a ser fins i tot un cert objectiu, perquè el govern de Nicaragua, doncs, també està veient què passa a Costa Rica i qui està fent feina a Costa Rica amb els seus habitants.
1: Això que dius és molt interessant. Et volia fer la pregunta de què es podia fer, no?, des de la cooperació quan no pots estar dins del país, en aquest cas de Nicaragua, i però també, bueno, ens has explicat tota la feina que feu, que també fa uns mesos va venir d'ESOS a explicar-nos la feina que fan en els camps, no? I et volia fer la pregunta ara de fins i tot estan fora del territori, la dictadura de Nicaragua us està afectant, us està creant algun tipus de repressió en aquest cas al Fons Català o a entitats de cooperació?
2: Sí, de fet aquest fenomen té un nom, que es diu repressió transnacional, que és quan un govern autoritari, en aquest cas, o dictatorial, traspassa fronteres i el seu engranatge, diguem, de espionatge, per dir-ho d'alguna manera, doncs va també a altres països per veure què està fent també la seva gent i què estan fent les organitzacions, en aquest cas internacionals, amb la seva gent. Nosaltres sabem fehaçadament que des de l'ambaixada de Nicaragua a Costa Rica hi ha hagut situacions de persecució ordenades des d'allà. Hi ha dades concretes, ho dic perquè efectivament ha estat denunciat fins i tot. I sabem, doncs, que hi ha operaris del règim que estan a Costa Rica fent aquest seguiment de quines organitzacions estem treballant allà, què fem, amb qui ens reunim, i per tant nosaltres el que hem de fer és tenir precaucions. Jo no em considero com a tal un objectiu, perquè els objectius principals, doncs, són persones de Nicaragua que ja han estat víctimes d'atemptats. Hi ha persones mortes, hi ha persones que han estat tirotejades, persones que no tenien cap vinculació ni amb el crim ni amb cap delicte, per tant, són persones que evidentment han mort per motius polítics, i hi ha hagut atemptats fallits també, i per tant això pot tornar a passar. Llavors s'han de prendre precaucions. Nosaltres, de fet, quan ens reunim amb gent de Nicaragua, acostumem a fer-ho en cafeteries, mai a la mateixa hora, ens comuniquem no per WhatsApp ja, perquè és un mecanisme no prou segur, ens comuniquem per altres vies. És a dir, prenem moltes precaucions, sobretot per no posar en risc la vida de les persones de Nicaragua. Això és el primer objectiu per nosaltres, no? I, bueno, fins ara estem prenent això, totes les mesures possibles, sabent que mai tens el 100% de seguretat de que pugui passar alguna cosa.
0: Ja. Doncs avui estem parlant de la situació a Nicaragua, per això hem convidat el responsable d'Amèrica Llatina del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que ara doncs, ha hagut forçosament de traslladar doncs, aquesta feina des de Costa Rica. És el Xavier Ruiz. Quins tipus de projectes heu estat fent al llarg d'aquests anys quan podíeu treballar en el territori, és a dir, Nicaragua, i quin tipus de projectes esteu fent ara des de Costa Rica?
2: Bueno, tota la part de Nicaragua nosaltres la teníem molt vinculada als agermanaments. Nicaragua històricament ha sigut un país amb uns vincles amb Catalunya immensos, ja des dels anys 80, quan la revolució sandinista, allà va començar, diguem, una relació molt forta, i sobretot va ser una relació d'entitats locals, de gent dels municipis, que es vinculava amb municipis de Nicaragua, que compartien moltes coses, viatges, temes culturals, socials. Llavors, a partir d'allà va començar una relació molt intensa. El Fons Català, quan neix l'any 86, d'alguna manera recupera tot això, no? I es acompanya aquestes organitzacions perquè puguin desenvolupar els seus projectes. Llavors, nosaltres va arribar un moment que teníem gairebé, ho tenim registrat això, gairebé una quarantena d'agermanaments de municipis catalans amb municipis de Nicaragua. A més, és espectacular, no hi havia cap país al món que tingués tants agermanaments, no? Llavors, això va ser als anys 90, a principis d'aquest segle, doncs, la part més important. Projectes no grans, sinó accions molt, molt petites a vegades, però que tenien un impacte local molt fort. I nosaltres vam mantenir aquest ritme, doncs, pràcticament fins al 2006-2007, quan arriba Daniel Ortega al poder, i ja vam començar a veure des del principi que les coses començaven a torçar, és a dir, ens posaven inconvenients que curiosament no havíem tingut amb governs de dretes. Una cosa molt estranya, no? Pensàvem, bueno, ara ve el Frente Sandinista al poder una altra vegada, això serà molt fàcil, podrem treballar, podrem fer convenis, doncs tot el contrari, ens vam començar a posar en pals a les rodes i cada vegada pitjor, no? fins al punt doncs, bueno, de la nostra expulsió. I com comentava una mica abans, no? Ja el fet de canviar de país i sobretot el fet de no poder treballar a Nicaragua implica tancar tots els projectes que teníem, deixar tots els agermanaments en stand-by. No hem recomanat que trenquin els convenis, no, sinó simplement parar i esperar que arribin millors temps, recuperar aquells agermanaments potser algun dia, no? I tornar a treballar com fèiem abans. Això ara és impossible. Llavors ens hem de reinventar i hem de fer nous projectes, però ara en aquest cas dirigits a persones refugiades, persones que estan en una situació que no havien viscut abans a dins de Nicaragua, no?
0: Podeu tenir contacte o heu tingut contacte amb aquestes persones que estan al territori, que estan a Nicaragua, beneficiàries d'aquells projectes? D'alguna manera es podeu contactar amb ells i elles?
2: Sí, hi ha contactes a dins, moltes vegades indirectes, perquè, com deia també, el fet de comunicar-se per telèfon avui en dia pot ser un risc, no? I la gent que està a dins també es cura molt en salut, de no contestar certes trucades quan hi ha un telèfon que ve de Costa Rica o que ve dels Estats Units o d'Espanya. Aleshores, bueno, intentem ser molt prudents amb això, però sí que tenim mecanismes per saber què està passant a dins. Tenim gent que sí que s'hi comunica i que ens explica. I, bueno, la situació és bastant lamentable en línies generals, perquè la gent de dintre doncs, no pot parlar, no pot reunir-se, no pot crear organitzacions, no pot fer tota la feina social que s'havia fet històricament. Llavors s'ha desmuntat, s'ha derrumbat pràcticament, i amb tot aquest engranatge que hi havia, reconstruir això serà molt difícil, i a més, la gran majoria de la gent que formava aquestes entitats està fora del país també. O sigui, ha quedat gent que simplement sobreviu a dins com pot i que no té altres sortides, i s'ha de quedar al país perquè també marxar és difícil, no?
1: Creus que la resposta internacional està a l'alçada? Està estant a l'alçada del que està succeint? O creus que hauria de fer més?
2: Bueno, aquest és un gran tema, Nosaltres també part de la nostra tasca és la denúncia. A banda dels projectes s'ha de denunciar la situació de Nicaragua, perquè, clar, seguir fent projectes vol dir intentar que també hi hagi una ruta democràtica futura al país perquè les coses canviïn i puguem tornar a fer els projectes que fèiem abans. Llavors, aquesta part de denúncia nosaltres també la fem amb altres organismes, com per exemple l'Institut Català Internacional per la Pau aquí a Catalunya, que fem altres tipus d'accions, acompanyament per intentar fer una reconstrucció doncs, d'això, de la democràcia i de la pau, a cap i a la fi, no? Perquè Nicaragua no és un país que puguem dir que visqui en pau. La gent no pot viure de manera tranquil·la. Llavors, bueno, aquesta tasca nosaltres la fem, però és veritat que el màxim que s'ha fet per part de la comunitat internacional són sancions econòmiques, bàsicament, al règim de Nicaragua, a persones concretes del règim de Nicaragua, no només polítics, sinó també membres de l'exèrcit, de la policia, però que són sancions individuals que tenen l'impacte que tenen, és a dir, aquestes persones, doncs, fora de Nicaragua no poden operar, diguem, ni targetes ni tenir comptes bancaris, però és una situació molt limitada, és a dir, finalment afectes a 40-50 persones, però difícilment això faràs que canviï la situació a Nicaragua. Es pot fer més, sens dubte, es pot fer més, es pot pressionar més a nivell econòmic, es poden cancel·lar tractats de lliure comerç, per exemple, entre Nicaragua i la Unió Europea, però ningú ha fet aquest pas encara. Llavors jo crec que s'ha d'insistir en això.
1: Perquè no hi ha interès.
2: Sí, no hi ha interès, perquè hi ha molts fronts oberts també, i per exemple, si fessin això, si tallessin aquest tractat de lliure comerç que hi ha entre Centroamèrica i la Unió Europea, crearia un precedent. Llavors molta gent diria, bueno, si s'ha trencat aquest conveni, per què no es trenca també doncs, amb Gaza i per què no es trenca també doncs, amb tants i tants països on hi ha conflictes, no? Llavors és un tema que la diplomàcia internacional s'ho pren amb molta calma, s'ho mira 50 vegades, es fan moltes discussions al Parlament Europeu, però mai s'acaba de prendre aquesta decisió, no?
0: Doncs estem parlant amb el responsable d'Amèrica Llatina del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, és el Xavier Ruiz. Sempre dèiem que fem aquesta entrevista una vegada a l'any quan estàs aquí a Catalunya, doncs de vacances una miqueta, o no tant, de visita i per fer sensibilització, bé, el que estem fent ara, per fer difusió de tota aquesta feina que esteu fent ara mateix des de Costa Rica, no? Uh-huh. Parla'ns de la teva agenda, què faràs properament?
2: Sí, normalment, efectivament, el gener-febrer acostumo a estar a Catalunya, més feina que vacances, però molt bé, perquè com que a mi m'encanta aquesta feina que faig, doncs la veritat és que no és cap problema. Ara el que fem també és donar compte als ajuntaments, no? de tot el que estem fent, sí. A Centroamèrica en general. També m'agrada molt doncs, retrobar, no? els regidors i regidores, tècnics i tècniques municipals, perquè també al final, al cap i a la fi, no poden viatjar constantment allà. Mm. Llavors és important explicar-los la importància dels seus recursos, on van a parar, i bueno, intentar fer-los un dibuix, no?, de com està la situació també en aquella zona. I llavors és bàsicament això, aquests dies moltes rutes per Catalunya, complicades, amb el tema dels trens, sí. I els transports, perquè aquí no tinc cotxe jo, el meu cotxe està a Costa Rica. I llavors, bueno, aquest any, doncs, amb aquesta dificultat, però molt bé, molts contactes també.
0: I a Sant Boi et quedes unes hores més, no? Imagino.
2: Sí, però és la segona vegada que he vingut a Sant Boi.
0: Ah, bé, en fi, aquests dies? Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé.
1: I, bueno, hem estat parlant de que si hi ha la possibilitat d'un futur millor a Nicaragua, pues genial, no? Tu creus que pot haver-hi aquest canvi? O sigui, que hi ha possibilitats de que pugueu tornar, que caigui el règim que hi ha actualment?
2: Bueno, aviam, això, evidentment, no és etern. Sempre hi ha un final. Aquesta pel·lícula ha d'acabar algun dia. Hi ha un factor natural, diguem, les dues persones que manen a Nicaragua al mateix nivell, els copresidents que es diuen, Daniel Ortega i Rosario Murillo, són persones de al voltant de la vuitantena d'anys. Això vol dir també que hi ha un límit, és a dir, aquestes persones, no dic per mort, dic la situació personal doncs, de salut pot desmillorar algun dia i no poden estar al capdavant del país. Però més enllà d'això, ells voldrien un règim hereditari, és a dir, que els seus fills continuessin, i ho estan preparant d'aquesta manera. Però veient com està el panorama a Llatinoamèrica i especialment amb el que ha passat a Venezuela des de fa un mes, doncs poden haver-hi canvis, no? Millors o pitjors, però poden haver-hi canvis importants. Estem molt a l'expectativa. De tota manera, el que és molt important és que la gent de Nicaragua sigui la protagonista del seu futur. Uh-huh. I des de l'exterior, l'oposició política s'està organitzant. I nosaltres també ho sabem, perquè lògicament amb els nostres contactes doncs, ho podem anar seguint. Hi ha interès per part de l'oposició de crear partits polítics forts, de crear alternatives fortes, per quan hi hagi les condicions necessàries per poder assumir el poder també a Nicaragua. Tothom té molt clar que ha de ser per la via pacífica. Això és molt important, no? Que ningú vol un conflicte bèl·lic, ni una guerra de guerrilles, res de tot això, sinó que ara el que es tracta és de buscar un camí de pau i plantejar una alternativa política, i esperem que les condicions internacionals ho afavoreixin d'alguna manera.
0: Quedes per aquí gener, febrer, per tant tornes finals de febrer, març?
2: Sí, primers de març ja tinc previst viatjar una altra vegada cap allà.
0: Saps què et trobaràs?
2: Bueno, no crec que sigui una gran diferència amb la que vaig deixar al desembre, però ja tinc una agenda molt clara també de visites i de reunions a partir de març, o sigui que ja estem preparant també la tornada. I ganes de retrobar també una altra vegada tota la gent que està per allà, que també em van preguntar, escolta, quan tornes? Perquè necessitem avançar moltes coses i a vegades també és important estar allà.
0: Què és el que t'agradaria, el missatge que t'agradaria fer arribar aquest 2026, tots els anys vens i sempre et preguntem això, no? Un missatge clar que vols que la nostra ciutadania, samboians i samboianes, rebin d'aquesta tornada que acabes de fer i d'aquesta marxa, no?, que te'n tornes cap allà.
2: Bueno, principalment, sempre ho dic, és molt important en la tasca que feu també aquí a la ràdio, perquè explicar aquestes coses que normalment no són notícia, doncs jo crec que és important de cara a les persones que ens estan escoltant, no?, que entenguin que Nicaragua és una situació dramàtica, especialment dura, i que s'ha de fer un seguiment també. Més enllà del que ja dic, de tant en tant potser podríem arribar a llegir per internet, del que pugui passar allà. Però és important que bé cadascú entengui que Sant Boi ha estat vinculat a Nicaragua durant molts anys.
0: Sí, agermanament en San Miguelito.
1: Exacte. Des del 94.
0: Sí, sí.
2: Exacte, i que això no s'ha de perdre. I que l'objectiu és que això un dia es recuperi, no? I que hi hagi tota aquesta força que hi havia de l'agermanament institucional i social. I això és feina de tots i totes, eh? I per tant, tot el que puguem fer, tot, cada petita passa que puguem donar també és important. I les persones de Sant Boi que parlin d'aquest tema i que entenguin què està passant allà, jo crec que això també és molt important.
0: En aquest punt m'agradaria reconèixer la feina de tants anys de l'Associació d'Amistat Sant Miguelito Sant Boi, representat per la seva presidenta, la Carme Alcalde, que està avui aquí de públic, però que està treballant, encara que no es pugui, de la mateixa manera que deia el Xavier, que està treballant, encara que sigui en la distància, sempre, sempre amb aquest poble agermanat, que malauradament doncs ara mateix doncs està la cosa aturada, i confiem que es reprengui, però volia donar les gràcies a la Carme, que avui també està aquí amb nosaltres. Doncs moltíssimes gràcies, Xavier, bon viatge de tornada. Seguirem des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, aquest programa Dies de Ràdio, l'Espai Solidari, doncs tot el que generi, tota l'actualitat que generi, i si en algun altre moment doncs he d'intervenir en aquest espai, doncs micròfons oberts.
2: Molt bé, doncs moltes gràcies com cada any a vosaltres.
0: I arribem al final, com sempre. Si hi ha alguna persona que doncs vol estar al dia de totes les informacions que genera Sant Boi sobre cooperació, solidaritat i pau, Laura, com ho pot fer?
1: Ho podeu fer a partir de la web municipal, que hi ha l'apartat de cooperació. També en el mateix apartat, si baixeu la pàgina, trobareu el butlletí, que l'hem reactivat. També ens podeu trobar a l'Instagram com @cooperacio_ajsantboi.
0: I arribem al final de l'Espai Solidari. Gràcies des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, Laura Alonso. Ens quedem amb la cançó solidària, que avui no podia ser d'una altra manera, de parlar de Nicaragua. Silvio Rodríguez, Canción urgente para Nicaragua.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: En punt les 12 del migdia. La primera sessió del judici contra els exconsellers de Salut Albert Vergés i Josep Maria Argimon durant la pandèmia acaba amb el rebuig del jutge a la petició de les penes de presó. Se'ls acusa d'haver endarrerit la vacunació contra la Covid-19 d'agents de la Policia Espanyola i de la Guàrdia Civil l'any 2021. Coincidint amb l'últim dia del procés extraordinari de regularització de migrants, el Tribunal Suprem planteja dubtes sobre la mesura i es planteja traslladar el cas a la justícia europea. El Tribunal té pendent resoldre els recursos de diverses comunitats autònomes governades pel Partit Popular. Més d'un milió d'immigrants han sol·licitat acollir-se a aquest procés de regularització que avui acaba. Ho ha anunciat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha anunciat un pla de més de 500 milions d'euros per integrar els nouvinguts a mesures per fomentar la mobilitat laboral i també totes les llengües oficials. El nombre de víctimes pel doble terratrèmol a Veneçuela continua creixent. El balanç oficial ja és de 1.700 morts, 5.000 ferits i 7.000 persones que han perdut casa seva, però el nombre de desapareguts continua per sobre dels 50.000. La terapeuta de la família Andic compareix aquest matí a Martorell davant la jutge que investiga Jonathan Andic, el fill del fundador de Mango, com a presumpte autor de la mort del seu pare, Isaac Andic. La jutgessa vol determinar si va haver la influència de terceres persones, entre les quals la terapeuta familiar. Recta final del judici del cas Kitchen. Amb la lectura dels informes finals de les parts, la Fiscalia Anticorrupció manté la petició de 15 anys de presó per l'exministre del PP, Jorge Fernández Díaz, i eleva a 19 anys l'altre excomissari Villarejo. La temperatura del mar a la costa catalana arriba al segon valor més alt en un mes de juny i se situa a 23,7 graus, molt per sobre de la mitjana d'aquesta època de l'any. El Mediterrani s'escalfa més ràpid que la resta dels mars del planeta a un ritme de 0,36 graus cada dècada, però els últims 4 anys encara s'ha accelerat més. I trobem una bomba intacta del segle XVII al jaciment de les Monges, al centre de la Seu d'Urgell. El jaciment es va trobar durant unes obres el 2020. Ara se li vol donar visibilitat enderrocant el mur que l'envolta per fer-hi un mirador. Unes obres que podrien començar aquest mateix any.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Alemanya i els Països Baixos no jugaran als vuitens de final del Mundial de Futbol. El Paraguai i el Marroc han superat alemanys i neerlandesos als penals després que els partits han acabat amb empat a un. El Marroc jugarà als vuitens contra el Canadà. També ha passat als vuitens al Brasil, patint amb gol al descompte contra el Japó, 2-1. I avui, al Mundial, a les 7, Costa d'Ivori, Noruega, a les 11 de la nit, França, Suècia, i a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. A Wimbledon, debut aquesta tarda, Paula Badosa contra la nord-americana Emma Navarro.
0: Les temperatures tornaran a acostar-se als 35 graus a moltes poblacions del sud del país i fins i tot prop de la mateixa costa. Els valors més elevats arribaran als 38 graus a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Menys calor al nord del país, amb nuvolades a partir del migdia i risc d'algunes tempestes puntuals.
3: Trescat Info.

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu, de dilluns a divendres, de 11 a 1.
1: Doncs així és, continueu a la sintonia de Ràdio Samó. Iniciem la segona hora del Dies de Ràdio d'avui dimarts. I com és habitual aquest dia de la setmana, de seguida donem pas a l'espai.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juny.

0: juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret. El món des d'una...

0: Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra amb el Víctor Luna.

0: La Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat de Ràdio Sant Boi.
1: Benvinguts a La Terra. Benvinguts i ben trobats una setmana més aquí a La Terra. Si us sembla bé, comencem.

0: Bon dia i benvinguts i benvingudes a la Terra. Jo sóc en Víctor Luna i avui obrim el programa amb una pregunta que sembla senzilla, però que amaga molta complexitat. I és que ens mengem la biodiversitat? Quan sentim la paraula aquesta, biodiversitat, tendim a pensar en selves tropicals, en espècies en perill d'extinció, en fons marins ben llunyans, però la biodiversitat també està al nostre plat, literalment. Penseu en això. Els humans hem cultivat al llarg de la història al voltant de 6.000 espècies vegetals per a l'alimentació. Avui, el 75% de les calories que ingerim al món provenen de tan sols 12 plantes i 5 espècies animals. Repeteixo, només ingerim 12 plantes i 5 animals. L'agricultura industrial ha estandarditzat, concentrat i globalitzat els sistemes alimentaris fins al punt que la diversitat agrícola ha caigut de manera dramàtica. Actualment, només el 4% de les entre 250.000 a 300.000 espècies vegetals conegudes, comestibles, formen part del menjar modern. Només un 4%. Aquesta simplificació no és inofensiva. No és inofensiva, perdoneu. Fa els nostres ecosistemes agraris molt més vulnerables a les plagues, al canvi climàtic i a les crisis alimentàries. I això, com ho podem relacionar amb l'agricultura ecològica, de la qual aquí a la Terra n'hem parlat en diverses ocasions? Doncs diversos estudis científics afirmen que la biodiversitat és 3 vegades més alta i el nombre d'abelles 7 vegades més alt en finques ecològiques que no pas a l'agricultura intensiva, una agricultura, podríem dir, més tradicional. Cultivar de manera ecològica, de temporada i, sobretot, de proximitat, no és només una qüestió de salut personal. És una aposta directa per la resiliència del territori i dels ecosistemes. Doncs bé, avui explorarem com tot això connecta amb quelcom tan proper com és el menjador escolar dels nostres fills i filles. Perquè si hi ha un lloc on es pot educar el paladar, els valors i la consciència ambiental i fer-ho tot alhora, és a l'escola. I que sapigueu que hi ha empreses que ja ho estan fent. I ho descobrirem gràcies a un episodi del Verquam, el podcast del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya, que ens presenten diversos temes molt rellevants en el moment i us volem apropar justament l'episodi que us proposem avui. Es titula Ens mengem la biodiversitat, que és just com he començat la pregunta del programa. I amb aquest episodi del Verquam ens parlen sobre Ecoarrels, una empresa del Maresme que ha revolucionat el model del menjador escolar a Catalunya. Escoltem-ho.
1: Verquam, el podcast del Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya per a persones curioses i compromeses amb el medi ambient. Hola, benvinguts i benvingudes a un nou episodi del Verquam. Amb vosaltres avui la Maria Ciuraneta i servidora Judit Casas. Bon dia, Maria.
2: Bon dia.
1: Sabíeu que cada dia, només a Catalunya, es serveixen més de 400.000 àpats escolars? Avui parlarem d'un tema que està en boca de tothom, de fet, literalment. Parlarem d'alimentació, en concret, del que mengen les criatures de Catalunya a les escoles. Perquè hi ha qui diu que som el que mengem. I des del món del medi ambient tenim molt clar que allò que consumim, en tots els sentits, té implicacions ambientals. Descobrirem algunes d'aquestes implicacions parlant d'un circuit d'alimentació molt oblidat, que són els menjadors escolars, sobre què passa a les escoles a nivell d'alimentació i també a nivell pedagògic. I per parlar-ne hem convidat en David Cavaller. En David és director de Quarrels, una empresa pionera en nodrir els menjadors escolars amb productes ecològics. Bon dia, David.
2: Hola, bon dia i gràcies per convidar-me.
1: Maria, tu que coneixes el projecte d'abans, què li preguntaries al David?
3: Què li preguntaria? Mira, el primer de tot li preguntaria el per què de començar a fer les coses d'una forma tan diferent quan a priori és un sector en el que tant l'ecològic com el quilòmetre zero com els proveïdors locals era una cosa innovadora que no s'havia fet fins al moment. I la primera pregunta, David, seria per què, no? Per què tot això? Què et porta a obrir aquesta porta a l'alimentació ecològica als menjadors escolars?
2: Doncs gràcies, Maria. El per què crec que jo ho transformaria per a què, no? Per a què i per qui? Perquè aquest va ser el resultat d'iniciar aquest projecte, no? En els seus inicis. Per a què? Per alimentar amb la millor qualitat possible els nens i nenes del nostre territori, el nostre país. I per qui? Doncs en aquell temps, fa 12 anys, els nostres dos fills, i dic nostres perquè tinc de fer una petita menció, no?, a la meva companya i sòcia de Quarrels, que és la Bea, i que junts vam iniciar aquest projecte per donar la millor alimentació principalment als nostres fills, que eren molt petits, no?, i tenien entre 4 i 5 anys, i els hi esperaven 10 anys d'alimentar-se a l'escola. I jo, que sóc cuiner de professió, pues, vaig fer una xocolatada a l'escola dels nostres fills i vaig donar compte de la precarietat que menjaven els nostres fills i filles en els menjadors escolars, no? Una qualitat, doncs, lluny ja d'aquesta ecologia i aquesta proximitat, que pràcticament no hi havia un producte fresc, o sí, massa fresc, perquè estava tot en el congelador. Estava tant en el congelador que pràcticament a les neveres ja existien els 4 icebergs tristos, uns tomàquets aparentment macos, però sense cap mena de sabor ni qualitat organolèptica. Ens vam donar compte de que hi havia un gran treball per davant. No teníem experiència empresarial.
1: O sigui, entenc que llavors Quarrels parteix d'una necessitat, no?, o d'una inquietud individual, no?, que veieu.
2: Totalment.
1: Que les vostres criatures no, tenen accés a l'escola, tenen una alimentació que no és la que a vosaltres us agrada i a partir d'aquí construïu el projecte?
2: Sí, correcte. No és que no ens agradi, és que a nivell professional era deplorable. És a dir, que ojalà fos això, de dir, no m'agrada, podem escollir una altra escola on puguin alimentar els meus fills, però és que, malauradament, això era el que et trobaves a tots els menjadors del territori.
1: El que estàs dient és que a partir d'una crítica al model de menjadors a Catalunya, vosaltres dieu, bueno, això no va amb nosaltres, i construïu lo vostre.
2: Correcte.
1: El que us agradaria que mengin els vostres fills i, per extensió, tots els fills de Catalunya, totes les escoles.
2: Sí.
1: Entenc que esteu plantejant un nou model de menjador.
2: Correcte. Un nou model d'empresa, també, no?, on prioritza el bé comú envers els guanys individuals. Nosaltres teníem aquesta premissa de donar la millor qualitat possible a tots els centres segons la seva realitat, amb un preu públic, i a partir d'aquí, d'aquesta premissa, desenvolupar el projecte fet a mida de cada centre, perquè cada centre escolar és com un petit univers. Malauradament, a nivell empresarial, la nostra innocència inicial creiem que teníem, com diuen els castellans, la gallina de los huevos de oro, no? Tinc la millor alimentació possible, un preu just. El que ens vam trobar és un desconeixement molt, molt, molt gran a nivell alimentari, a nivell mediambiental.
3: Gràcies, David. Aprofitant això de la xarxa de proveïdors, indiscutiblement els projectes que surten de detectar una necessitat, està clar que estan donant resposta a un buit que tenim, un buit que hi havia a la societat on no existien aquest tipus de menjadors. I més enllà de l'alimentació, de la salut, de nodrir els petits que estan en creixement d'una forma absolutament respectuosa i acord amb la natura, aquí sí que hi estan en el podcast del COAM. T'hem de preguntar des de la vessant ambiental, és a dir, la vostra xarxa de proveïdors, entenc que és una xarxa local, que invertiu en producte de temporada, de quilòmetre zero, ens pots explicar una mica en què es diferencia, és a dir, els vostres productes, com us abastiu dels vostres productes respecte com ho fan la resta, diguéssim, de menjadors escolars convencionals?
2: Doncs et faré 5 cèntims. Fa 12 anys, quan Equarrels es va fundar, el nostre model era pràcticament totalment pioner, juntament amb un parell de projectes que ens van acompanyar des de l'inici, com és Ecocentral i una empresa germana com Ecomenja. Vam veure que la millor manera d'arribar a un preu just i amb uns valors mediambientals adients seria apropar-se al petit productor ecològic, pactar amb ell tota la planificació de cultius de cara al següent curs, calculant el nombre d'usuaris que tindríem entre les dues gestores o tres gestores que eren en aquell moment, i a partir d'aquí aquests agricultors plantaven acord a les nostres necessitats. Hem pactat sempre a un preu just per ells, perquè creiem que no se li ha donat gaire veu pràcticament mai als nostres agricultors i agricultores, i crec que amb aquestes planificacions creiem que era acord a la línia que teníem que seguir tots plegat.
3: Fantàstic. Jo crec que m'has respost perfectament la pregunta, però em queda un dubte, que crec que ja me l'has avançat la resposta. Però tu com a cuiner, és a dir, tot i que ara tinguis aquesta empresa com a cuiner de base, l'aposta pels productes de temporada representa una renúncia en l'elaboració dels menús, en el qual alguns productes en algunes èpoques de l'any no estan disponibles. En aquesta dualitat a menú disponibilitat de producte, com ho feu, Ecorrels, perquè això tiri endavant?
2: Doncs és una molt bona pregunta i us explicaré una anècdota. Crec que Ecorrels va ser la primera gestora que va crear uns menús una mica alternatius, on abans era molt normal trobar sempre quin tipus de verdura o quin tipus de fruita es donaria cada dia en el menú diat de l'escola, i nosaltres vam començar a posar un genet. Si en vez de posar mongeta tendra amb patata, posàvem verdura de temporada. Per què? Perquè no sabem realment el que et dona la terra en aquell mateix moment, no? I amb aquest canvi climàtic que estem visquent, hi ha hagut anys que l'hem passat molt malament, on esperàvem les carbasses en el mes de setembre i ja pobres estaven totes cremades perquè per aquesta manca d'aigua que estem visquent tots plegats, no? Doncs com que no teníem ni idea de què és el que podríem oferir a les famílies, li dèiem als nostres clients: mira, intentem no repetir cap verdura de temporada, però no som capaços de posar quin tipus de verdura, ni de fruita, ni de peix, de llotja. I llavors els hi oferíem era que a final de mes els hi posaríem en els menús com una espècie d'informació extra de tot el que havien consumit els seus fills. Perquè és molt complicat de poder planificar un menú tenint en compte que la terra no entén de tempos.
3: Exacte, i a més ens va molt bé perquè en l'anterior podcast vam estar parlant amb el gerent de l'Agència Catalana de l'Aigua, on un dels temes que vam posar sobre la taula és que la situació d'escassetat d'aigua serà un tema ja intrínsec en el nostre país. Per tant, amb això em porta a fer-te la pregunta: per què a nivell administratiu, o desconec, si aquests temes estan regulats? És a dir, realment els vostres menús a nivell de despesa hídrica, els vostres estan adaptats a la temporada, a la disponibilitat, al que hi ha, als episodis de sequera, etc. Per tant, el consum, la despesa hídrica dels vostres menús, entenc que és molt menor que la de resta de menús. Per què l'administració, que està fent estratègies d'adaptació i de mitigació del canvi climàtic, per què no està regulant aquests temes? Que de retruc, i nosaltres centrant-nos en temes de medi ambient, però que de retruc tenen unes conseqüències clarament importants en la salut i en els hàbits dels petits, però, a més, pel que fa a nivell de despesa d'aigua, clarament també veig aquí una repercussió. Està regulat tot això?
1: Bona pregunta, Maria.
2: M'agradaria dir que sí, que està regulat. Jo sé, parla el David, no, no parla Ecorrels. Jo crec que hi ha la intenció de fer-ho, o anar pel camí, però van una mica tard. I encara li falta aquest valor per plantar cara a un sector que mou molts milers de milions d'euros anualment. Seria molt fàcil. I així els hi hem comunicat amb diferents... de diferents maneres i en moltes ocasions, no? Que és, en vez de posar recomanacions, no? Fos obligatori. Uh-huh. Et posaré un exemple. La gran majoria de les empreses que gestionen el menjador són grans empreses o grans multinacionals. Tenen uns recursos econòmics brutals. Aquestes mateixes multinacionals, i te'n vas a França, semblen que no siguin les mateixes, però veus allà que la normativa...
1: Per què dius que canvien?
2: Perquè allà no hi ha recomanacions. Allà hi ha obligatorietat.
1: D'acord.
2: Què vol dir? Que aquestes empreses que aquí donen menjar, no diria escombraria perquè no és real, però un menjar amb molt poca qualitat, amb poca consciència mediambiental, allà ho tenen tan marcat a nivell de normativa. Tu veus un menú dels nostres veïns francesos amb les mateixes empreses que gestionen aquí els menjadors escolars i, ostres, faries creus de la qualitat que els donen allà. I aquí te diuen, no, això no pot ser, és impossible, no hi ha lo suficientment aliments aquí per abastir els menjadors, quan som, crec que, a l'horta d'Europa, no? I això diu molt de la realitat que es vol vendre.
3: Entenem la necessitat regulatòria i, de fet, Judit, ja en medi ambient ens hi trobem habitualment, és a dir, els primers passos sempre o normalment venen induïts per la normativa ambiental que ens comença a instar a fer les coses d'una manera diferent. Per tant, en aquest cas, més enllà dels beneficis nutricionals, etc, a nivell ambiental creiem que també seria molt important, i des d'aquí deixem la crida feta, regular normativament aquest aspecte. Abans d'acomiadar el David, també donar-li l'enhorabona pel recent premi que els han otorgat, el premi de Respon.cat a les bones pràctiques ambientals 2024, a part de tota la col·lecció de premis Slow Food, etc, etc. És a dir, que aquest reconeixement administratiu el teniu i ara faltaria un pas més, no?, de sumar-se més empreses cap a aquest nou model d'empresa.
1: És un model que és respectuós amb el medi ambient i també amb les nostres criatures, que això potser el que... No, mai en parlem de quién piensa en los niños.
3: I, finalment, gràcies, David, per haver-nos explicat el vostre projecte. Reitero l'enhorabona pel premi de Respon.cat. Moltes gràcies.
1: Gràcies. Gràcies, David.
2: Moltes gràcies a vosaltres per haver-me convidat i donar veu a un projecte que ha intentat des del minut zero posar el seu granet de sorra en aquest món ecologia, no? I el medi ambient. Moltes gràcies.
1: A vosaltres, i esperem que en els propers anys no sigueu els únics i tingueu competència. Des del món ambiental ho desitgem, tot i que per vosaltres no sigui... Potser no sigui... Bueno, no sé si és lo desitjable, no? Tenir competència que facin, que escopin al final. I així arribem al final d'aquest episodi, on hem descobert com l'alimentació a les escoles pot ser més que un simple àpat. Pot ser una eina de transformació social, de salut i de respecte pel medi ambient. Hem vist que models com els de Coarrels ens demostren que una altra manera de fer les coses és possible, posant al centre el bé comú i el futur dels infants. Això ens porta a una reflexió important. Com podem, des del nostre dia a dia, impulsar aquest canvi? Potser podem preguntar a les escoles dels nostres fills i filles d'on provenen els aliments que mengen. Donar suport a iniciatives que promouen un model més sostenible o, simplement, sent més conscients del que es posa en el plat. Us convidem a continuar aquesta conversa amb nosaltres. Què en penseu? Com podem contribuir entre totes a millorar l'alimentació escolar i fer-la més sostenible? Podeu compartir amb nosaltres les vostres idees i experiències als comentaris del podcast. Gràcies per escoltar-nos i ens trobem al proper episodi.

I fins aquí l'episodi d'Albert Quam. Espero que us hagi semblat tan inspirador com a mi. Equarels és, com acabeu de sentir, molt més que una empresa de càtering escolar. Va néixer el 2012 al Maresme amb la voluntat de canviar el model de gestió de l'espai del migdia a les escoles del territori, buscant l'excel·lència en la qualitat de la matèria primera i treballant conjuntament amb la comunitat educativa. Avui gestiona el servei de menjador escolar a 16 centres amb 250 treballadores i treballadors i més de 3.500 menús cada dia. Però el que m'interessa subratllar realment és, i crec que és el cor del missatge d'avui, és la connexió entre el plat de l'alumne i el camp del pagès de la comarca. Arrels busca sempre els millors ingredients, no? La matèria primària de temporada, ecològica, de proximitat, cultivada i recollida en el punt òptim de maduració, sense pesticides ni productes químics de síntesi. I això, que sembla un detall de qualitat gastronòmica, és, en realitat, una decisió ambiental de primer ordre. Perquè la FAO ha alertat que la biodiversitat que sustenta els nostres sistemes alimentaris desapareix. I que això suposa un gran perill per al futur dels nostres aliments, la nostra salut i el medi ambient. Quan comprem local i de temporada, quan un menjador escolar opta per productes ecològics certificats, s'està enviant un senyal al mercat de forma latent i molt fort que diu: volem un model diferent, un model que no empobreixi el territori, que no emmetzini els sòls i que no externalitzi el cost ambiental cap a l'altra punta del món. Però també hi ha un altre angle d'aquest tema que val la pena esmentar, i és el de l'educació. Equarels entén la cuina no només com un espai on es processen aliments, sinó com un espai on transmetre una filosofia culinària de base, on el respecte i l'afecte formen una part molt important. El menjador com a l'aula, l'hora d'eina com a moment pedagògic. Perquè si volem una generació que cuidi el planeta, primer, lògicament, cal que conegui d'on venen les coses que menja. I si ho mirem amb una mirada més local, aquí, a Sant Boi i a l'àrea metropolitana, també és cert que cada vegada hi ha més iniciatives en aquesta línia. La XAMEC, que és la xarxa agroecològica de menjadors escolars de Catalunya, agrupa empreses i centres educatius compromesos amb aquesta transició. I des de l'administració pública, diverses lleis i estratègies europees com la Farm to Fork i la Biodiversity Strategy empenten en la mateixa direcció, amb tres pilars bàsics: menys química, més diversitat i cadenes curtes de subministrament d'aliments. I què podem fer cadascú de nosaltres? Doncs, com a ciutadania, tenim més poder del que sembla. Ja aquí a la Terra sempre ho diem: cada compra és un vot cap al sistema i al model de vida que volem i quin planeta volem. Per tant, quan comprem al mercat local, quan exigim transparència als menjadors dels nostres fills i les nostres filles, quan escollim productes de temporada al supermercat o en el mercat de pagès, estem participant activament en la protecció de la biodiversitat. No cal anar a la selva amazònica. El camp del parc agrari és qui ens necessita ara mateix. Per tant, ajudem els nostres veïns i les nostres veïnes quan anem a comprar i mirem de fer-ho en mercats locals, en producte local i de temporada. Avui hem fet un programa, com sempre, intentem fer-ho que sigui lleuger i optimista, perquè pensem que les bones solucions existeixen i cal celebrar-les i donar-los veu, com hem fet avui amb Equarels, que és una molt bona solució. Però hi ha moltes altres iniciatives al territori que mereixen ser protagonistes d'un programa de ràdio. I per això existeix la Terra. Així que només dir-te gràcies per escoltar la Terra, i la setmana que ve, ja ho sabeu, més medi ambient, més sostenibilitat
i més territoris. I recordeu que la Terra també és casa teva.

I fins aquí la Terra d'aquesta setmana. Però recordeu que seguim girant a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Telegram, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram. A buscar-nos com Ecogira. A Telegram també trobareu les notícies i a YouTube uns vídeos increïbles. Recorda que tornem tots els dimarts de 12 a 1 a Ràdio Sant Boi i també podeu escoltar aquest i tots els programes anteriors a Spotify, a iVoox, a iTunes i fins i tot a Deezer. Busca'ns com La Terra Ràdio. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. Escolta el batec de la terra.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i qui us ha parlat, la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi per estar al dia de l'actualitat local. Nosaltres us diem fins demà, però no de qualsevol manera. El denominador comú d'aquests dies és escoltar cançons de músics nascuts un mes com aquest, que ja s'acaba, un mes de juny. Doncs som-hi. Qui va néixer un 7 de juny de 1958 és cantant, compositor, ballarí, lletrista, músic i multiinstrumentista dels Estats Units. És Prince Roger Nelson. Prince, doncs som-hi. Amb Purple Rain us diem fins demà, que vagi bé. Bon dia.

0: After Sun Boy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sun Boy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsanboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsanboi. Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsanboi.
1: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Bona tarda, sóc l'Albert Vilà i us saludo en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem el minut de silenci en suport a la situació de Veneçuela, l'entrega dels 40 habitatges de lloguer assequible al municipi o el projecte de la santboiana Sarah Mitchell, que viatjarà als Estats Units per investigar el càncer. Avui és dimarts 30 de juny del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. I us comencem informant que els Mossos d'Esquadra i la família demanen la col·laboració ciutadana per localitzar la Rosario Rodríguez, veïna de Sant Boi, desapareguda des d'ahir dilluns. L'última vegada que va ser vista va ser al centre comercial El Campo, on, segons els familiars, es trobava desorientada i tenia dificultats per orientar-se. En el moment de la desaparició, vestia una samarreta blanca i uns pantalons llargs negres amb topos. La família creu que podria haver agafat un autobús equivocat en sortir al centre comercial, tot i que aquesta hipòtesi encara no s'ha pogut confirmar. Qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-la pot ser important. Per aquest motiu, la família demana que qualsevol persona que l'hagi vist o tingui alguna pista es posi en contacte amb ells. El telèfon habilitat és el 623-1743-4720, 623-1743-4720. En cas de veure la Rosario o disposar d'informació rellevant, també es demana avisar immediatament al 112 per facilitar la seva localització el més aviat possible. I ara actualitzem la situació que afecta a Veneçuela, i és que malauradament continua empitjorant el balanç del doble terratrèmol que va sacsejar el país la setmana passada. Les autoritats eleven ja a 1.719 les víctimes mortals i a 5.034 les persones ferides. Pel que fa als ciutadans espanyols, la xifra de morts puja a 19, mentre que 131 continuen desaparegudes, segons el Ministeri d'Afers Exteriors. Les tasques de rescat continuen en unes hores decisives. Més de 3.300 efectius internacionals, amb 140 gossos especialitzats i desenes de vehicles d'emergència treballen entre la runa, on encara s'han pogut rescatar persones en vida més de 5 dies després dels sismes. Des del dimecres s'han registrat més de 600 rèpliques i els bombers catalans desplaçats al país continuen col·laborant en les tasques de recerca i rescat. Aquí a Sant Boi, ahir el mateix va produir un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament al punt de les 12 del migdia, com a mostra de suport i respecte a les víctimes i també en solidaritat amb el poble veneçolà. L'acte ha congregat una vuitantena de veïns i l'ha presentat Salut González, cinquena tinenta d'alcaldia.
1: Estem aquí avui plegats per expressar el nostre condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i danys. Estem colpits per tot això. En aquest context, aquest Ajuntament ens adherim al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I des d'aquí també volem donar suport a tots els veneçolans de la nostra ciutat, perquè estem al seu costat i per qualsevol moment o necessitat que els tinguin al seu costat. Farem ara un minut de silenci.
0: El regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, explica als micròfons de Gent de Carrer les mesures d'ajuda que ha articulat l'Ajuntament.
2: De la forma més ràpida que hem pogut, doncs, hem intentat fer aquesta aportació ja al Fons Català de Cooperació, que de moment farem una aportació de 3.000 euros a aquesta crida d'emergència humanitària que ha obert el Fons Català de Cooperació al desenvolupament, i a partir d'aquí a veure quins són els mecanismes o quines aportacions més podem fer més endavant, no? Però en tot cas, fer aquesta primera aportació, també posar-nos, sobretot, i això per nosaltres és molt important també, posar-nos al costat del poble veneçolà.
0: El regidor especifica com totes les entitats necessiten de la cooperació global per solventar aquest desastre natural.
2: I evidentment també una crida a aquesta cooperació internacional també necessària per atendre les necessitats més urgents, no? Com són l'assistència sanitària, la

0: Els hi va posar en valor l'impacte que tenen promocions com aquesta en la vida de les persones. L'escoltem a gent de carrer.
1: Habitatge és una prioritat del govern, jo diria que és una missió de país, i es fan un a un, i es fa pas a pas, no? I avui donem un pas important amb 42 habitatges més de protecció, és a dir, pensats per les persones més vulnerables, que més ho necessiten, i és aquí com es fa, amb implicació de totes les administracions, amb una cultura de la col·laboració, i fem les coses amb un objectiu que va, que és doncs, resoldre i fer accessible l'habitatge per a les persones, per a totes les persones del país. No?
0: Els nous habitatges estan destinats exclusivament a joves menors de 35 anys i han estat adjudicats mitjançant el Registre Únic de Sol·licitants de la Generalitat. Els pisos tenen dues habitacions, cuina equipada amb forn, placa d'inducció i campana extractora. A més de bany complet, sala d'estar i balcó. També s'han dissenyat per aprofitar al màxim l'espai disponible, sense passadissos i amb una important entrada de llum natural. L'alcaldessa Lluïsa Moret va explicar que aquests habitatges han estat pensats per facilitar l'emancipació juvenil i garantir un accés digne a l'habitatge.
2: Mireu, per nosaltres avui és un dia molt important per Sant Boi, és un dia transcendent i transcendental perquè el que fem és complir un dels objectius per al que hem estat treballant intensament des de l'Ajuntament de Sant Boi, però també volem agrair molt especialment doncs, al molt honorable president perquè ha sigut un treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb l'Incasòl. Tres administracions treballant plegats i plegades per complir un objectiu que és generar habitatge públic. Habitatge públic de lloguer assequible per joves. Aquesta és la finalitat. No solament volíem promocionar i generar habitatge, sinó que a més tenien claríssim que havia de ser per nois i noies, per joves de la nostra ciutat.

0: I en educació, la proposta per combatre la crisi i aquesta educació ara passa per invertir més diners als centres de més complexitat. La Fundació Equitat.org alerta que les desigualtats i els mals resultats acadèmics s'han cronificat i demana injectar més recursos als centres més complexos i als alumnes més vulnerables. Es proposa aplicar un sistema de finançament per formular a totes les escoles i instituts. Això vol dir que el pressupost estructural dels centres pugui variar segons la complexitat i el perfil dels alumnes. No pas com ara, en què s'apliquen programes extres sobre un pressupost base. En concret, es tractaria d'incloure 2 o 3 hores setmanals d'acompanyament i orientació als infants amb risc d'exclusió per causes socioeconòmiques. Suposaria 75,5 milions d'euros extra. Ho explica Esther Minguei a la xarxa.
1: L'informe argumenta que, tot i que els darrers 5 anys el pressupost d'educació ha crescut un 33%, és insuficient davant l'augment del 130% de l'alumnat vulnerable amb necessitats educatives especials. L'entitat alerta de la situació crítica de l'educació, demana més inversió i destinar-la especialment als centres amb més complexitat. Ho explica Francesc Padró, catedràtic de Polítiques Educatives i director de l'Anuari.
2: Que els centres, en lloc de ser finançats exclusivament en funció del nombre d'alumnes que tenen, modulats per algun coeficient, el que volem nosaltres és el reconeixement de que efectivament existeixen perfils diferents de centres i que si volem atacar les inequitats, el que hem de garantir és que donem més a qui més ho necessita. Això és el finançament per fórmula. És empenyent des de sota que aconseguirem millorar la mitjana del conjunt del país.
1: Doblar la quantitat de mestres a primària a les escoles amb més vulnerabilitat, fer una aposta forta perquè els joves segueixin estudiant després de l'ESO i un reforç social a la inclusiva són altres propostes per combatre la crisi i l'educació. L'entitat reclama també un sistema per avaluar les polítiques educatives que s'impulsen.
0: A Sant Boi se'n podrien beneficiar centres com el Valmés 2, un centre d'educació especial concertat amb el Departament d'Educació i en conveni amb el Servei Català de Salut. El centre dedica atenció d'alumnat d'entre 3 i 20 anys i que requereix una elevada intensitat de suport educatiu altament especialitzat. L'alumnat pot presentar necessitats educatives especials derivades d'afectacions neurològiques que poden implicar trastorns motrius, sensorials, cognitius o de salut, que requereixen una atenció que no es pot prestar als centres ordinaris. I amb només 17 anys, la santboiana Sara Mitchell, estudiant de l'Escola York, farà aquest estiu un pas extraordinari en la seva carrera acadèmica. Viatjarà als Estats Units per investigar el càncer en un laboratori vinculat al prestigiós MIT.
3: Estaré treballant a un laboratori de recerca del càncer amb el doctor Ravitch i Masner a Harvard, que estaré fent recerca d'enginyeria d'immunoteràpies. Tenir 2 articles científics amb 17 anys és una passada. Ara, després d'aquest estiu, en tindré 2 i són supercomplexos i són de temes que es treballen al doctorat o al màster.
0: L'estudiant, que encara cursa batxillerat a Sant Boi, participarà en un projecte d'immunoteràpies a Harvard, on ha explicat en declaracions a R2B Catalunya que treballarà en la recerca d'enginyeria aplicada

0: del tractament del càncer.
1: La perseverància, la constància. Quan vaig estar buscant l'estada de recerca després de la primera fase del Joves i Ciència, vaig haver d'enviar correus a 1.000 laboratoris i molts em van dir que no, però al final el que necessites només és un sí. Vull estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT, és una universitat a la que he volgut anar des que vaig a 5è de primària i es veurà com és, té molt de prestigi i el que és el top de lo top de lo que és l'enginyeria i de la ciència.
0: En altres notícies científiques, l'Hospital de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada pionera per tractar infeccions urinàries de repetició, que podria reduir l'ús d'antibiòtics. El tractament consisteix a crear una autovacuna adaptada al bacteri de cada pacient. Amb resultats prometedors, més de la meitat de les dones no van tenir recaigudes als 3 mesos. L'estudi s'ha fet amb un centenar de pacients i destaca per la seva baixa taxa d'efectes secundaris i per l'enfocament multidisciplinari de l'equip mèdic. La recerca, liderada des d'aquí Sant Boi, ja desperta interès internacional i podria marcar un canvi en el tractament d'aquestes infeccions recurrents. I ara us apuntem diverses informacions de servei, i és que avui, dimarts 30 de juny, hi ha una segona jornada de treballs d'asfaltatge que comportaran talls i desviament de trànsit a la C-245. Tal com es va fer ahir, des de les 12 fins a les 6 del matí, es produirà un tall total a la nova rotonda de la Parellada i els seus enllaços amb la rotonda elíptica. Les obres formen part del projecte de reurbanització de la Parellada i s'han programat en horari nocturn per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat durant el dia. Les restriccions també afectaran el transport públic, concretament en les línies d'autobús M5, N13, N14, L82 i L85, que modificaran temporalment el seu recorregut i algunes parades quedaran anul·lades o es traslladaran provisionalment mentre durin els treballs. I d'altra banda, l'Ajuntament de Sant Boi obrirà el 25 de juliol una nova convocatòria d'ajuts al programa Futur per donar suport a persones emprenedores, autònomes i microempreses de la ciutat. Les subvencions poden cobrir fins al 70% de la inversió amb un màxim de 2.000 euros, tant per crear nous negocis com per modernitzar els ja existents. Les sol·licituds es podran presentar telemàticament des del 25 de juliol fins al 30 d'octubre. I Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els pròxims dies. L'acte central es celebra el pròxim 4 de juliol. La jornada començarà a les 11 del matí amb una rua LGTBIQ+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. A partir de les 12 i fins les 4 de la tarda, el casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, les actuacions musicals, l'entrega dels premis Carxofa Diversa, amb microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. L'activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Transubellac, amb la col·laboració de l'Ajuntament. Explica per què van començar a fer aquesta rua la Roser Castro, membre de l'Associació de Comerciants d'Eusebi Güell.
2: Aquesta és la quarta i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant, per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Pues jo soc neboda de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
3: I tant que sí.
2: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser persona. És igual cap a on anem.
0: I a més, el programa d'activitats es tancarà el 7 de juliol amb la presentació del llibre Cuando los gays perdimos el miedo, a càrrec de Jordi Petit i Isabel Alonso. L'acte serà a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer. I amb més informació de cara a aquest mes de juliol, Sant Boi s'omple d'activitats per a tots els públics. La música serà un dels grans protagonistes d'aquest estiu. Cada dissabte de juliol, la Torre Benviure acull el cicle Música a la Fresca, amb concerts en directe per només 9 euros en consumició. Els divendres, al pati del casal de barri Marianao, serà l'escenari de l'11è Festival Sant Blues, mentre que els dijous, la terrassa de Cal Niño oferirà concerts de pop, rock, blues i música popular dins del cicle La Platja de Cal Niño. Pel que fa a la cultura, poden visitar les exposicions dedicades al retaule de Sant Baldiri de Lluís Dalmau i l'exposició Naltros de l'artista Pere Amigó. També es pot descobrir la ciutat amb la ruta Maria Mercè Marçal o recórrer els espais verds de Sant Boi a través de les rutes d'Inspira Sant Boi.
4: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: Els esports, el Sant Boià dona notícies importants de cara a la pròxima temporada i coneixem la història de la triatleta santboiana Judit Corchan.
5: Com
0: Com diem, el Futbol Club Sant Boià celebra avui dimarts 30 de juny a 3:15 la seva assemblea ordinària de socis a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer per fer balanç d'aquesta temporada i presentar el pressupost de la temporada 26-27, on hi haurà forces canvis al club. Fins ara s'han anunciat 8 renovacions, 4 fitxatges i 8 baixes. L'última, la del golejador d'aquesta temporada, l'andorrà Nil Linares. El que s'ha pogut saber és que el club deixarà de tenir un filial de cara a la pròxima temporada. L'Amater B, que havia aconseguit la salvació a tercera catalana l'última jornada, deixarà vacant la seva plaça a la categoria. Tampoc seguiran els veterans del club, que en un comunicat a xarxes socials han dit que marxen del Sant Boià a causa del tracte rebut i dels canvis recents en la direcció del club. En l'apartat fitxatges s'han anunciat 4 incorporacions, l'última la d'Ivan Rodríguez, procedent del Marina Poblet. Escoltem ara Joan Rubió, fitxatge procedent del Club de Futbol Gavà.
3: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
0: I d'altra banda, la tirialeta santboiana Judit Corachan ha presentat aquest divendres a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer el seu primer llibre, La fuerza que no se ve, en què repassa la seva trajectòria esportiva i personal després de més de 15 anys competint a l'elit. L'obra aborda no només els seus èxits esportius, sinó també episodis com la malaltia que la va apartar de la competició durant 2 anys, la maternitat, la conciliació familiar i la importància de la fortalesa mental en l'esport. Judit Corachan, que ha deixat l'elit professional però continua competint, ha explicat que el llibre neix de la necessitat de compartir i aquesta etapa de la seva vida.
5: Sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit des del 2014, que vaig a competir a mitja distància. Escrivia cada cop que acabava una carrera, explicava com anava, era una teràpia. I sempre la gent les ha rebut molt bé, han sigut 12 anys de cròniques i és veritat que ha sigut una mica aquest impuls, però vaja, no pensava que arribaria el moment fins que l'any passat decideixo tancar la meva etapa com a esportista professional i em surt aquesta sensació de tornar a escriure i explicar tot això, no? Què suposava per mi aquest canvi tan important, la maternitat de pel mig, i al juliol em vaig començar a posar a escriure i no podia parar fins que vaig acabar el llibre.
0: La presentació va reunir prop d'un centenar de persones i tots els beneficis de la venda del llibre es destinaran a la Fundació Xana. I pel que fa al temps, el Meteocat preveu que continuï l'ambient plenament estiuenc a Sant Boi, amb domini del sol i temperatures molt similar a les dels últims dies. Aquest dimarts el tenim amb un cel pràcticament serè i sense risc de precipitacions. Els termòmetres es mouen al voltant dels 30 graus i de manera progressiva baixaran fins als 27 o 28 durant la nit. El vent bufarà fluix, sobretot de component sud, aportant poca sensació de refrescada. De cara a demà dimecres es mantindrà el temps estable, amb cel ben clar, temperatures màximes i lleugerament més baixes al voltant dels 28 graus i sense previsió de pluja. En definitiva, continuarem amb una setmana marcada pel sol i la calor, tot i un lleuger descens dels termòmetres respecte als dies anteriors. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 30 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 2, amb els informatius de la xarxa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, al punt de les 8 del vespre. Bona tarda a tothom.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa en polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència alertant que el procés podria contravenir normes comunitàries i obre la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix amb el dret comunitari. El president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
2: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts, 30 de juny de 2026, i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
3: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Mango, Isaac Andic.
3: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
3: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
4: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
3: Una oportunitat per gaudir de nou concerts a la platja de la localitat baixempordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: En esport, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo no continuarà al Barça.
5: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugrana després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I un dia més molt pendents de la calor i les altes temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí. A la tarda, algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí. I una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea i ho fa just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
3: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el Pacte de Migració i Asil, que estableix que l'arribada de migrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i el final del procés han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix afavoreix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
7: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
2: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad vigente.
7: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: Des del govern de la Generalitat asseguren que el procés de regularització s'ha fet bé i confien en les garanties del procediment. A més, consideren que la gran quantitat de persones que han presentat sol·licitud demostra que calia fer-lo. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paner, que ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
9: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
8: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: Qui sí que ha posat xifres a aquest procés és l'Ajuntament de Barcelona, que ha atès prop de 87.000 persones durant el procés de regularització, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests dos mesos i mig, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més del que es va tramitar en el mateix període de l'any passat. Aquest és el balanç de l'operatiu municipal just el dia en què acaba el termini per entregar les sol·licituds. Maite Polo, bon dia.
10: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona...

0: pogut rebre.
1: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, a Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
2: Mentrestant, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira perquè les persones amb situacions més vulnerables puguin tramitar-ho a temps.
3: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desire García.
4: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
2: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat al matí a l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleach de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació acompanyat de la Rosa, la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
5: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
6: De 3 años. Bueno, sí, va tranquilo, ¿eh? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
7: Noticias en xarxa.
2: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut Alba Vergés i Josep Maria Argimon pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici per aquesta qüestió, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Això sí, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el Sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdia Civil Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
2: Avui, dia de declaracions, també els jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la vídua d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
9: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Sant Nitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes s'ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
2: L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Aquest cap de setmana, recordem, 2 joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca, a Palamós, i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: La matinada del dissabte passat, 2 joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies, la Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien 6 nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies a Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els 2 intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
2: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a 2

0: menors a les piscines municipals.
1: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins a l'arribada dels Mossos d'Esquadra, que el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer han acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
0: Gairebé un quart de tres, entrem en plana internacional. El govern de Veneçuela ha actualitzat el balanç de víctimes pel terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica encara persisteix i ja porten més de 400 rèpliques.
1: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes. I com els equips de rescat poden esquivar aquest perill? Són declaracions a la xarxa.
2: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
1: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La informació econòmica ens porta avui fins a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental. Allà la plantilla de la fàbrica d'Alstom ha començat un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
4: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Pariente, secretari general de Comissions Obreres al territori.
5: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
4: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: A Vilafranca del Penedès, 200 persones s'han manifestat en suport als treballadors de l'empresa Guala després d'un apropament de posicions amb l'empresa que consideren insuficient. L'empresa especialitzada en la fabricació de taps d'ampolles manté l'expedient de regulació que afecta 82 dels 87 treballadors de la planta de Sant Pere Molanta, al municipi d'Olèrdola. Ràdio Vilafranca, Caterina Tallón.
6: A 12:15 d'aquest dimarts, els treballadors de Guala i persones que els hi donen suport, així com membres sindicals i algunes autoritats, han iniciat una manifestació al carrer del Cid de Vilafranca fins a la plaça de la Vila per mostrar el seu rebuig amb l'ERO, que afectaria 82 dels 87 treballadors. Tal com ha explicat el representant sindical de Guala, Alejandro Agustín, aquest dilluns empresa i comitè van arribar a un acord per allargar el període de consultes fins al proper 2 de juliol.
7: 30 dies por 12 mensualidades. Es más que un 20-12, pero estamos muy lejos. Eso en una empresa que es viable y rentable no lo podemos aceptar de ninguna de las maneras. La empresa ha dicho que para el tema de logística quiere abrir un pequeño almacén para repartir a los clientes de aquí del territorio y quiere desafectar a 14 personas, prácticamente 3 toreros y oficinas.
6: El comitè confia que en aquests 2 dies es pugui arribar a un acord satisfactori, tot i que ara per ara, diuen, estan molt lluny d'aconseguir-ho. Si no arriben a un acord, emprendran accions judicials contra l'empresa.
0: I avui al Palau de la Generalitat, Llum Rodríguez ha promès el càrrec com a nova síndica major de comptes. Es converteix en la primera dona al capdavant d'aquesta institució després de la renúncia de Miquel Salazar. Carina Bellbé, bon dia.
8: Bon dia. La nova síndica s'ha compromès a defensar la independència de la sindicatura per enfortir el sistema democràtic i l'autogovern, a potenciar també les auditories i a treballar perquè els informes siguin accessibles al públic. Escoltem Llum Rodríguez i el president Salvador Illa.
9: Treballarem en rigor, professionalitat i independència per contribuir a la millora del sector públic de Catalunya, perquè volem que la sindicatura sigui una institució útil al Parlament, als seus fiscalitzats i a la ciutadania.
10: Molt rellevant, la primera dona que ocupa la sindicatura, la presidència, la tasca de síndica major, per tant, enhorabona també per aquesta fita, que crec que és una fita col·lectiva de la que tots ens anem de felicitar.
8: Nascuda a Galícia, Llum Rodríguez és llicenciada en Dret i Ciències Polítiques per la UB i és membre de la Sindicatura de Comptes des del 2022.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i la urbanització del litoral. A Catalunya adverteixen hi ha diverses zones en situació de risc. Sílvia Fernández.
11: Ecologistes en Acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
11: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: I és moment per a la cultura. Que avui ens arriba a ritme de jazz, perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical a l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant, com a cap de cartell, i ho faran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
13: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
14: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment, de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
13: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
0: I de la Costa Brava a les Terres de l'Ebre, l'11a edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis. Serà del 20 de juliol al 2 d'agost i reunirà una vintena dels millors instrumentistes de tot el món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
15: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
16: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
15: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
0: I arriben els esports. Avui tenim el plaer de tenir a l'estudi en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
17: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitza el seu contracte i no renovar. La jugadora aragonesa abandona l'equip culer després de 4 temporades on ha guanyat un total de 15 títols en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. Per Ayuelo, que va fer 2 dels 4 gols de l'última final europea disputada a Oslo, haurà jugat 131 partits amb la samarreta blaugrana on ha marcat 72 dianes. I el Girona ha anunciat que Daley Blind no continuarà la temporada que ve. El defensa holandès haurà sumat 3 temporades al club, jugant 108 partits i també marcant 3 gols. I s'ha confirmat un secret a veus. El Lleida 1939 té un camí llarg per endavant que vol afrontar de la mà de la seva afició i amb la màxima il·lusió, després de confirmar-se que el projecte no competirà a Lliga Elite. Aquesta ja ha activat el full de ruta dissenyat per Quarta Catalana. 1-1 Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
18: Aquest dilluns a la tarda el jutge no va donar el vistiplau al nou projecte del futbol lleidatà liderat per les penyes de Lleida, Club de Futbol i l'Associació Amics de Lleida de competir a Lliga Elite, i a partir d'aquí les persones que estan al capdavant d'aquesta iniciativa ja han engegat totes les màquines pel projecte Quarta Catalana. Hem parlat amb qui serà el vicepresident, Juanjo Lecumberri.
19: Un cop això no s'ha aconseguit, absolut respecte per la decisió judicial, i a començar des de Quarta Catalana, que també ens fa, o sigui, ens fa moltíssima il·lusió. Si veiem la fotografia complerta des de cop que Lleida pertany als seus socis i a les seves sòcies, i crec que pot ser, que serà un camí llarg per arribar a les categories on creiem que el Lleida ha d'estar, però que també serà molt bonic.
18: Si no hi ha canvis d'agenda, dilluns de la setmana vinent es reuniran amb la paeria per presentar-los el projecte.
17: I a la Lliga Elite, temporada decebedora de l'AE Prat per no aconseguir el retorn a la tercera federació. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
20: El vicepresident econòmic de l'Associació Esportiva Prat, Xavier Vilajoana, ha fet balanç del curs. Una vegada s'ha conegut que l'equip competirà finalment a Lliga Elite la temporada vinent. Un dels màxims mandataris de l'entitat ha assenyalat que el curs ha estat decepcionant per no haver aconseguit aquest ascens de categoria, tot i l'esforç econòmic que s'havia fet en el mercat d'estiu.
21: És veritat que ha estat una decepció per les expectatives i per les eines i pels recursos que s'havien posat per part del club a disposició de tota la part esportiva i tècnica.
20: Vilajoana també ha assenyalat que després de l'experiència d'aquest any el club tornarà a aplicar en el primer equip la idea de projecte que es va aparcar aquest curs per tal de prioritzar els resultats i pujar de categoria.
17: I pel que fa al futbol de casa nostra, ahir se celebrava l'Assemblea General de la Federació Catalana amb l'aprovació per part dels clubs de les propostes i la gestió de la Junta Directiva presidida per Joan Soteras, amb rècord d'assembleistes, 41,415, volem dir. Es va aprovar també el pressupost del curs vinent, situat en els 30,4 milions d'euros. També es va presentar un informe on es posava en valor la reducció dels casos de violència en les instal·lacions esportives.
0: Déu-n'hi-do, gràcies Jordi Cervantes per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
22: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
23: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
25: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
26: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits.
27: Després de sentir aquest poema,
1: Estic segura que totes les mirades dels embaladits miraran al cel.
2: Hola, sóc la Nerea. Vaig a quart de primària, a l'escola dels Cossetans. El poema que he escollit es diu El cel i l'ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada el cel quan es fa de nit i es veuen els estels. El cel. El cel és un camp ple de meravelles. L'ha llaurat el sol, la lluna és qui el sembra, la llavor qui cau. Tot sovint arrela, arrela i floreix, cada flor un estel.
1: Moltíssimes gràcies, Nerea. Ens agrada que t'agradi mirar el cel i llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
4: Ens agrada la poesia.
25: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local. La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
25: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El procés de regularització de migrants acaba avui i ho fa amb polèmica. El Tribunal Suprem ha emès una providència en què alerta que el procés podria contravenir normes comunitàries. Obre així la porta a recórrer a la justícia europea. El govern espanyol, però, assegura que el decret compleix completament amb el dret comunitari i el president Pedro Sánchez qualifica la política migratòria del seu executiu de responsable.
5: El gobierno de España ha puesto en marcha en los últimos años una política migratoria que yo calificaría de responsable, que pone el foco en garantizar la migración legal, segura y ordenada. Porque mientras otros, desgraciadamente, hacen política con la migración, nosotros hacemos política migratoria.
0: El procés ha superat el milió de peticions a tot l'estat, de les quals 200.000 a Catalunya. És dimarts 30 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon. Sònia Kerr.
6: Avui ha començat el judici pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i guàrdies civils. El tribunal ha retirat el delicte que podia comportar presó, però manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació.
0: Declaren els jutjats de Martorell els testimonis per la mort del fundador de Bango, Isaac Andic.
6: Els dos excursionistes que es van trobar a Jonathan Andic just després de la caiguda mortal del seu pare han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. També han declarat avui la terapeuta de la família i la vídua d'Andic.
0: Ecologistes en Acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs.
6: L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent en la restauració ecològica dels espais costaners per fer front a la degradació i urbanització del litoral. La portaveu d'Ecologistes en Acció, Cecília del Castillo, demana posar fre a una situació alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica, són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
0: En Cultura, Platja d'Aro s'omple de jazz aquest estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz.
6: Una oportunitat per gaudir de nous concerts, volíem dir, a la platja de la localitat Baix Empordanenca. Enguany, amb el Xavi Torres Trio com a cap de cartell, acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Zenón.
0: Als esports, Jordi Cervantes, Salma Parayuelo, no continuarà al Barça.
17: La jugadora aragonesa posa punt i final a la seva vinculació amb el conjunt blaugranat després de 4 temporades. Parayuelo ha guanyat 15 títols, en què destacant les 3 Champions aconseguides.
0: I fem també un cop d'ull al temps per saber com han d'evolucionar les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, una altra vegada la calor és intensa a moltes comarques. De fet, avui pujarà una mica més que no pas ahir aquesta calor i aquesta temperatura fins i tot extrema en alguns racons de Ponent i de la Vall de l'Ebre. També en general a les comarques de Tarragona, així com a l'interior de l'Empordà. Unes temperatures màximes de 34 a 37 o 38 graus. Un cel, per altra banda, que a hores d'ara porta alguns núvols ja, que s'estan començant a formar cap a l'Alt Pirineu i, de fet, al llarg d'aquesta tarda acabaran espetegant alguns ruixats, però molt més locals que els d'ahir. Sobretot els tindrem entre l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa i ja entrada la tarda cap a Osona, el Lluçanès o l'interior de la Selva. A la resta del país un temps més tranquil i compta amb aquesta brisa de sud que s'anirà reforçant a gran part del país. En vista demà, un temps tranquil al matí, a la tarda algun ruixadet una altra vegada a l'interior gironí i una temperatura que demà baixarà un parell de graus, però encara amb molta calor. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Tribunal Suprem obre la porta a recórrer la regularització extraordinària d'immigrants a la justícia europea, just el dia en què acaba el procés, que ha durat més de 2 mesos i que ha superat el 1 milió de peticions a tot l'Estat. Només a Catalunya, el Ministeri d'Inclusió calcula que les sol·licituds poden arribar a les 200.000.
6: El Suprem ha emès avui una providència en què avisa que aquest procés pot contravenir la normativa europea i ha activat el procés per presentar qüestions prejudicials al Tribunal de Justícia de la Unió Europea perquè considera que el decret pot xocar amb el pacte d'emigració i asil, que estableix que l'arribada d'emigrants s'ha d'assumir en conjunt per la Unió i no per cada estat membre. Fonts del govern espanyol han assegurat que el decret de regularització es va redactar, vetllant per la compatibilitat amb el dret comunitari, i han transmès un missatge de tranquil·litat als sol·licitants.
0: L'anunci del Tribunal Suprem i també aquest final del procés de regularització han coincidit amb la presentació d'un pla del govern espanyol per aconseguir la integració dels immigrants que ja s'hi han acollit i també de la resta. Una estratègia que preveu un total de 10 objectius i que vol facilitar el seu encaix al mercat laboral i a la convivència. El pressupost del primer any serà de 500 milions d'euros. Segons dades de l'executiu, sense migració, el PIB espanyol cauria 20 punts en 25 anys. Jordi Casino, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El nou pla que ha estat dissenyat amb aportacions de les patronals i dels sindicats preveu la creació de la nova Agència Estatal de Mobilitat Humana, que coordinarà els procediments de contractació en origen i la seva residència i preservarà les competències de seguretat i control fronterer. A més, destina prop de 30 milions d'euros a programes que reforcin l'aprenentatge de les llengües cooficials i el coneixement de les normes i els valors i posa en marxa una estratègia de mobilitat laboral per respondre a les necessitats del teixit econòmic. Pedro Sánchez és el president del govern espanyol.
9: Porque la integración no consiste solo en vivir en un territorio, en un municipio, en un barrio, consiste en formar parte de esa comunidad. Y formar parte de esa comunidad pues necesita de reglas compartidas que nos damos, insisto, democráticamente. Y en España esas reglas son claras: valores democráticos, igualdad entre hombres y mujeres, derechos y libertades a las personas LGTBI, libertad de expresión, aconfesionalidad del Estado, respeto a la legalidad. Vigente.
8: Del total de diners del pla, gairebé la meitat seran per fer programes que intentaran facilitar l'accés a la feina en els sectors de més demanda i una oferta extraordinària de 100.000 places d'AFP.
0: De la seva banda, el govern de la Generalitat defensa que el procés de regularització s'ha dut a terme correctament i confia en les garanties del procediment. També sosté que l'elevat nombre de sol·licituds demostra que era necessari. Bon Carvajal, bon dia.
10: Bon dia. El govern considera que el procés de regularització de migrants que acaba avui s'ha fet bé i, per tant, la revisió legal a Europa, que podria obrir ara el Tribunal Suprem, no anirà enlloc. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha mostrat la seva confiança en la legalitat del procés.
11: Quedarà acreditat que aquest procés de regularització, amb el seguiment que hem fet, doncs complirà i, de fet, també crec que és oportú assenyalar que no és la primera vegada que es produeix un procés de regularització a Espanya. De fet, se n'han produït en diferents etapes amb diferents governs i, per tant, estem convençuts que en aquest cas també s'ha fet amb totes les garanties. Tenim aquesta confiança i estem segurs que quedarà així acreditat.
10: D'altra banda, el govern no sap quantes persones s'han regularitzat a Catalunya perquè diu que això és cosa del govern espanyol i que ja n'informarà. Ara bé, Paneque ha avançat que han sigut molts més dels previstos, és a dir, més de 120.000, i que el fet que tantes persones ho hagin demanat demostra que calia fer-ho.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha fet balanç aquests 2 mesos i mig. Asseguren que han atès prop de 87.000 persones, més del triple de les que tenien localitzades inicialment els serveis municipals com a possibles beneficiàries. I en aquests 2 mesos, el consistori també ha emès més de 378.000 volants i certificats d'empadronament. És un 50% més dels que es van tramitar en el mateix període de l'any passat. Maite Polo, bon dia.
13: Bon dia. L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat 34.500 certificats de vulnerabilitat i més de 378.000 volants d'empadronament i certificats des de l'inici del procés el 16 d'abril. Ara l'administració de l'Estat decidirà qui compleix els requisits. Les xifres les ha detallat des de l'Ajuntament Raquel Gil, la tinenta d'alcaldia, que ha defensat la capacitat del consistori per donar resposta al volum de persones afectades.
14: Creiem que hem estat a l'alçada, que hem pogut donar resposta, que malgrat sabíem que hi hauria un primer moment de balança o de moltes persones que volien tenir l'abans possible la seva documentació, hem pogut anar ajustant els diferents dispositius i la resposta, doncs creiem que no hi ha cap persona que ens hagi dirigit a nosaltres amb demanda d'algun d'aquests documents que no l'hagi pogut rebre.
13: Qui tingui dubtes sobre el procés pot anar fins aquest divendres al centre de suport Miquel Blea, que és Sants Montjuïc, i després al servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats, al SAIER, que farà el seguiment dels expedients al carrer Tarragona. I qui necessiti orientació per buscar feina es pot adreçar a Barcelona Activa, que ha estat reforçada.
0: De fet, diverses entitats socials reclamen a l'administració que allargui el termini que avui expira, ja que les persones amb situacions més vulnerables no ho han pogut tramitar a temps.
6: Així ho ha justificat des de la xarxa la responsable del programa de formació i inserció laboral de Càritas Barcelona, Desiree García.
15: La norma va sortir amb més retard de l'esperat. Aquí hi ha implicades tots els nivells d'administració, des dels ajuntaments per tot el tema del padró, però també ambaixades, consulats, i per tant aquí es requeria una coordinació important. Si s'havien d'obrir més oficines, més punts, doncs que tinguessin aquesta capacitat.
0: I en aquest últim dia per fer les sol·licituds, l'Anna Ruiz ha passat per l'equipament municipal situat al carrer de Miquel Bleac de Barcelona. Allà, Badi, un jove peruà, ha lliurat la documentació a les últimes hores per poder-ho fer. Ho ha fet acompanyat de la Rosa, de la seva àvia, que ja ha superat el tràmit.
16: Empezar de cero. Estar aquí, empezar de cero, trabajar sin conocer a nadie, sacar adelante a tu familia. Aquí estoy.
18: De 3 años. Bueno, sí, vas aquí, ¿no? Sí, ya me dijeron el ok. Empezar a trabajar correctamente, legalmente ya se puede trabajar. Es un gran paso, ¿eh? Es un gran paso y un gran sacrificio que uno está haciendo.
3: Notícies en xarxa.
0: L'Audiència de Barcelona descarta enviar a la presó els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, pel retard en la vacunació contra la Covid de policies nacionals i de guàrdies civils. A l'inici del judici, per aquest cas, el tribunal ha retirat el delicte contra els drets dels treballadors, que és el que podia comportar presó. Així tot, manté l'acusació de prevaricació, que preveu penes d'inhabilitació. Esther Minguell, bon dia.
19: Bon dia. El tribunal ha exclòs en les qüestions prèvies el delicte contra els drets dels treballadors que sostenien les acusacions policials, el sindicat de la Policia Nacional Jupol i l'Associació de Guàrdies Civils Jusil. S'ha fet en l'aplicació de la doctrina Botín, que diu que no es pot jutjar una persona només per una acusació popular sense la del fiscal o un particular. Per tant, es deixa la causa limitada al delicte de prevaricació administrativa, per la qual la Fiscalia demana 12 anys d'inhabilitació als exconsellers Vergés i Argimon i també a 2 exalts càrrecs del Departament de Salut. Les defenses neguen cap decisió discriminatòria en el retard de la vacunació dels policies nacionals i guàrdies civils i ho atribueixen a criteris sanitaris. La primera sessió del judici ha durat poc més d'una hora i es reprendrà aquest dimecres, segons el calendari del tribunal. En les properes jornades declararan els testimonis i a partir del dia 10 de juliol hi haurà la declaració dels acusats.
0: Jornada de declaracions, avui també als jutjats de Martorell, en aquest cas per la mort del fundador de Mango, d'Isaac Andic. Els dos excursionistes que es van trobar, Jonathan Andic, just després de la caiguda mortal del seu pare, han dit que el van veure bloquejat i en estat de xoc. Tots dos han declarat com a testimonis, juntament amb la terapeuta de la família i la viuda d'Andic. Martorell Televisió, Manel Gómez.
21: Els dos excursionistes que van coincidir amb Jonathan Andic després de l'accident mortal d'Isaac Andic han declarat aquest dimarts davant la jutgessa de Martorell que el van trobar bloquejat i visiblement afectat. Segons han explicat, quan van arribar al lloc, Jonathan Andic ja parlava amb el 112 i explicava que caminava per davant del seu pare quan va sentir la caiguda d'unes pedres. Un dels testimonis també va facilitar la ubicació exacta als serveis d'emergència. Tots dos han coincidit a afirmar que el camí de les coves de Salnitre no és especialment perillós, tot i que una pèrdua d'equilibri pot provocar una caiguda perquè hi ha pocs punts on agafar-se. Després dels excursionistes ha declarat la terapeuta familiar i pocs minuts abans de la 1 del migdia arribava al jutjat de Martorell la vídua d'Isaac Andic per prestar declaració.
0: Fa pocs minuts, per cert, que la terapeuta de la família Andic ha sortit ja dels jutjats després de prestar declaració. Falten 18 minuts per les 3 de la tarda i seguim amb més qüestions. L'empresa Rosa dels Vents admet que l'incident de la Casa de Colònies de Palamós li farà revisar els protocols preventius. L'empresa assegura que en 50 anys d'activitat mai no s'havia trobat amb un cas d'intrusisme a les instal·lacions. Recordem, aquest cap de setmana, dos joves van entrar a la Casa de Colònies de la Fosca de Palamós i van fer tocaments a una menor. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
1: La matinada del dissabte passat, dos joves, suposadament menors d'edat, van saltar la tanca de la Casa de Colònies La Fosca. Dins l'edifici van robar alguns objectes, es van introduir en una habitació on dormien sis nenes i li van fer tocaments a una d'elles abans de fugir. Rosa dels Vents, que gestiona 10 cases de colònies de Catalunya, assegura que és pionera en el sector pel que fa a protocols de prevenció i seguretat. Ara, però, reconeix que els haurà de revisar per fer front a incidents als que admet que no estan avesats. En un comunicat, l'empresa explica que en tot moment han protegit la víctima i han actuat amb honestedat davant les famílies sense ocultar res. El mateix dissabte va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra, que continuen treballant per identificar i detenir els dos intrusos que van entrar a la Casa de Colònies de Palamós.
0: I a Balaguer han detingut un home acusat de fer tocaments a dues menors a les piscines municipals.
6: Els fets es van produir dissabte al poliesportiu de la capital de la Noguera. L'home de 26 anys hauria fet tocaments a dues nenes d'uns 10 i en adonar-se'n, familiars de les menors el van retenir fins que van arribar els Mossos d'Esquadra i el van acabar detenint. El jutjat de Guàrdia de Balaguer ha acordat la llibertat provisional amb mesures cautelars.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament 3:15. En plana internacional, el govern veneçolà ha actualitzat el balanç de víctimes del terratrèmol amb 1.719 morts i més de 5.000 ferits. Al país sud-americà, la situació d'inestabilitat geològica persisteix i ja acumulen més de 400 rèpliques.
6: Lluís Mendo, que és oficial de bombers de la Generalitat i membre del grup d'estructures col·lapsades, ha avisat del perill de més moviments en les pròximes setmanes i ha explicat com els equips de rescat poden esquivar aquest perill. Són declaracions a la xarxa.
2: Un terratrèmol d'aquesta magnitud comportarà rèpliques no només els propers dies, sinó durant setmanes. Aquestes rèpliques poden comportar col·lapses totals, però també col·lapses parcials. Per això els nostres procediments es basen en el monitoratge de l'estructura, ja a partir de guaites i a partir d'eines molt, molt precises que valoren les vibracions i els moviments de les estructures, i un protocol molt estricte que defineix clarament les vies d'evacuació en cas de rèplica i les zones segures.
6: Mentrestant, exteriors ha elevat a 19 els espanyols morts pel doble terratrèmol. A hores d'ara hi ha 131 desapareguts.
0: Entrem en matèria econòmica. La plantilla d'Alstom a Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Oriental, ha començat avui un seguit de vagues i mobilitzacions per desbloquejar la negociació del conveni col·lectiu. Els treballadors asseguren que després de 6 mesos de converses amb l'empresa, les posicions continuen encara molt allunyades. Vallès Visió, Adrià Rosell.
20: Des de 8:45 del matí fins a 12:15 del migdia, treballadors de la fàbrica d'Alstom a Santa Perpètua han fet la primera jornada de vaga. No hi ha hagut avenços significatius i el comitè d'empresa i una àmplia majoria d'assemblees de treballadors han decidit començar un seguit de jornades de protesta. Sentim Mario Parientes, secretari general de Comissions Obreres al territori.
22: Hi ha coses importants com és la clàusula de revisió salarial, més un punt que nosaltres demanem perquè no volem perdre poder adquisitiu, sobretot, i també tenim una altra, que és una paga extra més i una reducció de jornada a 1.688, que fa 14 anys que teníem abans.
20: Després de l'aturada d'aquest matí, el comitè d'empresa ha plantejat 7 vagues més al juliol. La pròxima serà el dimecres 8, de 8:15 del matí a 2:15 del migdia, i també hi haurà vagues els dies 15, 21, 23, 28, 29 i 30. Tot i això, des del comitè d'empresa asseguren que estan oberts a seure's a la taula sempre que sigui per debatre realment les reivindicacions.
0: Hi ha encara més conflictes laborals oberts. La plantilla de la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha decidit suspendre les hores extraordinàries, els serveis especials i els dispositius no ordinaris. Els sindicats asseguren que les negociacions amb l'Ajuntament continuen encallades després d'anys de reivindicacions laborals. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
4: La mesura compta amb el suport de la Central Sindical Independent i de Funcionaris i de la resta d'organitzacions sindicals amb representació al consistori. Els representants dels treballadors asseguren que les negociacions continuen bloquejades i denuncien que la plantilla encara treballa amb un conveni col·lectiu caducat des del 2009. També reclama l'actualització de diversos complements salarials i el compliment d'acords i resolucions pendents. La protesta arriba a les portes de la temporada amb més activitat al municipi, coincidint amb la celebració de la cantada d'havaneres aquest dissabte, les festes patronals i altres actes d'estiu que comporten un increment dels serveis policials. Tot i això, els sindicats asseguren que lamenten les possibles afectacions que la mesura pugui tenir sobre la ciutadania. Per la seva banda, l'Ajuntament de Palafrugell assegura que les negociacions amb la representació sindical continuen obertes i que treballa per acostar posicions a les pròximes reunions amb l'objectiu d'arribar a un acord i evitar afectacions als serveis municipals.
3: Notícies en xarxa.
0: Ecologistes en acció dona banderes negres a platges de Barcelona, l'Ametlla de Mar, Calella de Palafrugell, Torredembarra i Sant Adrià de Besòs. L'informe Banderes Negres 2026 posa l'accent enguany en la restauració ecològica dels espais costaners per tal de fer front a la degradació i urbanització del litoral. Sílvia Fernández.
5: Ecologistes en acció assenyalen banderes negres les platges de Barcelona per la gestió dels residus, l'Ametlla de Mar pel recent vessament de químics de procedència no identificada, la Cala del Golfet de Calella de Palafrugell a causa de la massificació d'activitat recreativa o el Parc del Litoral de Sant Adrià. L'entitat denuncia la mala gestió i contaminació del litoral espanyol des del 2005 i enguany posa el focus en diverses problemàtiques. Algunes d'elles són la regressió de sorra, la destrucció d'aiguamolls, la pèrdua de biodiversitat o l'augment de la vulnerabilitat enfront dels temporals i inundacions. L'organització ha repartit 48 banderes i la seva portaveu, Cecília del Castillo, fa una crida a la consciència per posar fre a una situació que titlla d'alarmant.
12: Vemos una problemàtica sistemàtica. Són símptomes, no, d'un modelo extractivista de uso del territorio costero como producto, donde se pone en el centro el desarrollo económico sobre el patrimonio natural, a veces el patrimonio cultural.
5: Més enllà de la denúncia, des de l'organització proposen solucions a través de la restauració ecològica. Així doncs, l'entitat proposa una vintena d'espais perquè es puguin integrar al futur pla de restauració del Ministeri de Transició Ecològica.
0: I Unió de Pagesos alerta que els viticultors són a les portes de la verema amb un excedent dramàtic de raïm. El sindicat es manifestarà el 10 de juliol al Penedès per exigir solucions davant del descens del consum del vi i el cava catalans, que fa caure en picat els contractes dels cellers amb els viticultors. Ràdio Vilafranca, Enric Vidal.
23: Aquest dimarts al matí, Unió de Pagesos ha anunciat en roda de premsa una mobilització per al pròxim 10 de juliol per reclamar mesures estructurals dins del sector de la vinya. Concretament, es faran a marxa lenta en tractors entre Vilafranca i Sant Sadurní d'Anoia. Tot plegat neix arran d'una situació preocupant per al sector vitivinícola, que ja pensa en accions imminents com l'arrencada de 10.000 hectàrees de vinya per evitar la sobreproducció de raïm a partir d'ara. Joan Santó, membre sectorial de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, convida en aquest sentit a fer una reflexió a tot el sector.
24: Els viticultors també han de fer una reflexió, perquè ha de fer un producte que no té mercat i que si el té no en cobreix els costos de producció. Com qualsevol empresa, si jo treballo i venc el meu producte i he de tenir pèrdues, l'única opció és la quebre, és l'agonia lentament. Aquesta és una reflexió que amb els viticultors ens costa molt de fer.
23: La comercialització del vi al cava català s'està veient disminuïda en els darrers anys, així com també decau el preu del raïm i augmenten les complicacions per als pagesos.
0: I és moment per a la cultura. Avui arriba a ritme de jazz perquè Platja d'Aro s'omple d'aquest estil musical durant l'estiu amb la 29a edició del Festival Nits de Jazz. Portarà 9 concerts a la platja de la localitat baix empordanenca. Enguany amb el Xavi Torres Trio, a qui estem escoltant com a cap de cartell. Estaran acompanyats del saxofonista porto-riqueny Miguel Fenón. Televisió de Girona, Marc Guibas.
25: Imagineu-vos passejar per Platja d'Aro a les 11 del vespre i escoltar un concert de jazz amb el mar de fons. Això és el que pretén fer la nit de jazz, any rere any, amb una sèrie de concerts gratuïts per a tothom. S'han presentat fins a 150 propostes artístiques, però només se'n podran veure 9. El director artístic Quique Colmenar ha explicat quins criteris s'han seguit a l'hora de seleccionar els artistes.
26: El primer criteri sempre és la qualitat, no? Que realment
7: de totes les propostes rebudes, la qualitat era bastant alta, no?
25: El cartell destaca Xavi Torres Trio, que segons l'organització és una de les bandes amb més projecció de Catalunya i que aquesta vegada tindrà l'acompanyament de Miguel Zenón, saxofonista porto-riqueny guanyador d'un Grammy. Així doncs, cada divendres de juliol i agost, Platja d'Aro rebrà aquells veïns i visitants que vulguin aturar-se i escoltar un concert de jazz.
0: I l'onzena edició del Delta Chamber Music Festival arribarà enguany a 10 municipis de les Terres de l'Ebre. Del 20 de juliol al 2 d'agost reunirà una vintena dels millors instrumentistes del món. En Posta Ràdio, Sílvia Berbís.
8: Sota el lema Carrusel, el festival convertirà les Terres de l'Ebre en l'epicentre de la música de cambra a Catalunya. El Delta Chamber arribarà a 10 municipis, des d'Amposta i Tortosa fins a Flix o la Sénia, oferint un repertori eclèctic i repetible creat exclusivament per a aquesta edició. Enguany, una vintena dels millors instrumentistes del món, amb una forta presència de talents ebrencs, s'uniran en una residència única on per primera vegada s'incorporaran instruments de vent metall. Laura Ruiz és codirectora artística del festival.
9: En el nostre cas, el que farem és que veurem a les trompes, a les trompetes, als trombons i a les tubes barrejats en tots els altres instruments de corda, de vent, piano.
8: Podeu consultar tota la programació i comprar les entrades a deltachambermusicfestival.com.
0: I és moment per a la informació esportiva. Avui és amb nosaltres en Jordi Cervantes. Molt bon dia, Jordi. Salma Parayuelo deixa el Barça.
10: Bon dia, Marta. L'atacant aragonesa de només 22 anys abandona el conjunt blaugrana un cop finalitzat el seu contracte. La jugadora deixa l'equip culer després de 4 temporades, on ha guanyat un total de 15 títols, en què destaquen 3 Champions, 4 Lligues i 3 Copes de la Reina. En bàsquet, el mercat de fitxatges del Manresa no té un dia de descans. Ahir el club va anunciar la marxa de Marcis Steinbergs i el fitxatge de Rodrigo Seoane. Però la notícia més destacada és la renovació per 2 temporades de Ferran Bassas.
11: El Basa de Badalona va tenir un aterratge espectacular al Nou Congost i a mitja temporada va trobar un soci de confiança en Pierre Oriola. El pivot de Tàrrega es mostrava satisfet amb la continuïtat d'un amic dins i fora la pista.
17: Sí, molt, molt. El Ferran tenim una relació més enllà del bàsquet, tenim una relació personal, d'amistat, amb el que ja et dic, és un jugador d'equip, és un jugador que necessitem, és un jugador que quan el moment que va venir va portar moltíssim a l'equip i al club.
11: El club també ha anunciat la marxa de Marcis Steinbergs. El jugador letó ha pagat la seva clàusula de sortida per rescindir el contracte i fitxar per l'UQAM Múrcia. Per altra banda, el Kitsanàs Manresa fitxa Rodrigo Seoane. Es tracta d'un aler gallec que signa contracte amb el club vegenc per 2 anys, però la propera temporada continuarà cedit a la primera FEB.
10: Era Jordi Givert de Ràdio Sallent. També es va perfilant la plantilla del Força Lleida i Dani García es queda al Barris Nord. El base català s'incorpora a l'estructura Bordeus com a jugador fitxat de cara a la temporada vinent amb opció a una segona. 1-1, Lleida, Ràdio, Sergi Gueu.
26: Qui va aterrar la capital del Segrià a finals de febrer en qualitat decidit per part de l'UQAM Múrcia es queda a la terra ferma ara, però sent propietat del club de Bordeus, Joaquín Prado, director esportiu del Força Lleida, destacava la fam que Dani García té de seguir creixent de la mà del club.
27: Creemos que aún con 28 años es un jugador en progresión, un jugador en buena edad para seguir creciendo, para seguir mejorando. Tiene muchísimas ganas de estar con nosotros, muchísima hambre por seguir creciendo. Para nosotros eso es un punto absolutamente fundamental y estamos plenamente satisfechos con su continuidad.
26: La temporada passada García va jugar 14 partits amb el Hajo Poslide, fregant els 20 minuts per enfrontament, les 4 assistències i aconseguint un 7,4 de valoració de mitjana.
10: I a tornar al futbol, els clubs de la Lliga F i el grup Gasol 16 Ventures presentaran aquesta tarda l'acord comercial d'inversió al qual han arribat tots dos organismes. Es tracta d'una inversió de 55 milions d'euros per part d'aquest grup, que és vehicle d'inversió de Pau Gasol. Amb aquesta injecció es vol impulsar el creixement, la professionalització i l'expansió internacional del futbol femení professional. I aquesta tarda se sabran els calendaris, Marta, de la propera temporada de futbol.
0: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Jordi Cervantes, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3 de la tarda. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

conec. Que penso en mi més del que jo voldria. Però els matins en el lloguer, perquè sóc més mon pare cada dia. Si m'he fet gran, per què bec tant? Si algunes nits només vull companyia.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.
2: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carret. El món des d'una mirada santboiana.
7: Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, amigues i amics de la música. Avui, a Partitura de Tàrrega, us proposo un viatge sonor al cor d'un dels compositors més fascinants del segle XX, Sergei Prokofiev, un creador capaç de transitar entre la llum i la foscor, entre la ironia i la tendresa, entre la modernitat més atrevida i l'arrel clàssica més pura. En aquesta tarda us oferirem tres obres essencials del seu catàleg, tres mirades complementàries que revelen la seva força creativa i la seva sensibilitat profunda. El concert per a piano número 2, una obra nascuda del dolor i convertida en un monument al virtuosisme i a la memòria, la suite número 2 de Romeo i Julieta, un fresc orquestral d'amor i tragèdia, i la sinfonia número 1 clàssica, un somriure lluminós enmig de temps convulsos. Prepareu-vos per una tarda intensa, plena de contrastos i d'emocions. Començat pel principi, per la vida i l'ànima del compositor. Mireu, Sergei Prokofiev va néixer el 1891 a Sonskobba, en una Ucraïna rural que marcaria per sempre la seva sensibilitat. Fill d'una mare pianista aficionada, va créixer envoltat de música i natura. En 5 anys ja improvisava peces per al piano i als 9 escrivia la seva primera òpera, El gegant. Als 13 anys ingressava al Conservatori de Sant Petersburg, on esdevé l'enfant terrible de la música russa, mestres com Rimsky-Korsakov i Glier reconeixen el seu talent, però sovint el seu esperit provocador i modernista desconcerta professors i públic. Prokofiev vol sorprendre, innovar i sacsejar. La seva joventut coincideix amb un moment d'ebullició artística. Coneix a Diaghilev, Stravinsky i Meyerhold i entra en contacte amb les avantguardes europees. Durant la Primera Guerra Mundial i la Revolució Russa, compon alguna de les seves obres més brillants, el concert per a piano número 1, la sinfonia clàssica i el concert per a violí número 1. Després d'anys a Occident, Estats Units i París, torna a la Unió Soviètica el 1936. Allà haurà de navegar entre la seva llibertat creativa i les exigències del règim, però mai no renuncia a la seva veu. Escriu obres mestres com Romeo i Julieta, Guerra i Pau, La Ventafocs o Pedra i el Llop. Prokofiev mor el 5 de març de 1953, el mateix dia que Stalin. El seu llegat és immens, una música plena de contrastos, d'ironia, de lirisme i d'una energia que continua captivant generacions. Bé, ara passarem al concert per a piano número 2 en sol menor, opus 16. Aquesta obra està composta entre 1912 i 1913. Aquest concert neix sota l'ombra d'una tragèdia, el suïcidi del seu amic Maximilian Schmidhoff. Prokofiev li dedica l'obra que es converteix en un ritual de dol i en una exploració de la foscor i la llum. L'estrena del 1913 va ser un escàndol, xiulades, abandonaments de la sala i entusiasme d'uns pocs. La partitura es perd durant la Revolució Russa i Prokofiev la reconstrueix el 1923 a París, fent-la encara més complexa i monumental. És una obra de 4 moviments, amb una cadència colossal al primer, un scherzo endemoniat, un intermezzo grotesc i un final tempestuós. La gravació que sentirem és de Warner Classics de l'any 2008 i és considerada una de les millores de les darreres dècades. Kissing domina la tècnica extrema del concert amb una naturalitat sorprenent, però sobretot hi aporta una lectura humana, dramàtica i plena de matisos. Vladimir Ashkenazy equilibra amb elegància la força del piano i la riquesa orquestral. Ara sí, sentim el concert per a piano número 2 en sol menor, opus 16, amb Eugene Kissing, la Filarmònica Orquestra i Vladimir Ashkenazy.

Acabem d'escoltar una de les obres més exigents i colpidores del repertori pianístic, la cadència monumental del primer moviment, el perpetuum mobile del segon, la marxa grotesca del tercer i la tempesta final ens han mostrat un Prokófiev intens, visceral i profundament humà. Una música que neix del dolor, però que es transforma en força i bellesa. I ara passem a la segona obra, Romeo i Julieta, la suite número 2, opus 64. El ballet Romeo i Julieta, compost entre 1935 i 36, va tenir una gestació complicada, reticències polítiques, canvis de teatre i fins i tot un primer final feliç que Prokófiev va haver de rectificar. Abans de l'estrena del ballet complet, el compositor va estrenar tres suites sinfòniques per donar a conèixer la música. La suite número 2 és un fresc orquestral de 7 moviments que recorre els moments més emblemàtics de la tragèdia: la marxa dels Capulet, la joventut de Julieta, el frare Llorenç, les danses i el comiat dels amants i la tomba final. La lectura de Jarvi és teatral, viva i plena de contrastos. La dansa dels cavallers és imponent, la jove Julieta lleugera i lluminosa, i al final una elegia commovedora, una versió de referència per la seva energia i la seva capacitat narrativa. Així doncs, passem a l'audició, sentirem la suite número 2 de Romeo i Julieta, opus 64, en Neeme Jarvi i la Royal Scottish National Orchestra.

Hem viscut un viatge emocional intens. La solemnitat dels Capulet, la innocència de Julieta, la passió dels amants i la tragèdia final. Prokofiev converteix Shakespeare en música pura, en imatges sonores que parlen directament al cor. I ara passem a la sinfonia número 1 en re major, opus 25, clàssica. Està composada entre 1916 i 1917, en plena revolució russa. La sinfonia clàssica és un homenatge lúdic a Haydn i Mozart. Prokofiev volia demostrar que podia escriure una obra clàssica amb el seu propi segell, humor, dissonàncies inesperades i vitalitat rítmica. És una sinfonia breu, transparent, plena de llum i d'ironia, un somriure musical en temps convulsos. Claudio Abbado i la Chamber Orchestra of Europa interpreten la sinfonia amb lluminositat i energia contagiosa. La claretat de les línies i l'equilibri entre seccions són exemplars. El Larghetto destaca per la seva delicadesa poètica, la Gavotta per la seva ironia viva i el Finale per la seva vitalitat i frescor. Una versió que uneix rigor clàssic i modernitat. Passem, doncs, a sentir la sinfonia número 1 en re major, opus 25 clàssica, en Claudio Abbado i la Chamber Orchestra of Europa.

Hem escoltat una de les obres més estimades de Prokófiev, una sinfonia que combina tradició i modernitat, humor i elegància, frescor i enginy. Una música que en continua sonant jove més d'un segle després. Tres obres, tres mons i un sol compositor. Prokófiev ens ha acompanyat aquesta tarda amb la seva força, la seva ironia, la seva tendresa i la seva modernitat. Gràcies per compartir aquest viatge amb tots nosaltres i que la música us acompanyi sempre. Sigueu feliços. Ràdio 7.

0: ¿Quieres estar al día de las últimas novedades musicales?
1: No te quedes atrás
0: y escucha Top Música Nueva, el programa de radio oficial de la página de estrenos líder. Vota por tus estrenos favoritos. Descubre las canciones más nuevas. Disfruta de los mejores éxitos del año. Todo esto y mucho más en Top Música Nueva.
1: En Top Música Nueva.
0: Todos los miércoles de 10 a 11 de la noche aquí en Radio San Boy.
2: Fresca Info.
3: Bona tarda, són les 6. I aquesta, la primer titular, és pel trànsit. Equip viari, endavant.
4: Un autobús avariat manté la retenció a la C32 Nord, a l'autopista del Maresme, entre Cabrera de Mar i Argentona, en direcció Girona. També afecta de retruc la C60, amb 4 quilòmetres de cua fins al punt d'enllaç amb la C32. També aturants a les entrades a Barcelona per la C58 i la C33 des de Montcada. I destaquem també la ronda litoral, amb cua entre Zona Franca i Poblenou en sentit Besòs.
3: Revés judicial per a Donald Trump després que el Tribunal Suprem dels Estats Units ha ratificat la ciutadania per dret de naixement. L'alt tribunal rebutja els límits proposats pel president que demanaven no concedir la ciutadania als fills nascuts de pares que es troben al país il·legalment o temporalment sense ser ciutadans nord-americans. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, anuncia un pla per integrar els més d'un milió de persones que han sol·licitat acollir-se a la regularització extraordinària de migrants a tot l'Estat. Justament avui, que acaba el termini per presentar les sol·licituds, el Suprem obre la porta a portar el procés de regularització davant la justícia europea. La terapeuta de la família Andic ha declarat davant la jutge que investiga la presumpta participació de Jonathan Andic en la mort del seu pare, el fundador de Mango. La magistrada creu que el seu testimoni pot ser clau per esbrinar si hi va haver influència de terceres persones. Mentrestant, els dos excursionistes que van trobar Jonathan Andic després de la caiguda han testificat que el van veure en estat de xoc. Els equips d'emergència continuen treballant entre la runa a Veneçuela. Amb el pas de les hores, la recerca de supervivents perd força i guanya pes la recuperació de les víctimes. Creix la quantitat de diners que deuen els grans morosos a la hisenda catalana i espanyola. Entre els grans deutors, al Ministeri d'Hisenda hi ha Isabel Pantoja, Bertín Osborne, Paz Vega, l'exfutbolista Arda Turán o l'expresident del Barça, Joan Gaspar. El rànquing de morosos amb l'Agència Tributària de Catalunya l'encapçala un empresari poc conegut, Josef Farahdi. La temperatura del Mediterrani bat rècords per a un mes de juny amb anomalies que en alguns indrets arriben als 8 graus de temperatura. A la costa catalana l'aigua ja està en 2,6 graus per sobre de la mitjana per aquesta època de l'any. I la 8a edició de la Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, arrenca avui i fins dissabte s'hi projectaran una vintena de pel·lícules que reivindiquen la dignitat dels més grans. Avui també concedeixen el Premi Honorífic a l'actor Joan Pera.
2: Esports.
5: El Barça de futbol fa oficial dues sortides, el equip masculí, la d'Ansu Fati, traspassat al Mónaco, i la de Salma Parayuelo, al femení. Entre aquesta nit i aquesta matinada juguen tres partits més dels setzens de final del Mundial. La partida a les 7, Costa d'Ivori, Noruega. A les 11, França, Suècia. I a les 3 de la matinada, Mèxic, Equador. En tenis, pendents del partit de debut de Paula Badosa al torneig de Wimbledon, s'està enfrontant a la nord-americana Emma Navarro amb empat a un set i un 1-0 favorable a Badosa al tercer i definitiu set.
3: Si avui hem tingut un dia tòrrit amb màximes pròximes als 40 graus a les Terres de l'Ebre, aquest dimecres la calor afluixarà. Les màximes més altes del dia rondaran els 36 graus. El temps serà assolellat amb alguns ruixats de tarda al Pirineu Oriental.
2: 3CAT Info.

Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses, elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità, al millor preu. Pizzeria Rintocore, ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore, l'essència d'Itàlia, ben a prop teu. Pizzeria Rintocore us ofereix Gent de carrer, a Ràdio Sant Boi.

0: Gent de carrer, amb Jon García i Albert Vilar.
1: Hola, hola, bona tarda, com esteu? Benvinguts i benvingudes a un nou programa de Gent de carrer, Ràdio Sant Boi, la ràdio pública 89.4. I anava a dir com sempre, però de fet avui és excepcional. Començo saludant el Dani Teruel, què tal, com estàs?
2: Què tal? Doncs ja comença a fer aquesta calor d'estiu que crec que va una miqueta massa enllà. No sé tu com ho notes, però jo crec que ja s'estan començant a passar amb això, les temperatures.
1: De fet, jo et diria que avui jo he tingut una sensació, quan he aparcat el cotxe i he sortit, de dir, és la primera vegada que no és que tingui calor, sinó que estic fins als collons de
2: sí,
1: la calor.
2: Massa. Saps què m'ha passat
1: ja no
2: avui? Que crec que avui tenia tanta calor, estava com mentalment tan fos, que he estat planxant una samarreta 5
1: sí?
2: minuts...
1: Ja no podies més.
2: I tenia la planxa desconnectada. I no me n'he adonat fins que han passat... Han sigut com la tontada del dia, saps? Que tots fem una, sempre es diu. Doncs ha sigut la tontada del dia. Ha estat 5 minuts, pam, pam, pam... No estava encesa, tio. Una liada total. Coses de la calor. És culpa del calor, no meva.
1: És una abraçada, alguna cosa?
2: Unes quantes. Teves unes quantes.
1: Marina Blanco, què tal, com estàs?
3: Bona tarda, molt
1: bé. I benvinguda a Gent de carrer, suportant la calor de moment o no?
3: Sí, amb l'aire, sempre, per això.
1: Sí.
3: Si no, no puc.
1: Saps el que va bé per suportar la calor normalment?
3: Digue'm el què.
1: Anar a la piscina.
3: Sí, la veritat que sí.
1: De fet, avui en el programa anirem a la piscina.
3: Mm-hmm.
1: Serà la piscina de la muntanyeta i anirà la Marina, que ara ens acompanya. També la Imara, que arribarà en una estona, sobretot per conèixer com viuen els samboians i samboianes aquesta època de l'any. I a veure què ens expliquen, perquè la gent quan va a la piscina relaxa, ens explica coses que normalment al carrer els hi costa una mica més.
3: Doncs sí.
1: Tot això ho descobrirem. Avui en un programa en el que parlarem, hem de dir-ho així, molt amb Cristina Serna, perquè avui... havíem quedat amb ella perquè segur que estem parlant amb tots els candidats i candidates que es presenten a les eleccions municipals de l'any 2017, a tots els candidats i candidates a l'alcaldia de Sant Boi. Avui entrevistem la candidata a Podem, Cristina Serna, però és que a més avui també parlarem amb ella perquè avui s'ha tancat aquest període de la regularització d'immigrants que es va impulsar fa 2 mesos i que porta ja més d'un milió de sol·licituds, molt per sobre del que s'esperava. I parlarem també amb Cristina Serra perquè és voluntària d'aquesta regularització i ha estat vivint-ho molt de prop, per tant ens explicarà també parts d'aquest procés i també com s'ha gestionat aquest tancament, on diem que tot ha anat molt per sobre de les previsions que hi havia a l'inici. A més, avui hem d'explicar una mala notícia que esperem que acabi bé, però hi ha una persona que és la Rosario Rodríguez. Després parlarem també de com es pot identificar, que ha estat desapareguda. Encara no en sabem res. Parlarem amb una familiar perquè ens pugui dir algunes pistes per si algú la veu que pugui avisar també per acabar localitzant-la en un programa en el que també parlarem de l'orgull de dissabte. En el que ja us diem que farem un programa especial per seguir-ho tot plegat en directe. Ho farem també amb una de les seves impulsores, des del carrer Josep Bovell, que, com sabeu, des de fa anys organitzen. A més, avui l'Ajuntament també ho ha fet com a acte de ciutat, no només que s'organitza per part dels comerciants, sinó també directament com a acte de ciutat. Per tant, moltes coses al programa d'avui de Gent de carrer. Ho veurem en un dia de dimarts, en el que fa calor, però... a la piscina veurem que ho solucionarem tot plegat. Jo sóc el Jon García i avui us acompanyarem fins les 8 de la tarda. Esperem que us fem companyia.
0: A Ràdio Sant Boi, Gent de carrer.
1: Però abans, les efemèrides.
4: I començo amb les efemèrides d'avui, dimarts 30 de juny. I començo amb música èpica perquè un 30 de juny de 1905 Albert Einstein publica 4 investigacions d'enorme valor científic, entre elles la teoria espacial de la relativitat, una teoria que es va completar 10 anys després, el 1915, combatent en contra de la gravetat, jo crec que un factor important. A més, un 30 de juny de 1973 es produeix un eclipsi total de Sol, amb una totalitat de més de 7 minuts. El prototip de l'avió supersònic Concorde, el primer dels únics 2 avions supersònics comercials que hi ha hagut, ara no hi ha cap, va seguir la zona de totalitat durant 73 minuts. Tot s'ha de dir que aquest vol va sortir especialment des de Gran Canària amb un equip especialitzat per seguir aquest eclipsi, no hi havia turistes. La propera vegada que succeirà un eclipsi de totalitat tan llarga serà d'aquí 177 anys, el 25 de juny de 2150. Jo crec que arribem a veure'l. Avui, a més, és el Dia Internacional dels Asteroids per l'aniversari de la caiguda del meteorit de Tunguska el 1908, que va aplastar 80 milions d'arbres a Rússia. És el que li faltava el dia d'avui, un meteorit. I fa 46 anys surt aquest àlbum. M'imagino que us sona la música perquè un 30 de juny de 1980 la banda britànica Queen llança el seu 8è àlbum d'estudi anomenat The Game, on estava aquest famós Another One Beat the Dust. Va ser el primer en arribar a ser número 1 als Estats Units i tot i que no sigui l'àlbum més famós de tots els àlbums famosos que té Queen, sí que és un dels més venuts del grup. I aprofitant que escoltem a Queen, recordo que avui fa 21 anys, el 30 de juny de 2005, el Congrés dels Diputats aprovà definitivament la llei que autoritza el matrimoni civil entre persones del mateix sexe. Va ser el quart país del món en fer-ho, després d'Holanda l'any 2000, Bèlgica l'any 2003, Canadà l'any 2005 i el següent, el cinquè, va ser Sud-àfrica l'any 2006. I fa 16 anys passa això. Escoltem ara la música de Tom i Jerry perquè són uns dibuixos animats produïts per la productora estadounidenca Metro-Goldwyn-Mayer, que un 30 de juny de 2010 es declara en fallida, en bancarrota, després de deure 3.500 milions de dòlars, sent obligada a tancar els seus estudis després de gairebé 90 anys d'èxit. Gràcies a la llei de fallides estadounidenca, es va lliurar dels seus deutes. Qui diria que una llei d'Estats Units serviria per protegir els grans empresaris i no la resta de persones? El 2022 la va comprar Amazon per 9.000 milions. Finalment, parlant d'empreses que tenen problemes de diners, avui fa un any el secretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, ingressava a la presó preventiva per la seva presumpta implicació en els casos de corrupció en què està embolicat encara el govern d'Espanya. I ara un record a aquesta cantant. Un 30 de juny de 1943 va néixer a Detroit la cantant estadounidenca Florence Ballard, cantant i fundadora del grup femení afroamericà The Supremes, que canta en aquest You Can Hurry Love. Va morir el 1976 a causa d'una trombosi i avui hagués fet 83 anys. I també un record a aquest altre cantant.

Cheryl Cole, inicialment membre de la banda Girls Aloud i després cantant en solitari amb aquest Fight for This Love. I fa 61 anys, una llegenda. El 3 de juny de 1965 va néixer al poble de Montiel, a Ciudad Real, l'humorista espanyol José Mota, que va començar amb el duo Cruz y Raya i que des de fa pràcticament 25 anys fa un especial La nit de Cap d'any que cada cop és millor. A més, avui fa 41 anys el nadador estadounidenc Michael Phelps, l'esportista amb més medalles olímpiques de tots els temps, amb 23 ors, que també és un rècord d'ors, 3 plates i 2 bronze. Sí, que va aconseguir 8 medalles als Jocs Olímpics de Pequín en 2008, però no ha fet a la cabosa ni cap especial un 31 de desembre. I fa 26 anys aquest cantant.

un 13 de juny del 2000, va néixer a Múrcia Flavio Fernández, més conegut simplement com a Flavio, cantant espanyol, el que escoltem interpretar Man, I Feel Like a Woman, de la cantant canadenca Shania Twain, a la 11a edició d'Operación Triunfo, on va quedar en segona posició. Això va ser el 2020, ara no sé on està, però espero que encara li vagi bé. Finalment, fa 23 anys, el futbolista terrassenc de l'Atlètic de Madrid, Marc Cubill i Pagès, està al Mundial, però encara no ha debutat. Feia molt de temps que no escoltava un nom tan català, i més en algú que juga a l'Atlètic de Madrid. I la cançó del dia és una que avui fa exactament va sortir fa 10 anys.

0: Jo no quiero hacerlo.
1: Un 30 de juny de 2016, el cantant madrileny C. Tangana i la cantant catalana Rosalía, una amb 26 anys, com a cantant del grup Agorafeng, i l'altra amb 24, que encara no havia publicat ni un àlbum d'estudi, es van juntar per treure aquest Antes de morirme, una cançó que avui fa 10 anys i que ja és força mítica dintre del panorama espanyol. Fins i tot fa una mica de cringe. En aquell moment, aquests dos van començar una relació que es va acabar el 2018 i que encara ressona avui en dia. Escoltem Antes de morirme a C. Tangana i Rosalía, que avui ha fet 10 anys.

0: Avui, un dia en el que ha acabat el procés extraordinari de regularització de persones migrants a Espanya. De fet, segons el govern espanyol, s'hi han presentat més d'un milió de sol·licituds, el doble de les que es previen inicialment, i a Catalunya se n'han registrat prop de 200.000.
1: El govern destaca que la regularització facilitarà l'accés a la feina i els drets socials i ha anunciat un pla de 500 milions d'euros per afavorir la seva integració. Tot i això, durant el procés hi ha hagut cues, col·lapse en les gestions i queixes d'entitats socials que demanaven més temps per presentar la documentació. Ara el Tribunal Suprem estudia si cal consultar la justícia europea sobre la legalitat del procediment.
0: En parlarem en pocs minuts amb la Cristina Serna, que ha estat voluntària d'aquest procés de regularització. I també la Fiscalia Anticorrupció considera ja provada la participació de l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, en el cas Kitchen, i a més demana que sigui condemnat a 15 anys de presó. Segons el fiscal, l'operació va servir per espiar l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, i obtenir documentació que podia perjudicar el partit durant la investigació del cas Gürtel.
1: La Fiscalia sosté que es va tractar d'un operatiu il·legal, sense control judicial, i també

0: demana penes de presó per altres responsables policials i polítics implicats. Per a l'excomissari José Manuel Villarejo, la petició és de 19 anys de presó.
1: I a Veneçuela continua la recerca de supervivents després dels terratrèmols. Veïns i també equips de rescat treballen sense descans per localitzar persones atrapades sota la runa mentre el temps juga a la seva contra.
0: En les últimes hores s'han aconseguit rescats esperançadors, com el d'una dona, un nadó amb la seva mare i un home que ha estat 106 hores sepultat. Mentrestant, davant la manca de resposta de l'Estat, la població s'ha organitzat per repartir aliments i productes de primera necessitat entre les persones afectades.
1: I un recordatori, avui acaba la campanya de la renda i del patrimoni corresponent a l'any 2025. De fet, és l'últim dia per presentar la declaració a Hisenda, tant per internet com amb cita prèvia.
0: L'Agència Tributària preveu rebre més declaracions que l'any passat i recaptar més de 24.000 milions d'euros a tot l'Estat. A Catalunya calcula que se'n presentaran uns 4,3 milions. Hisenda recorda que qui detecti errors a la declaració els podrà corregir més endavant, però que si ho fa fora de termini podrà haver d'assumir recàrrecs o sancions.
1: I pel que fa a l'actualitat local, expliquem que a Sant Boi es busca Rosario Rodríguez, que és una veïna desapareguda després de ser vista per última vegada al centre comercial El Campo. Segons la família, la dona estava desorientada i podria haver agafat un autobús equivocat en sortir de l'establiment. Saludem la Clàudia, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: I benvinguda, gent de carrer. Com diem, hi ha una persona desapareguda, és la Rosario. No sé si hi ha hagut alguna novetat a les últimes hores respecte a això.
2: No, n'hi ha res. Bueno, la policia ja estan investigant, han posat gossos, drons, helicòpteros, es que han puesto de todo. Y estamos buscándola, no estamos parando. No sabemos si ha ido dirección el Prat, si ha ido dirección Viladecans, si están los huertos, no sabemos nada.
1: Clar, aquí el que va passar i el que comentau és que havia agafat un bus, però que no sabeu si havia agafat el bus correcte o fins i tot si podia estar desorientada, no? Per tant, és difícil poder adivinar on va anar.
2: Claro, es que realmente no sabemos si ha cogido el L70, el L72 o incluso el 78 que va al Prat. O si no ha cogido ningún bus. Y claro, fue andando, pues era por aquí y al final no, nunca llegó.
1: ¿Quan la va veure per última vegada?
2: Bueno, yo la vaig veure dissabte, pero bueno, claro, a las 10:20 hizo una devolución en el Alcampo y luego a las 12:48 su hija la llamó y le dijo que estaba en el Alcampo muy desorientada. No sabemos si quería decir al campo o si estaba en un campo desorientada, no sabemos nada.
1: Doncs
2: són 2 hores i media de diferència.
1: Clar, la situació és la que estem explicant. Sí que és cert que ho heu anunciat també per totes les vies possibles, també ho esteu fent a través de la ràdio pública. Com anava vestida o com podem nosaltres identificar que és ella, que és la Rosario Rodríguez, per poder-nos posar en contacte tant amb vosaltres com també amb la policia?
2: Sí, mira, iba con una camiseta blanca de manga corta y en el medio lleva como brillantitos. Y luego el pantalón es largo, diría azul marino oscuro, con topos blancos. Lleva, por ejemplo, también una cadena con un escorpión, una gorra negra. Lleva su anillo de boda de toda la vida. Sandalias, no lleva gambas. Lo tenemos complicado.
1: Doncs queda apuntat també i sobretot fer una crida a tota la ciutadania. Si algú veu alguna dona o que respongui al nom de Rosario Rodríguez o que encaixi amb aquesta descripció que ens estaves fent, doncs sobretot que es posi en contacte amb la policia o si no també es pot posar en contacte amb vosaltres, no, Claudia? De fet, heu activat un telèfon perquè la gent pugui trucar.
2: Sí, hemos puesto mi teléfono, hemos puesto un montón de carteles, hemos llegado incluso a poner carteles en Hospitalet, en Belviche, en la zona del Gran Vía 2. Llegamos también a Plaza España en Barcelona, pero nada, no hay noticias.
1: ¿Cómo esteu vosaltres?
2: Muy mal. Sin dormir, fatal.
1: Doncs una abraçada molt forta des d'aquí, des de Ràdio Sant Boi, i de veritat esperem que acabi resolent-se i sobretot que s'acabi trobant la Rosario Rodríguez. Un últim recordatori, si algú la veu amb aquesta descripció que feies o si algú veieu que respon al nom de Rosario Rodríguez, sobretot posar-se en contacte amb la policia o també amb la Clàudia, que com hem dit, doncs també havia facilitat el seu telèfon mòbil. Clàudia, una forta abraçada, de veritat, i moltes gràcies per atendre'ns i molts ànims.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Seguim explicant més coses. Sant Boi durà a terme treballs d'asfaltatge a la zona de la Parellada durant les nits del 29 i 30 de juny. Les actuacions es faran entre les 9 del vespre i les 6 del matí i comportaran talls de trànsit i desviaments a la nova rotonda de la Parellada, la rotonda el·líptica i els accessos de la C-245.
0: Les obres també afectaran diverses línies d'autobús. Els recorreguts de les línies M5, N13, N14, L82 i L85 es modificaran temporalment i algunes parades quedaran anul·lades o traslladades. Els treballs formen part del projecte de reurbanització de la zona i tenen com a objectiu millorar la seguretat i la fluïdesa del trànsit.
1: I expliquem que demà serà dia gros a l'Esport Sant Boià. Maria Antònia Barragán, regidora de l'Esports, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda.
1: I benvinguda, gent de carrer. Explica'ns què passarà demà a la tarda a Sant Boi, perquè hi haurà premis de fer per l'Esport Sant Boià.
3: Bueno, com tu has dit, és el dia gran de l'Esport Sant Boià. És el final de temporada de totes les entitats i, com sempre i com cada any, l'Ajuntament vol reconèixer la tasca de totes les entitats esportives de Sant Boi, de tot el sistema esportiu de Sant Boi. No sols les entitats, sinó també doncs, els poliesportius i les entitats doncs, que tenen local propi, que actuen no tant des de l'àmbit municipal, sinó des de l'àmbit més privat. Per tant, hi haurà un reconeixement i un agraïment de la ciutat a tota la tasca voluntària que fa moltíssima gent i que fa possible doncs, que l'esport sigui el que és a Sant Boi. Mm. I com no, doncs, reconeixement per tots els ascensos, per totes les competicions, o tothom que hagi tingut la probabilitat de competir tant a les seleccions espanyola com catalana com europea, com als ascensos que han hagut a la Lliga de qualsevol activitat i disciplina esportiva. I premi especial doncs, als projectes d'integració, als aniversaris d'alguna entitat que és centenària i d'alguna que fa doncs, 10 anys i premis també doncs, per la inclusió i per algun projecte d'inclusió que volem subratllar.
1: Per tant, serà premis a l'esport, però vist des d'un punt de vista molt, molt integral, no? No només l'esport que a vegades ens ve al cap, sinó també l'esport que és capaç de generar comunitat, de fer ciutat també.
3: I tant, no només és a l'esport federat o a l'esport que aconsegueix els èxits esportius, sinó que influeix moltes més coses, com és la gestió esportiva, com pot ser doncs, el bon funcionament d'un equipament o el projecte que fa una entitat i l'esforç que fa per desenvolupar-lo.
1: Com funcionarà aquest acte? Quin serà l'ordre? Què podem esperar?
3: Doncs començarà a les 7 de la tarda, es farà el Futbol Club Sant Boià. Esperem aproximadament unes 1.000 i pico de persones, i entre papes i esportistes i entitats, i començarem doncs, per cridar, doncs, hi haurà un periodista doncs, que farà la presentació, i per cridar doncs, totes les entitats que vagin pujant, i a poc, i a mesura que van pujant, anem reconeixent els èxits esportius d'aquella entitat.
1: Evidentment, ho segueixes molt de prop, tot plegat. Com has vist el nivell, en general, de l'esport Sant Boi aquesta temporada, ara que arribem a aquest punt final?
3: Bueno, força bé. A l'esport base, per exemple, en l'àmbit futbolístic ha tingut un gran ascens amb algun club, no tant amb els clubs que estaven en categories destacades, però jo crec que no és important, l'important és la gestió i haver arribat fins a la final, i per tant em dono per satisfeta. I després hi ha alguna sorpresa doncs, que ja viurem una mica més endavant, com és la participació del softball amb els Jocs Olímpics, o serem seu preolímpica, que ja, doncs, ja explicarem amb més deteniment una vegada fem la presentació. Per tant, crec que estem en línia, crec que Sant Boi doncs, traspassa les nostres barreres i crec que estem ben situats, malgrat alguna entitat o algunes entitats no han aconseguit quedar-se o aconseguir un lloc destacat en quant a la classificació federativa.
1: Doncs demà viurem també aquest dia, també hi serà Ràdio Sant Boi, serà gent de carrer per retransmetre també en directe tot el que passi en aquest acte que ens explicava d'aquesta manera la regidora. Antònia Barragán, gràcies per acompanyar-nos avui a gent de carrer.
3: Gràcies a vosaltres, com sempre.
1: I també tenim dues bones notícies pel que fa a la ciència a la ciutat. En primer lloc, l'Hospital Sant Joan de Déu de Sant Boi ha desenvolupat una immunoteràpia personalitzada per tractar les infeccions urinàries de repetició que podria reduir l'ús d'antibiòtics. El tractament consisteix a elaborar una vacuna específica a partir del bacteri que provoca la infecció de cada pacient amb l'objectiu d'evitar recaigudes i també contribuir a combatre les resistències dels antibiòtics.
0: L'estudi s'ha fet amb un centenar de dones i els resultats mostren que més de la meitat no van tornar a patir cap infecció 3 mesos després del tractament, mentre que un 40% van passar un any sencer sense recaigudes. La investigació, impulsada per un equip multidisciplinari de l'Hospital de Sant Boi, ha despertat l'interès de la comunitat científica internacional i podria representar un nou avenç en el tractament d'aquest tipus d'infeccions.
1: Aquesta és la primera notícia. L'altra, una jove santboiana investigarà el càncer a Massachusetts.
4: Estaré treballant a un laboratori de recerca del càncer amb el doctor Robbie G. Masner a Harvard, que estaré fent recerca d'enginyeria d'immunoteràpies. Tenir dos articles científics amb 17 anys és una passada. Ara, després d'aquest estiu, en tindré dos i són supercomplexos i són de temes que es treballen al doctorat o al màster.
1: Ella és Sara Mitchell i treballarà, com escoltem, en un laboratori especialitzat en immunoteràpies per investigar el càncer gràcies al Massachusetts Institute of Technology abans de tornar a Catalunya per cursar segon de batxillerat.
0: Malgrat la seva edat, la jove ja destaca per una trajectòria científica poc habitual.
4: La perseverança, la constància, quan vaig estar buscant l'estada de recerca després de la primera fase dels Joves i Ciència, vaig haver d'enviar correus a 1.000 laboratoris i molts em van dir que no, però al final el que necessites només és un sí. Vull estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT, és una universitat a la que he volgut anar des que vaig a cinquè de primària, i a sobre com és, té molt de prestigi i el que és el top de lo top del que és l'enginyeria i de la ciència.
0: Com explica, aquest estiu sumarà dos articles publicats en revistes internacionals i combina la recerca amb els estudis i l'atletisme del nivell. El seu objectiu és estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT i continuar la seva formació en un dels centres de recerca més prestigiosos del món.
1: Hi ha coses que fan sentir vertigen una mica, eh?
0: Sí, no, total. O sigui, ja veus tots les paraules en anglès i, a més, que és atleta. O sigui, tu has vist i veus les imatges, deia, és molt bèstia. És molt bèstia.
1: Segon de batxillerat, tu.
0: Sí, sí. Sí, sí.
1: Allà, i en esports! El Futbol Club Sant Boià celebra avui dimarts 30 de juny a 7:45 la seva assemblea ordinària de socis a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer per fer balanç d'aquesta temporada i presentar el pressupost de la temporada 26-27, on compta hi haurà forces canvis al club.
0: Fins ara s'han anunciat 8 renovacions, 4 fitxatges i 8 baixes. L'última, la del golejador de l'equip, Nil Linares. El que s'ha pogut saber és que el club deixarà de tenir un filial de cara a la pròxima temporada. L'Amater B, que havia aconseguit la salvació a tercera catalana en l'última jornada, deixarà així vacant la seva plaça a la categoria.
1: I, de fet, tampoc seguiran els veterans del club, que, en un comunicat a les xarxes, han dit que marxen del Sant Boià a causa del tracte rebut i també dels canvis recents a la direcció del club.
0: En l'apartat fitxatge s'han anunciat 4 incorporacions, l'última la d'Ivan Rodríguez, procedent del Mariano Poblet. Ara escoltem a Joan Rubió, que és jugador procedent del club de futbol Gavà.
5: El meu fitxatge pel Sant Boià dona quan la direcció esportiva contacta amb mi per que formi part del seu projecte de cara a l'any vinent. Em van comentar 3 cosetes, com els objectius que tenien pel club a les properes temporades, com la plantilla que volien formar i el seu estil de joc, que crec que quadra molt amb el tipus de jugador que sóc. I res, de cara a l'any vinent, el que vull, a part de disfrutar d'una categoria com és Primera Catalana, és arribar a aquests objectius que vam comentar entre tots, i a veure si, no sé si aquest any, però a properes temporades, aconseguir que el Sant Boià pugi la teoria, perquè crec que és on es mereix estar el club.
1: Fem una pausa i seguim explicant coses aquí a Gent de Carrer. Fins ara.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgullós receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
4: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @ Joventut Sant Boi.
1: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
2: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
3: Macedònia musical. Remenem amb molt de gust la música que més t'agrada. Macedònia musical, cada dimecres de 4 a 5 de la tarda aquí a Ràdio Sant Boi.

Passant dos minuts de 6:45 de la tarda, com explicàvem, avui acaba aquest procés de regularització dels migrants. En parlarem d'aquí res amb la Cristina Serna, que ha estat voluntària de tot aquest procés, però abans...

0: Expliquem que Sant Boi celebrarà la nova edició de l'Orgull amb un programa d'activitats que, de fet, ja està en marxa des del 15 de juny fins al 7 de juliol. Dani.
1: Aquesta programació inclou una exposició documental, projeccions cinematogràfiques, col·loquis, un taller de cuina, la presentació d'un llibre i diverses propostes culturals i reivindicatives relacionades amb la realitat i els drets del col·lectiu LGTBIQ+. El programa culminarà el 4 de juliol amb l'acte central de l'Orgull, que comptarà amb una rua, la lectura del manifest, actuacions musicals, microteatre, lliurament dels premis Carxofa Diversa i altres activitats obertes al públic.
0: De fet, aquest acte central l'organitza des de fa anys els comerciants del carrer Eusebi Güell i des de l'any passat també va entrar-hi a formar part l'Ajuntament com a organització, però aquest any encara es farà un pas més perquè aquest esdeveniment passarà directament a ser un acte de ciutat. En parlem amb la Roser Castro. Què tal? Bona tarda, com estàs?
2: Bona tarda. Molt bé, què tal?
0: Que forma part des d'aquesta organització, com diem, dels comercials del carrer Eusebi Güell, que organitzeu aquest Orgull des de fa anys. Com va néixer aquesta iniciativa, Roser?
2: Bueno, primer de tot us aclareixo una cosa. És veritat que vam començar a fer sent comerciants d'Eusebi Güell. Ara som restauració i comerciatiu de Sant Boi, perquè com que són iniciatives que són molt bones, pues, la gent vol unir-se. Mm-hmm. I hem dit, pues, ens unim més. Aleshores s'han unit més comerciants, que no són Eusebi Güell, i, bueno, tirem tots cap endavant, no? Perquè quan més serem, més lluny arribarem. Mm.
0: Però sí que havia nascut d'aquesta llavor que dèiem, sí, no? D'una cosa que heu iniciat vosaltres. Com va ser aquest inici?
2: La llavor sorgeix de García Barbés, bueno, de Maria Àngels, que en un principi, pues, bueno, teníem moltíssimes ganes de portar això a terme, i van dir, bueno, pues ho fem. De fet, el primer cop, em sembla que no arribàvem a 10 persones, anàvem per les voreres del carrer Eusebi Güell, van fer una rua fins a la plaça de Generalitat i van tornar. I, bueno, ara l'any passat, de fet, ens tombaven i deien, déu-n'hi-do, la de gent que hem pogut, o sigui, mobilitzar, no? Perquè, bueno, més que mobilitzar-los, hauria de ser ja la normalitat de dir, bueno, celebrem el dia, pues, com podem celebrar un Nadal, i ho fem així, però, bueno, ara hem mobilitzat bastantes persones i van sorgir, em sembla que aquesta és la quarta edició que fem.
0: Ja. Com diries que en aquests anys que com dius, ha anat creixent aquesta cosa, com ha anat creixent justament i com ha estat l'evolució d'aquest Orgull durant els anys?
2: Pues ha sigut un boca a boca, més que res, perquè sí que és veritat que hem fet comunicació, però no tothom està disposat, no, a sortir a un manifest d'aquest tipus, clar, perquè, bueno, encara segle XXI, sabem, no?, encara existeix una mica de tabú, i no tothom està disposat, però va començar sent un boca a boca. I ja et dic, l'any passat sí que es pot dir que va ser l'any que van culminar, de dir, tombar, mirar i dir, déu-n'hi-do, quantes persones hem mobilitzat. Aquest any sí que hem fet una mica una crida, perquè portem una bandera de 10 metres, aviam si aconseguim que els 10 metres, pues, estiguin...
0: Clar, que estiguin estirats i que s'aguanti bé aquesta bandera, segur que sí.
2: Correcte.
0: Segur que sí,
2: aviam si ho aconseguim.
0: Què t'esperes d'aquesta edició d'aquest any?
2: Bueno, m'espero el mateix que l'any passat. Mira, amb el mateix que l'any passat és això que es diu, no me lo superes, igualamelo, no? Lo mateix. Però en un principi, bueno, penso que les expectatives una mica més altes. Hem aconseguit fer ja col·lectiu també amb l'Ivan Herrador de Sant Boi en Positiu, que ell serà el que donarà els tradicionals Premis Carxofa. Aleshores penso que ja també units, pues, ja farem com que molta més gent, no?
0: Clar,
2: sí, molt més rebombori.
0: Si aneu de la mà d'altres entitats, també hi ha entitats com la de l'Ivan Herrador que també tenen poder de convocatòria, per tant podem esperar que això vagi més, no?
2: Correcte. Podem esperar que això vagi més. No m'agradaria que anés a més com per a deixar el puesto on van començar, perquè fa una mica de pena, però, bueno, sempre que sigui, pues una ampliació, pues sempre va bé, no?
0: I que tot és compatible, també.
2: Tot és compatible, correcte. Mai s'ha d'oblidar on hem començat, però, bueno, em faria pena, però, bueno, però si és perquè fem mobilització, pues que es faci mobilització. Aquest any hem inclòs més activitats i també m'hem inclòs que vindran associacions, bueno, vindran entitats que ja no són directament de Sant Boi, que són de Barcelona. O sigui, que ja també mobilitzen a la seva gent. I, bueno, jo el que sí que espero i demano és que la bandera estigui ben desplegada. Ben desplegada.
0: Això segur
2: que
0: sí.
2: I si ara comença, i si ara caminen pels carrers de tant d'Eusebi, bueno, de Marianao, ben bé de Marianao, veuran que tenen, bueno, molts comerços que tenen la bandera ja col·locada. Sí, i molts particulars que les tenen a les seves façanes, o sigui, molts ciutadans que han vingut a recollir-les i les tenen a les seves façanes.
0: Parlaves d'aquestes entitats que hi formen part, des de l'any passat també va entrar l'Ajuntament com a part d'aquest orgull. Què significa això per vosaltres?
2: Bueno, l'Ajuntament, diguem que indirectament ha estat sempre, perquè nosaltres vam començar amb el suport de barri, que van ser amb la Cristina Muñoz i l'Ignasi. De fet, tot el que eren permisos i ubicació, el pla de protecció, tot això ens ho havien de demanar ells. Aleshores, una mica, com diguéssim, a la ombra, potser, però hi eren, no? L'organitzaven i eren. Aquest any sí que és veritat que ja tenim més visibilitat, perquè, de fet, ja l'Agència va fer una entrevista on va explicar la situació de la rua que feien, el manifest i tal, però, bueno, sempre pensem que tot suport, doncs benvingut sigui.
0: I tant, doncs això serà el dissabte al matí. El que hem d'explicar, Roser, és que allà també hi serà Ràdio Sant Boi. De fet, acabem d'anunciar-ho també a través de les nostres xarxes. Farem un programa especial per poder-ho seguir en directe i també doncs per viure un dia tan important i, com deies, amb aquesta organització que cada any va creixent i que aquest any promet més que mai. Així que ens trobarem aquest dissabte al matí.
2: Correcte. Sí, m'ho han comunicat aquest dematí i m'ha fet moltíssima il·lusió.
0: Doncs allà.
2: En directe m'ha fet moltíssima, moltíssima il·lusió, perquè ja veureu que val la pena... Que fem una festa d'una normalització, hem d'aconseguir una normalització, fer la festa d'una normalització. I ja veureu que val la pena, o sigui, que és una passada, la gent que mobilitzem.
0: Doncs això és el que farem. Roser Castro, gràcies per acompanyar-nos de nou avui a Gent de Carrer.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bona tarda.
0: Parlàvem d'aquest orgull que també s'està fent a Sant Boi en activitats en tot aquest mes. Tot plegat culminarà aquest dia 4, ara ho parlàvem amb la Roser, com havia nascut d'una iniciativa popular. El que passa que hi ha gent que s'està oposant a que es faci aquesta celebració i, de fet, tot això està arribant fins i tot a la política municipal. Així es veurà reflexat també a l'últim ple, perquè va haver-hi un grup polític que es va mostrar en contra d'adherir-se al Dia de l'Orgull, que va ser el 28J, que jo crec que podeu suposar quin grup polític va ser.
3: Ustedes dicen defender a los homosexuales con una mano, pero ¿qué hacen con la otra? Con la otra lo que hacen es fomentar y ayudar a implantar culturas extranjeras que persiguen a las personas homosexuales. No solo las persiguen, sino que con frecuencia directamente se las apalea o les cuelgan de grúas o incluso se les tira desde las azoteas. Eso es lo que hacen ustedes.
0: Doncs això ho diu un representant polític, el que l'ha votat gent, Vull dir que és una cosa que de tant en tant també s'ha de recordar. Qui escoltàvem era García Carré, de Vox. Va haver-hi també resposta per part de Sensi Domínguez, que sobretot posava sobre la taula el que estava dient i que estava barrejant coses que no tenen cap mena de sentit. Però, en fi, també tindrem temps per escoltar aquesta resposta. Per tant, ara mateix el que podem fer serà escoltar Sensi Domínguez. Això és el que responia a García Carré de Vox a l'últim ple municipal.
4: Aprofitar la seva intervenció a l'altaveu que li dona aquest espai democràtic per tornar utilitzant, en aquest cas, el col·lectiu LGTBIQ+, i el que sigui, que ens afegim a totes les sigles i colar-nos al seu discurs d'odi contra la immigració. A mi em sembla, m'agradaria llegir l'últim titulat: el Congrés aprova penalitzar con hasta 2 anys de cartel les teràpies de conversió per les persones LGTBIQ+, en les que ustedes han votat en contra.
0: I lo que sea, ha dit també. Doncs sembla absurd també explicar per què té sentit que se segueixi celebrant un dia com aquest, però el cert és que hi ha sectors de la societat que se segueixen oposant i que a més segueixen perpetuant una violència estructural que també pateix el col·lectiu. Sobre això, de fet, s'ha publicat un informe titulat Estado del Odio 2026, que ha estat impulsat pel govern espanyol, que radiografia les agressions, la discriminació i també l'assetjament que pateixen les persones LGTBIQ+, aquí a Espanya. De fet, Dani, les dades que es recullen impressionen,
1: Impressionen i molt, perquè la primera dada ja és contundent. Més de la meitat de les persones del col·lectiu, concretament un 54%, afirmen haver patit algun episodi d'odi, ja sigui presencial o a internet, durant l'últim any. Això equivaldria a més de 2 milions de persones, si s'extrapola el conjunt de la població LGTBIQ+, del país.
0: Clar, de fet, és una barbaritat això. De fet, quan parlem d'odi, sobre aquest estudi, a què ens estem referint exactament?
1: Parlem, doncs, de 3 grans blocs, un 36% a petit assetjament, un 29% discriminació i un 22% agressions. El preocupant és que moltes víctimes acumulen diverses experiències, un 11% assegura haver patit les 3 coses alhora.
0: Clar, i quan escoltem agressions, sovint només pensem en cops, però no és només això, evidentment.
1: No, va molt més enllà, un 10% assegura haver patit agressions físiques i un 9% agressions sexuals. Després hi ha els insults, que afecten un 17%, l'aïllament social, que afecten un 13%, o la negació de drets, que arriba al 9%. És a dir, l'odi també es manifesta de formes menys visibles, però molt quotidianes.
0: I normalment, Dani, on passen aquests fets?
1: Doncs la resposta pot sorprendre. El lloc més habitual continua sent el carrer, amb un 32% dels casos, però el segon espai és la feina, amb un 13%, pràcticament empatada amb els espais d'oci. També preocupa que un 11% de les agressions tinguin lloc dins l'àmbit familiar.
0: Clar, el problema és que són espais justament aquests en els que justament la gent hauria de sentir-se segura normalment.
1: Exacte, i no senten així. De fet, una de les conclusions més preocupants és que el centre de treball esclat posicions respecte als informes anteriors. Cada vegada apareix més com un espai de discriminació i fins i tot d'agressions.
0: Clar, estem parlant de discriminacions i agressions que passen al carrer, que passen en el tu a tu, però hem de parlar també de les xarxes socials, perquè de fet en aquest estudi hi ha un capítol que està justament dedicat a això.
1: Sí, confirma una realitat que molts intuïen. Un 44% de les persones LGTBIQ+, assegura haver patit odi a internet. El més habitual són els insults, però també hi ha amenaces, aïllament o fins i tot conseqüències laborals derivades del que passa a les xarxes. Instagram concentra el 29% dels casos, seguida de X, l'antic Twitter, amb un 25%.
0: I Dani, segons aquest estudi, quines són les persones més vulnerables?
1: Doncs les persones més vulnerables, respecte a aquest punt, l'informe és molt clar. Les persones trans continuen sent les que presenten un risc més elevat de patir agressions. També hi ha més exposició entre les dones lesbianes, les persones no binàries, migrades, racialitzades, amb discapacitat, amb menys recursos econòmics, i els joves. És el que els investigadors anomenen interseccionalitat, quan diverses situacions de vulnerabilitat s'assumen.
0: I quan passa una agressió com aquestes que estem comentant, això es denuncia o no?
1: Aquí, John, hi ha llums i ombres. Les denúncies han augmentat i pràcticament s'han duplicat respecte a fa 3 anys, però encara hi ha molta infradenúncia. Les principals raons són 3. Pensar que no servirà de res, considerar que el fet no és prou important o no tenir proves.
0: I quan les persones denuncien, quina és l'experiència que tenen, segons recull aquest estudi?
1: Doncs és molt desigual. Algunes expliquen que van ser ateses correctament, però moltes altres asseguren que es van minimitzar el que havien viscut. Un 22% apunta que fins i tot les van fer sentir malament durant aquest procés de denúncia.
0: I també volíem destacar una última dada que ens ha cridat molt l'atenció, Dani.
1: Sí, és l'impacte psicològic. L'informe conclou que les persones que pateixen aquestes sensacions presenten nivells més elevats d'ansietat, estrès, depressió, por, ràbia i sensació de solitud. És a dir, l'odi no acaba quan acaba l'agressió, deixa una empremta emocional important.
0: Doncs en aquest sentit, explicar que a vegades es qüestiona si s'ha de celebrar aquest orgull, perquè hi ha gent que diu que hi ha una igualtat de drets total, doncs simplement cal repassar les dades per veure que no és així. Nosaltres seguim repassant coses a gent de carrer, sobretot explicar-vos això, que el dissabte estarem cobrint aquesta rua, com ens explica la Roser, que aquest any promet més que mai.

0: Passa un minut de 6:45 de la tarda. Cristina Serra, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Bona tarda.
0: I benvinguda, gent de carrer. Ho estàvem explicant abans. Avui acabava aquest període de regularització d'immigrants, que ha fet portar 2 mesos en marxa, i de fet s'ha acollit molta més gent de la que s'esperava. De fet, en el conjunt del país seria al voltant 1 milió de persones, 200.000 aquí a Catalunya, que de fet ha estat molt superior al que es preveia en un inici. Com diries que parla això de la iniciativa, el fet de que al final s'hagi volgut acollir tanta gent i que s'hi hagi acollit tanta gent?
1: Bueno, al final això denota que hi havia una necessitat de fer-ho, no? De fet, regularització ja portava amb aquest moviment des del 2020, i ha costat molt, però al final la realitat demostra que hi havia una necessitat real i que hi ha moltes persones que necessitaven drets.
0: Hem d'explicar que ets representant de Podem aquí a Sant Boi, però també has estat voluntària en aquest procés de regularització d'immigrants que, com expliquem, avui ha finalitzat. Quines eren les tasques que feies?
1: Bueno, jo en aquest cas vaig fer de voluntària a la Fundició i la Florida Sabaïna, que és una associació de veïns de la Florida de l'Hospitalet, i bàsicament el que vam fer els primers dies, perquè va ser una bogeria, era donar els informes de vulnerabilitat. El que passa és que les administracions el que feien era que si no estaves empadronat, aquestes administracions que donen l'informe de vulnerabilitat, si no estaves empadronat en el territori no et donaven l'informe. Llavors, hem de recordar que una problemàtica que té una persona sense papers és poder empadronar-se,
0: sí,
1: perquè no té dret a un contracte de lloguer, no té dret a comprar-se un pis. Llavors, això que generava un buit en què les administracions no donaven aquest informe de vulnerabilitat. Llavors, les entitats petites que s'havien adherit, no, a estrangeria perquè les poguessin donar aquest certificat, doncs ens vam veure totalment sobrepassades. Però t'estic parlant de cues, la gent dormint al carrer, nosaltres atenent de 9 a 6 de la tarda i no donar abast. I això amb moltíssimes entitats petites.
0: Això és el que s'explica, de fet, que hi ha hagut molta més gent de la que s'esperava i això ha passat per sobre dels dispositius que s'havien muntat. Però això, què és el que creus que ha passat? Que hi ha hagut un error de càlcul o què és el que ha passat?
1: Realment jo crec que hi ha hagut una manca de voluntat. No tant de càlcul, realment tenien aquest càlcul, però també, vull dir, si sabem que hi ha persones que no estan empadronades, quin càlcul real pots fer de les persones que no tenen papers, no? Vull dir, jo crec que el mínim que havies d'esperar era que la xifra que tu podries establir mínimament es doblaria, o almenys s'incrementaria. I després el que et deia, si es suposa que un informe de vulnerabilitat el pot tenir qualsevol persona vulnerable, i ser vulnerable implica no tenir la situació regularitzada, per què et demanen el padró quan aquest procés de regularització no te'l demanen? Per què les administracions no han donat aquest informe de vulnerabilitat? Per què entitats grans com Creu Roja i Càritas no han demanat el permís per estar adherits en aquest procés i poder ajudar les entitats petites a donar aquest informe de vulnerabilitat?
0: Tens una resposta per això?
1: Bueno, jo el que et dic, crec que no hi ha hagut voluntat. De fet, avui hi ha una vaga. S'ha convocat una vaga de correus quan és l'últim dia. Ostres, a més, una vaga de 24 hores. Això només perjudicarà a les persones que volen regularitzar-se i que necessiten poder fer el tràmit.
0: Tot i que s'hagi aprovat aquest procés i que políticament no és una cosa que ha acabat volent-se impulsar, creus que no hi ha hagut l'aposta suficient perquè es fes realitat el que hauria d'estar passant? Jo... O el que des de la iniciativa inicial que s'havia presentat també a través de regularització ja es contemplava?
1: Jo crec que portaven... O sigui, al final s'han vist obligats a fer aquest procés de regularització. Com et dic, es ve demanant des del 2020. Han trigat 6 anys en aprovar aquesta regularització. I quan s'aprova, tot i que nosaltres estem avisant que es necessita establir protocols, perquè tot això es va saber abans, de fet nosaltres aquí al ple de Sant Boi fiquem una moció al desembre ja advertint de tot això, no? I dient que s'han d'establir mecanismes per afavorir l'empadronament sense domicili fix. Vull dir, hi havia temps com per preparar les administracions, dotar de professionals fins i tot, perquè jo entenc que correus i estrangeria estan sobrecarregades, però també tenien temps per ficar potser personal per acumulació de tasques i donar suport en aquest aspecte, no? Jo crec que no s'han buscat totes les maneres i s'han ficat traves administratives.
0: Clar, i també el que ha passat és que se us ha donat molta responsabilitat als voluntaris i les voluntàries, que heu volgut impulsar també des de la voluntat de fer realitat aquesta regularització, però que alhora, com m'explicau, us heu vist absolutament sobrepassats, absolutament sobrepassades. Què és el que us trobàveu en el vostre dia a dia?
1: Doncs això, al final, és que és gent amb molta necessitat. Llavors, si li deien que tenien aquest informe de vulnerabilitat podia regularitzar la seva situació i havia de passar dos dies dormint al carrer, ho feia. Llavors veus situacions que dius, ostres, és que no hauria de ser així amb el temps que hi ha hagut per preparar-se. Jo crec també que el govern no s'esperava que hi hagués tanta entitat petita disposada a treballar hores infinites sense cobrar res, perquè això ho hem fet totalment gratuït. De fet, el procediment, nosaltres l'única cosa que cobràvem era la taxa que et demana estrangeria, però és que fins i tot els advocats, per dur a terme aquest tràmit, m'he trobat moltíssimes persones que han acabat a la nostra entitat perquè no podien continuar pagant al seu advocat, perquè cada tràmit li cobraven entre 300, 500 i fins i tot 900 euros per fer el tràmit, que t'estic dient que no costa res.
0: Hi ha hagut també gent que s'ha aprofitat d'aquesta situació de vulnerabilitat durant tot aquest procés que passaven justament les persones migrades que, com deies, estaven fent cua per intentar aconseguir el certificat.
1: Ah, bueno, sí, sempre hi ha, no?, algú que es quedava fent cua, comprava números, perquè nosaltres al final, al ver-nos a l'estat tan desbordats, el que fèiem era donar 200 números al dia i eren els que podíem assumir. I llavors havies de tornar el dia següent i quan tinguessis el número, doncs podíem atendre. I bueno, sempre hi ha, no? Algú que ven els números, es generen problemes, però per mi qui més s'ha aprofitat de tot això, doncs en aquest cas és el que et deia, advocats.
0: Sí, és el que preguntava, eh? Vull dir, gent que justament veu aquesta situació de necessitat i acaba fent d'això una oportunitat per treure més diners.
1: Però és que això, de fet, ja passa, no? O sigui, de fet, abans, per aconseguir la cita per fer les empremtes digitals i aconseguir el NIE, normalment, quan et donen una resolució favorable, tens un mes per poder aconseguir la cita. I actualment estem trigant més de 2 mesos. Què passa? Que no aconsegueixes cita. La gent, clar, et donen aquest mes, que estrangeria ja ho sap, i fa una mica la vista grossa en aquest aspecte, perquè saben que no donen cites suficients. Però clar, la gent que es troba en una situació irregular diu, tinc un mes i ho has d'aconseguir en aquest mes. Llavors, hi ha màfies que venen les cites, que són les que, bueno, aconsegueixen les cites, i després les venen per 150 euros, quan també és totalment gratuït aconseguir la cita.
0: Tu que has estat en aquest procés, et fa la sensació que hi ha hagut molta gent que hagués volgut justament passar per aquesta regularització i que no ha pogut?
1: Sí, de fet hem tingut casos, perquè clar, o sigui, es podia acollir qualsevol persona en situació irregular, no?, que tingués pares o menors a càrrec, que tingués una oferta de treball, o simplement que estigués en una situació de vulnerabilitat, que com et deia, és estar en una situació irregular.
0: I que no tingués antecedents.
1: Òbvia, això per suposat. Però també hi havia aquestes persones que havien demanat un arrelament socioformatiu o social abans de tot això, o fins i tot una sol·licitud d'asil, i estava com a l'espera de que li donessin una resposta. Aquestes persones que estaven enmig d'aquest procediment no podien dir que no al que ja tenien i acollir-se a aquest. I és molt probable que, per exemple, les persones que estan esperant l'asil després els hi deneguin, però no podien acollir-se perquè havies de rebre aquesta carta amb la denegació. Si no, no podies fer la sol·licitud.
0: Clar, parlant a nivell administratiu, i ara ho estaves explicant, és que és un laberint. És un laberint. Quina és la tasca que s'ha fet perquè la gent que volgués aconseguir aquesta regularització li arribés aquesta informació i en fossin conscients perquè justament no passés el que has explicat també, que hi hagi gent que se n'aprofita d'aquest desconeixement o justament d'aquest laberint que representa tot això?
1: Bueno, entre les entitats hem intentat fer molta difusió a través de xarxes socials, però la veritat és que bueno, arribava moltíssima gent perduda, no? Al final l'atenció en el punt és on podíem informar, no? Gent que potser es pensava que necessitava acreditar el procediment amb el padró durant 2 anys, i és, no, o sigui, només has d'acreditar 5 mesos i no cal que sigui el padró, no? O sigui, al final, moltíssima gent que estava molt, molt perduda, que no entenen l'idioma. A l'Hospitalet hi ha una comunitat del Nepal molt gran i era complicat. o sigui, poder fer tot el procediment, fer-li totes aquestes preguntes, perquè clar, si jo ara iniciava el procediment de la regularització extraordinària i tu estaves esperant un arrelament social que hagis ficat fa un any, s'anul·laven els dos. Llavors era un problema i teníem moltes preguntes de verificació per assegurar-nos.
0: Clar, quin impacte diries que té aquesta regularització a la vida de les persones que finalment l'acaben aconseguint?
1: Total, o sigui, és molt... És que els hi canvia la vida. De fet, jo això que t'estic dient, no? O sigui, que hi ha tràmits que els advocats estaven cobrant desmesuradament per mi, o sigui, massa, perquè el tràmit no tenia preu. Era ficar un document a la plataforma Mercurio, que bueno, que jo entenc que hagin de cobrar els seus honoraris, però no tant. I la gent estava totalment disposada. Mentre tingués la seva situació regularitzada, l'era igual si havia de pagar el que hagués de pagar. Llavors, al final això t'obre la porta a drets. El més obvi és el de poder treballar. Poder treballar, poder cotitzar, tenir un contracte de treball et dona pas a tenir també un habitatge, perquè si no pots llogar un pis. Molts cops no pots llogar ni una habitació, les persones es troben en una situació d'infrahabitatge i llavors... Doncs això et canvia la vida. O sigui, tenir una feina, un habitatge i poder anar pel carrer sense estar preocupat perquè et pari la policia, jo crec que et canvia la vida totalment.
0: I per què l'extrema dreta ho criminalitza, això?
1: És que, no sé, al final sempre volen generar discursos d'odi i enfrontar-nos entre nosaltres, perquè al final, o sigui, el que s'està donant amb aquesta regularització extraordinària és donar drets. I ja està. O sigui, no estem fent una altra cosa, que aquestes persones ja viuen aquí. Llavors, no té sentit. I de fet, doncs, la dreta també ha fet processos de regularització, no?
0: Sí.
1: Vull dir...
0: Però ara ven això, no?
1: Sí, bueno, i el discurs que deien, no?, que Pedro Sánchez volia comprar vots. O sigui, vale, et donen la situació regular, però tu no pots votar. Que d'això també s'hauria de parlar, perquè, ostres, si tu treballes aquí, tu cotitzes aquí, i tu estàs fent vida aquí i mous l'economia aquí, el mínim és que tinguis dret a escollir qui governa en aquest territori, no?
0: I que es dona per fet que votarien a Pedro Sánchez.
1: A sobre. Sí, sí.
0: Potser votarien Cristina Serna.
1: Bueno.
0: Això ho descobrirem d'aquí res, en aquesta segona hora, perquè Cristina avui ens has visitat per parlar d'aquesta regularització, però hem d'explicar que d'aquí res... En pocs minuts parlarem de que arriben aquestes eleccions el 2027 i farem una entrevista també per conèixer com arriba Podem en aquestes eleccions. Ho farem d'aquí res. Abans volia també fer-te una última pregunta sobre aquest tema. Hi ha hagut gent que segurament s'haurà, com explicaves, no?, que s'haurà quedat fora, que voldria també formar part d'aquesta regularització. Quin missatge els donaries?
1: Bueno, que tenen fins avui a les 23:50, que encara es pot fer el tràmit i que busquin. De fet, a les xarxes socials estem compartint, no?, que estarem a l'entitat fent suport i que ho poden fer ells també a nivell, o sigui, a l'ordinador. Ja sé que és complicat, però si tenen qualsevol dubte, doncs que es fiquin en contacte amb mi o amb les entitats que duen a terme el procés.
0: A on podrien posar-se en contacte? Quines són aquestes entitats, per recordar-ho?
1: Doncs mira, com et deia, jo estava participant... Està Mujeres Palante. Espera que tinc aquí la... Perdona.
0: Doncs ara acabarem també de confirmar-ho.
1: No... La Comunal, Obrim Fronteres, que està a Sants Montjuïc. Sembrar, Antic Tac, que està també a Sants Montjuïc, Mujeres Palante, a l'Hospitalet de Llobregat, La Tregua i La Criatura.
0: Cristina Serna, gràcies. Una pausa i tornem. Fins ara.
2: Programació habitual de Catalunya Ràdio, 3Cat Info, ICAT, Catalunya Música i 3Cat queda alterada per la convocatòria de la vaga parcial de 10 minuts dels treballadors i treballadores de la CCMA-SA.

0: After Sunboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Sunboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsunboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsunboy.
1: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
2: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
1: Perquè el que passa ens importa.
3: Ei! Viva el rotllo!
4: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Sant Boi. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
5: Cuplejant.
6: Som a tot el país.
5: Cuplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
6: I a la teva ràdio.
7: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
0: Arriba l'estiu. Tens entre 12 i 17 anys? Et presentem Estiu entre adolescents. Del 30 de juny al 31 de juliol, les tardes dels dimarts, dijous i divendres, vine a Can Massellera. Art i manualitats, esports, cuina, ball, arts marcials i molt més. Estiu entre adolescents, activitats gratuïtes. Més info i inscripcions @joventutsunboy.cat.

0: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.
1: Busques l'autèntic sabor de Nàpols? A Rintocore trobaràs pizzas delicioses elaborades amb ingredients 100% italians. Massa fina, vores cruixents i un gust que t'enamorarà des de la primera mossegada. L'autèntic esperit napolità al millor preu. Pizzeria Rintocore. Ens trobaràs al carrer Mossèn Jacint Verdaguer, número 4 de Sant Boi. Pizzeria Rintocore. L'essència d'Itàlia ben a prop teu.

0: Passant 5 minuts de les 7 de la tarda, ha passat una cosa curiosa fa res, fa 5 minuts, que és que hem donat pas als informatius, com fem sempre, i Dani Teruel no han sonat els informatius, sinó el que ha sonat és caòtic, que ara mateix està havent-hi una vaga.
1: Sí, sí, no, i ens ha agafat aquí, doncs, en paños menores, no?, que dirien alguns. Sí, ha sigut curiós. Aviam, no ens ho esperàvem, a més és una cosa de ràdio, que has de clavar amb els punts. Tu estaves aquí superamoïnat, sempre mirant el rellotge. Són les coses inside de fer ràdio i ens hem quedat, doncs, amb un pam de nas.
0: Doncs el que sí que hem fet és descobrir també aquesta situació que s'està vivint a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. De fet, el que passa és que els comitès d'empresa critiquen que hi ha hagut un nomenament de càrrecs de lliure designació, que tampoc s'ha comptat amb la seva opinió, critiquen el tema de les marques de 3CAT i de TV3 i Catalunya Ràdio i tot el conflicte que hi ha hagut al respecte, i també diu que volen més respecte per la plantilla, pel conveni col·lectiu i també per les negociacions que tenen obertes, com per exemple el tema de la igualtat, ha dit un membre del comitè d'empresa, el Jordi Campmany. Per tant, la situació és la que és, i hi ha hagut també els informatius, per exemple, talls, és a dir, el Telenotícies, han començat dos minuts tard, també el Catalunya Migdia, doncs nosaltres ens hem trobat aquí al directe, i també ho volíem explicar. En qualsevol cas, una segona hora que ens queden ara moltes coses per endavant, parlarem amb la Cristina Serna, la candidata de Podem, que l'escoltem ara parlar sobre aquesta regularització de persones migrades. En aquesta segona hora parlarem de les eleccions del 2027, a les que li preguntarem si es presentarà com a candidata de Podem o no. En parlarem tot seguit i també, Dani, marxarem a refrescar-nos a la piscina de la Muntanyeta a veure què s'explica la gent per allà. Crec que
1: ja toca, sí, molt treballar, sí, però jo necessito una miqueta, ja t'ho he dit a l'inici del programa, necessito amb aquesta calor, amb aquesta xafogó, necessito com relaxar-me una miqueta.
0: Posar l'aire condicionat.
1: Sí, però més gran, com la Muntanyeta, més gran.
0: Ho farem d'aquí res. Comencem aquesta segona hora aquí a Gent de Carrer. Falta un any per les eleccions municipals i a Gent de Carrer coneixem tots els candidats i candidates a l'Ajuntament de Sant Boi. Avui ens visita de Podem Sant Boi Cristina Serna. Què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda.
0: Cristina, sempre fem la mateixa pregunta al principi. Et fa la sensació que queda molt o que queda poc per a aquestes eleccions municipals?
2: Bueno, encara queda. Jo crec que ens queda feina per fer encara.
0: I moltes, sobretot en tots els partits. Avui aprofundirem també sobre quin ha de ser el paper de Podem en aquestes properes eleccions. Però abans també volem conèixer-te una mica, per conèixer també políticament i quina ha estat la teva trajectòria. Per tu què diries que és fer política? Com ho definiries?
2: Jo crec que el que he après al llarg d'aquests gairebé 4 anys, per mi fer política és estar al costat de la ciutadania i poder ser una eina per poder fer arribar aquestes reivindicacions i interessos que tinguin a llocs on la ciutadania no arriba, no? Molts cops poden fer mobilitzacions, no?, a la plaça i llavors ser aquesta eina per poder portar-ho a les institucions i poder dur a terme els canvis.
0: Clar, la política es fa des de les institucions, però que més important també, en el teu cas, fer política des del carrer.
2: No l'entendria d'una altra manera. Realment, jo crec que és aquesta la meva tasca, i la tasca d'un càrrec electe hauria de ser aquesta. Escoltar la ciutadania i intentar fer els canvis allà on ens toca a nosaltres, que per això treballem a les institucions.
0: De fet, si mirem també els teus estudis, tens un gran treball social, també en educació social. Quina perspectiva t'ha portat això a l'hora d'aquest treball més de camp que expliques?
2: Bueno, és que això va ser com el que em va portar, no?, a voler participar en política. Jo treballava a serveis socials, llavors em trobava cada dia diverses problemàtiques socials i després, també no només socials, sinó que depenia molt de l'Ajuntament on tu estaves, les respostes que podies donar. No és el mateix treballar a l'Ajuntament de Badalona que a l'Ajuntament de Sitges. I això em refereixo al govern que hi ha, no? Si governa el PP o governa Esquerra Republicana, doncs es nota la diferència. I llavors vaig arribar a la conclusió de que, perquè clar, nosaltres podríem fer moltes propostes, però si el regidor de torn o el govern de torn no ho vol fer, ens quedàvem aquí. I qui havia de donar la cara a la ciutadania érem nosaltres. Llavors vaig pensar, he d'arribar una mica més amunt per prendre aquestes decisions i poder canviar les coses.
0: En què diries que es nota qui governa?
2: Bueno, amb les mesures que determinen. No és el mateix. Jo ara, per exemple, treballo amb un programa que es diu ACOL, que és per donar ajuda a regularitzar la situació a les persones migrants que no tenen papers. I, per exemple, a l'Ajuntament de Martorell no té el que és un comptador social. Per tant, això vol dir que quan tu vius en una situació d'ocupació et poden tallar l'aigua a la llum perquè el que fan és tallar-te els subministres perquè marxis i l'Ajuntament no afavoreix ficar aquests comptadors socials. Això, per exemple, aquí a Sant Boi no passa.
0: Per tant, aquí també descobreixes que és important tenir presència política a les institucions i que es pot fer coses també des de les institucions.
2: I és que es poden fer moltes coses i a vegades tenen el tema de no, és que no és la nostra competència. Jo crec que es poden fer, més enllà de les competències, es poden fer moltes coses amb els posicionaments i la voluntat política.
0: De fet, a l'últim mandat vas formar part també del pacte per participar del govern municipal. Què és el que vas aprendre en aquell temps que hi vas formar part?
2: Bueno, és que sí, la meva experiència ha estat com molt intensa, no? I amb molts canvis en poc temps. Jo crec que he pogut experimentar tot el que pot experimentar un regidor al llarg de la seva trajectòria. Sí, com dius, he estat al govern, llavors també vaig entrar amb aquesta il·lusió, no? I pensava que entrant dins del govern podria fer aquests canvis que et comentava. Però sí que és veritat que bueno, també has de tenir present la teva força política, no? Perquè al final vaig entrar en un govern amb majoria absoluta del PSC i això representava unes limitacions que jo pensava que no anava a tenir, perquè jo pensava, si em donen la regidoria de dret d'accés a l'habitatge, aquesta és meva i la faig com vull. Pues no funcionen així les coses.
0: En quin sentit no funcionen així?
2: Doncs bueno, de fet va ser un dels motius, no, que va provocar la meva sortida, però no sé, o sigui, al final...

0: és el que et deia. Jo entenc que jo tinc una ideologia, penso d'una determinada manera i llavors prenc les decisions en funció d'això. Llavors, en un moment donat, jo intento fer, per exemple, volia fer actualitzar l'estudi d'habitatges buits, no? I, bueno, se'm van ficar diverses traves a nivell tècnic, no? I llavors no... Clar, no acabava avançant, no vull culpar els tècnics ni molt menys, no? Però que al final les decisions es quedaven en reunions, no acabava avançant, no es podia fer, i era com, ostres, i al final sembla que sigui part de la ciutadania que vinc a demanar-te alguna cosa i que no es pot fer, doncs busquem la manera de fer-ho, no? I em vaig trobar moltes limitacions, vaig veure que no era l'espai on podia aconseguir les coses, llavors s'estava constituint una assemblea pel dret a l'habitatge on demanaven unes reivindicacions que a mi em semblaven justes, llavors jo doncs, vaig decidir que el meu paper havia d'estar doncs, estar amb ells i participant. I en el moment en què jo participo en aquesta assemblea, doncs em diuen que no és correcte que una regidora que forma part del govern estigui en la constitució d'aquesta assemblea que planteja polítiques diferents a les de l'Ajuntament.
1: Però qui és el que et va dir això?
0: Membres del govern.
1: No només en aquest cas amb qui formaves en aquell moment pacte, que era amb Comuns i per tant amb l'expert, sinó membres del govern que et van dir que això no era
0: correcte. No, a mi m'arriba per part de la meva coalició, no? O sigui, és el que et deia, jo entenc que jo puc pensar diferent, però dins de la meva coalició es prioritzava el tenir la bona entesa amb el govern, que és el que et deia. Jo no entenc per què he de tenir aquesta bona entesa en això, quan no es necessiten per fer cap tipus de polítiques. Ells poden fer el que vulguin. Però prioritzaven això, aquesta bona entesa, i aquesta bona entesa indica que he de votar certes coses igual que el govern, quan jo no opino el mateix. Llavors, clar, jo arribo i dic, pues és que per això milito en el PSC.
1: I això creus que és el que va forçar que al final acabessis com a regidora no escrita després de tot el que va passar amb Àlex Pérez?
0: El mes després de dir-me això, a mi m'expulsen. I m'expulsen sense cap motiu més enllà, perquè de fet quan m'expulsen ja estic en el ple que jo m'assabento el mateix dia. Els motius que donen des dels comuns és que hi ha una discrepància política. No res personal, de fet ho diu textualment així.
1: Clar, però ell diu discrepància política perquè diu que va haver-hi irregularitats i, de fet, va explicar també
0: que... Però això va ser després.
1: Que podia presentar-les...
0: Ell en el ple no va dir això.
1: Clar, però suposo que després, amb tot el que va passar, va voler donar més explicacions i va explicar que va haver-hi irregularitats.
0: Però llavors estem dient que el regidor de transparència, o sigui, és coneixedor d'una irregularitat i en comptes de prendre mesures com hauria de fer... m'expulsa no sé per què, o sigui, al final es torna còmplice d'aquesta irregularitat, no? Si tu no solventes el que està passant.
1: Ell, abans de que ho fes públic, i de fet recordo que ho vam tractar gent de carrer i que vam parlar també amb els dos per saber les dues versions, abans de que ell ho fes públic, no havia parlat mai amb tu d'aquestes irregularitats?
0: No, mai. A mi m'envia un mail un dia on diu que la seva assemblea ha decidit que em fan fora per... Pim, pim, pim. I llavors jo demano una audiència amb la direcció d'En Comú Podem, que com us vaig comentar està formada pels comuns, i llavors vaig intentar doncs, dir, ostres, que el que m'està dient és que no és així, jo no, perquè d'entre altres irregularitats no m'acusava de no presentar-me en el meu lloc de feina, de fer, no haver assistit a un ple i coses així, llavors jo anava amb els meus arguments per explicar-li a la direcció que no
1: però és així. Però això sí que ho va dir, que hi havia falta de professionalitat d'ell.
0: Sí, això, sí, el mail el puc buscar si vols, ara és que no recordo realment què és el que em deia, però jo vaig anar amb tots els meus arguments a la direcció per dir-li mira, és que faran això, però és que això no és així. I la resposta va ser que no, que aquesta decisió ja estava presa i que com que donava una mica igual perquè tampoc sabíem si a les següents eleccions aniríem junts. Justament a nivell estatal crec que Podemos havia trencat amb Sumar i les relacions a nivell estatal estaven una mica així com trencades.
1: En aquell moment havia trencat ja?
0: Ja havia trencat, crec. Sí. I de fet no sé si... És que

0: realment en tempos, no sé com estaven, però en aquestes eleccions autonòmiques no ens vam presentar junts, llavors la relació era una mica freda. Però em va donar aquesta impressió que tampoc importava realment què era el que passava, sinó els interessos de partit i personals, crec.
1: Clar, aquí el que es va fer també és una manifestació a la plaça de l'Ajuntament per protestar contra la figura de l'Àlex Pérez. De fet, era, hi havia pancartes amb la seva cara del revés. Ell ha expressat moltes vegades, i de fet ho ha expressat també en aquest espai d'entrevistes, que això és una cosa que a ell li va afectar molt personalment i que el condiciona també a l'hora de possibles pactes, en el sentit de que se'l va dir que era una persona no grata per Podem, i per tant, després, quan s'ha presentat la possibilitat de que hi hagi una coalició de partits d'esquerres, no només amb aquestes dues formacions que ja es van presentar junts el 2023, sinó també incloent-hi Esquerra Unida i incloent-hi Esquerra Republicana, deia que hi havia una línia vermella, no perquè ell l'hagués posat, sinó perquè Podem la va posar amb el fet de declarar-lo persona no grata. En aquest sentit, la posició de Podem segueix sent que si hi ha un Àlex Pérez al front dels comuns és un partit amb el que és impossible pactar?
0: És que jo, com és el que et deia, jo crec que aquí el problema és la manera com entenem la política. Si no és l'Àlex Pérez, vull dir, però si ells entenen la política com que hem de prioritzar els acords i la bona entesa amb el govern, no sé per què, i nosaltres entenem la política com estar al costat de la ciutadania...
1: Però això ell t'ho ha dit així, amb aquestes paraules, de dir, jo prioritzo portar-me bé amb el govern i no desenvolupar algunes polítiques més ambicioses. Ell ho ha dit així?
0: Textualment així, no. Mm. Però bueno, sí que em deia, no, això no podem fer perquè si no el PSC s'enfadarà. I llavors jo no puc estar condicionada al PSC. Que d'aquí tampoc vull treure-li part de responsabilitat en aquest sentit al PSC, perquè considero que també forma part, o sigui, no em sembla casual, vull dir, al final, si ells haguessin volgut, l'Àlex Pérez, bueno, els comuns m'expulsen de la coalició, però podien haver-me mantingut al govern, i no van voler. Llavors, a mi, és que al final, no em sembla casualitat, no va agradar que em posicionés al costat de l'assemblea, però sobretot, no perquè ells no defensin el dret a l'habitatge, que tampoc vull dir això, sinó perquè tenim maneres diferents d'entendre la política.
1: I la teva era com incompatible en aquell moment amb com s'estaven fent les coses des de l'Ajuntament.
0: Sí. Mm. Per mi, és que la meva manera és aquesta, no? És escoltar la ciutadania i intentar fer-ho des de les institucions. I si no podem fer-ho, expliquem per què. Però a mi això de no, i només ho decideixo jo, doncs no té sentit.
1: Et presentaràs com a candidata a les properes eleccions?
0: Bueno, no ho sé, o sigui, sí que m'agradaria, però nosaltres tenim primàries al setembre i això bueno, ho decideix la militància, així que si tinc el suport de la militància, sí.
1: Per tant, et presentaràs, però abans s'ha d'escollir dins del partit.
0: Sí. Participaré a les primàries, sí.
1: Ja has tingut converses?
0: Com converses?
1: Amb gent de la militància per saber una mica cap on van les coses?
0: Sí, bueno, sí, jo tinc suport de la militància, em sento molt acompanyada i bueno, però ja et dic que això al final ho decideix, hi ha molta militància que potser no participa activament cada dia i no sé, no puc tenir tampoc un... no sé.
1: Però a tu t'agradaria?
0: Sí, i tant, jo crec que... És el que et deia, no? Després d'aquests 4 anys, tota l'experiència que tinc, no m'agradaria deixar-la... I acaba aquí, no? O sigui, tota aquesta experiència i bagatge que tinc, m'agradaria poder, doncs, revertir-la en una següent legislatura.
1: Perquè ara mateix com està Podem Sant Boi? És a dir, el partit com a tal, de persones de militar, ara mateix quina és la força del partit? Quanta gent hi ha dins el partit?
0: És que és el que et dic, o sigui, tenim diversos àmbits, no? O sigui, està la militància, que potser ve més a actes o participa quan hi ha una xerrada o la festa de la primavera, una manifestació en concret, que això també a vegades va vinculat a les lluites que cadascú té, no? Potser està més vinculat amb temes de Palestina o amb temes d'educació. Després està el nucli, que és el que treballa... setmanalment, no? Que ens reunim més i això, per això et dic que no sé dir-te un número de persones.
1: Això per una banda, que serien al final qui acaben escollint si acaba sent la candidata o no. El que també s'haurà de decidir és com es presenta el partit com a tal. Ho comentàvem abans, de fet Xavi Alejandro en la primera entrevista feia aquesta proposta que hi hagi un front de partits d'esquerres, en aquest cas amb Comuns, amb Podem, amb la pròpia Esquerra Unida i també amb Esquerra Republicana. Això com es veu des del partit, per part de Podem?
0: Bueno, és que Podem, jo crec que sempre hem estat oberts a la unitat. De fet, des de que neix el partit, neix com una unió, no? O sigui, des del primer moment va anar amb Esquerra Unida i ara, sense anar més lluny, ha fet la Irene Montero actos amb el Gabriel Rufián. Des de Podem Catalunya s'estan fent acords amb Esquerra Republicana en més de 20 municipis. Nosaltres estem sempre per la unitat.
1: Hi ha hagut converses amb Xavi Alejandro, per exemple, al respecte?
0: Jo no he parlat amb el Xavi Alexander, però sí que sé que ha contactat amb el partit per plantejar la unitat.
1: Per tant, si depèn de tu, Podem entraria dins d'aquesta confluència de partits d'esquerres.
0: És que, clar, a mi... És que jo estic oberta a la unitat i crec que és necessària, però la unitat per a què? Perquè si només és sumar sigles de partit, a mi no em serveix. Jo crec que el que s'ha de parlar és d'un projecte polític i definir bé què és el que estem disposats a defensar. Mm. I si això representa el que jo entenc com a política, doncs per descomptat que estaré.
1: Quin seria el teu projecte polític?
0: Per mi és definir tres o quatre eixos i defensar-los fins al final, no perquè si no votaran, o perquè des d'autonòmic després a nivell parlamentari tens acords, o a nivell estatal, no és comprometre's amb una sèrie de lluites aquí per Sant Boi. I és igual si el teu partit té acords per anar al Congrés o en el Parlament, no sé si m'explico, perquè a vegades això et lliga. I jo crec que és molt millor, doncs, aquí, si tenim una política de defensar l'habitatge i acabar amb l'especulació, doncs això és el que hem de defensar aquí. És igual que el teu representant a nivell autonòmic no vagi per aquesta línia.
1: Què seria l'habitatge i quines altres serien les prioritats en cas de que surtis aquesta força d'esquerres?
0: L'habitatge, enfortir els serveis públics. Crec que és molt important també tenir un debat sobre quin model de gestió volem per a aquesta ciutat. Crec que s'han de municipalitzar serveis i això per mi és algo bàsic. Després, també en temes de participació i transparència, crec que és molt important que la gent tingui una participació real i que es compti amb ells, no només... Bueno, ja t'he escoltat, no? Que realment es compti amb la gent i que tingui repercussió la seva participació. I després també el tema d'estar en contra de la guerra i la solidaritat crec que és algo important. A vegades es pensa que això no és d'àmbit o competència municipal, però jo crec que és molt important també el posicionament de ciutat en aquest aspecte. I estar en contra de la guerra és estar en contra de que es destinin diners a incrementar un pressupost militar, que això anirà en detriment dels serveis públics, no? Si no tenim diners... Mm. per recondicionar les escoles o les aules, si tenim diners per enviar per el pressupost militar. Doncs dir que no i que Sant Boi està en contra d'això és un posicionament que considero important també a nivell municipal.
1: I en aquesta confluència d'esquerres, estaríeu disposats a fer-la amb els comuns?
0: Clar, és que això, no sé, o sigui, nosaltres, jo crec que és que s'ha de parlar de projecte polític, no de partit. Llavors, és que per això
1: crec... Ho dic perquè Comuns parla de partit.
0: Sí, però és que per això penso que està molt bé la iniciativa que planteja el Xavi, però jo crec que s'hauria d'haver fet més en plan uns punts i obrir-ho a la ciutadania, no només a partits polítics. Qui està disposat... Hi ha molts moviments i entitats socials que també fan política.
1: Sí, però
0: qui està disposat a defensar aquests punts per Sant Boi? I a partir d'aquí fem. No ho veig tant d'anar porta per porta dels partits polítics i dir...
1: Però al final això s'ha de traduir en una candidatura a la que hi ha d'haver-hi una llista, hi ha d'haver-hi una sèrie de polítics als que la gent sàpiga que estan dipositant el seu vot de confiança.
0: Però potser si hi ha un projecte polític que il·lusioni, hi ha persones d'entitats i moviments que també voldrien participar.
1: I que es presentarien com a...
0: És que a vegades només veiem la política lligada a partits polítics. I jo crec que des de l'activisme es fa política.
1: Clar, però política en el sentit d'entrar dins unes llistes en les que...
0: No sé si estarien disposats o no.
1: Clar, el que em refereixo
0: però és... Això també dona una força i t'avala per poder presentar-te.
1: Però si hi ha una sèrie de... Tu treus una sèrie de vots. Per tant, hi ha unes persones dintre aquesta llista que entrarien. Ha d'haver-hi un ordre també de les llistes. Ha d'haver-hi una negociació de partits respecte a aquest ordre.
0: És que per mi això és posterior. Primer, arribem als punts en els que ens estiguem d'acord i quan estiguem d'acord en aquests punts, parlem d'ordres, de llistes i de jocs de sortida.
1: Doncs veurem com acaba i si al final també acaba incloent si podem en aquesta formació o no. En aquest sentit, també, volíem preguntar-te sobre quines són les perspectives de cara a aquestes properes eleccions, quins són els temes en els que podem també farà si dirigirà d'alguna manera, no? Quines serien les prioritats a l'hora d'intentar impulsar polítiques en cas de que obtingueu representació?
0: Doncs aquests punts que t'estava comentant abans. O sigui, vull dir, per mi la principal problemàtica que té actualment Sant Boi és l'habitatge. És... Bueno, no només perquè sigui un problema de Sant Boi, no? Al final hi ha una emergència habitacional a nivell estatal i això pues és un fet que afecta també a Sant Boi. Però crec que s'han de dur a terme polítiques més valentes i llavors hauríem de fer més passes per acabar contra l'especulació i contra de tot aquell que consideri que l'habitatge és un bé de mercat.
1: Quines serien aquestes passes?
0: Per exemple, un estudi dels habitatges buits que hi ha a Sant Boi, crec que és un fet primordial per tenir una diagnosi actualitzada de la situació de Sant Boi. Clar. I poder mobilitzar-lo cap a l'habitatge buit.
1: És el que s'ha comentat també plens municipals quan s'ha presentat, que el que diu l'Ajuntament és que tècnicament és molt difícil de fer perquè, per exemple, quan s'ha fet, s'envia cartes a llocs que al final sí que hi ha gent vivint allà, no? Per tant, diuen que hi ha com una dificultat a l'hora de tirar endavant aquest estudi.
0: Clar, jo no dic que sigui fàcil. Mm. Hi ha una dificultat, doncs busquem com podem fer-ho. De fet, la Diputació de Barcelona té línies, perquè hi ha diversos ajuntaments que l'han fet.
1: Sí.
0: Llavors, existeix la possibilitat de fer-ho. I no dic que sigui fàcil, però es pot fer. De fet, arrel de la moció que es va presentar per l'Assemblea pel dret a l'habitatge, vam tenir una reunió amb l'alcaldessa, i ella mateixa a la reunió ens va dir que veia la necessitat de fer un estudi d'habitatges buits i que està en aquesta línia de fer-ho per poder mobilitzar l'habitatge cap al lloguer assequible. O sigui que confiem en que aquest estudi es pugui fer.
1: De fet, es va dir en aquell ple municipal en el que va haver-hi també molta tensió, estava Jordi Fuentes com a representant d'aquesta assemblea, va presentar també la moció com a part de Podem. El que va dir l'alcaldessa era justament això, que hi hauria aquestes converses. De moment, aquestes converses estan sent positives?
0: Sí, vam tenir la reunió ahir i és el que deia, que l'alcaldessa ens va dir això, que es comprova, bueno, que veia la necessitat de fer un estudi d'habitatges buits i que ficaria les eines i recursos amb la Diputació de Barcelona per veure de quina manera es podria fer per facilitar el fer l'estudi.
1: Això t'ha fet canviar una mica la idea que tenies abans sobre que teniu formes de treballar diferents amb l'Ajuntament, o no?
0: No, això més bé reafirma la meva idea de que és necessari estar al costat de la ciutadania i portar les seves reivindicacions a les institucions per forçar i dur a terme canvis necessaris. Perquè si jo, quan estava com a regidora d'habitatge, volia fer això i jo tenia negatives, gràcies a presentar la moció amb l'Assemblea, o sigui, gràcies a la lluita de l'Assemblea pel dret a l'habitatge...
1: Gràcies a fer soroll, diries.
0: A la mobilització. No és només el soroll, al final les persones que governen han d'escoltar la ciutadania. Llavors, jo crec que és això. I el meu rol, no?, com a regidora en aquest cas, és vehicular, fer d'altaveu i portar les reivindicacions allà on la ciutadania no pot lluitar.
1: Sí. Hi hagués la possibilitat i entrés, diguéssim, per vots, t'agradaria tornar a ser regidora de l'Ajuntament?
0: Tornem a lo mateix. Jo crec que si s'ha de parlar després, en el 2027, sempre ha de ser sota unes línies. Si existeixen canvis reals per millorar la vida de la ciutadania, parlem-hi. Però... com tenim aquestes maneres diferents d'entendre la política, crec que és difícil. però jo estic oberta a parlar sempre.
1: Si el PSC traiés majoria absoluta i se't proposés ser regidora, tornaries a dir que sí?
0: No, ho tinc clar.
1: Et compromets a dir que no si el PSC té majoria absoluta?
0: Sí, o sigui, és que, però és que és el que jo penso, o sigui, és així. Jo, després de tota l'experiència, ja he estat amb un PSC amb majoria absoluta. Sé el que es pot fer, quines són les seves limitacions i les possibilitats que hi ha si hi hagués voluntat política. Però és que per tenir una cadira al govern no és el meu objectiu. Llavors, el meu objectiu és millorar la vida de la ciutadania de Sant Boi. I jo crec que això ho puc aconseguir més a l'oposició que en el govern amb una majoria absoluta del PSC.
1: Va cometre un error de càlcul, Podem, entrant a l'últim pacte?
0: Precisament perquè estàvem en una coalició amb els comuns, nosaltres vam escoltar totes les veus, això vull dir escoltar la nostra direcció a nivell autonòmic i el que deia també els comuns i la seva assemblea. Ells portaven anys governant i ells ens asseguraven que només es podien fer aquests canvis dins de la institució. Només tenint una regidoria podíem com forçar el PSC a fer aquelles polítiques que no s'atrevien. I jo me'ls vaig creure. Però ja et dic, després de la meva experiència, jo penso que no. Jo segurament ell considera que és així com s'ha de fer i per això segueix el govern. Però jo no ho entenc així. Per això et dic que jo crec que no és tant partits o persones, sinó la manera que tenim d'entendre la política.
1: Doncs veurem què passa en aquestes properes eleccions. Cristina Serra, moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies.

0: Passant 4 minuts de 8:15 de la tarda, parlàvem amb Cristina Serna sobre com serien aquestes eleccions. Ho estem fent, de fet, amb tots els candidats. Ho seguirem fent les properes setmanes, però ens ho deia el Daniel, que havíem de fer avui també era refrescar-nos, no?
1: Cristina, sí, refrescar-nos, si us plau. Estic que és que no puc més, aquí a més a la ràdio avui fa un especial calor, no?
0: Doncs posa'm una mica d'atenció, Dani Teruel, perquè em sembla que això de refrescar-nos, ara ho diré, no podrem.
1: Com?
0: Em sembla que no podrem. Aymar Alemany,
1: no?
0: Marina Blanco, bona tarda.
2: Bona tarda, Jon. Doncs sí, estem aquí a la piscina municipal, la Muntanyeta.
0: Sí.
2: I la veritat és que ja està tancant, la piscina està ja buidada, la gent...
0: Uau.
2: Sí, la gent està recollint en un dia que ha fet molta calor, la veritat, i hi havia bastant gent que ara ja estan recollint.
0: Sí, o sigui, tu et vols banyar i no et deixen, no?
1: Vaja, vaja.
2: No sé. Els volem preguntar als sambollans què li semblen, no? I com han estat avui aquesta tarda.
0: Doncs...
2: Hola, bona tarda.
3: Hola. Em dic Judit.
2: Bona tarda, què? Has vingut a prendre el sol avui amb els amics, una estoneta?
3: Sí.
2: I què us sembla que tanqui tan aviat, tan d'hora, la piscina?
3: Bueno, està bé. Per exemple, la gent que treballem al...
0: Està bé.
1: No està tan com bé.
3: La gent que treballem és un horari...
2: Però no us agradaria que s'allargués una miqueta
0: ara,
2: més?
0: Ara.
3: Per... Fins
0: ara,
3: les 9.
2: Fins les 9, no?
0: Clar.
3: Sí.
2: Clar, és que és molt d'hora, són les 7 i mitja.
0: Marina... Deixa'm dir una cosa, que és que ho he estat buscant, perquè dic, no sé, que no sigui que jo m'he equivocat. A l'horari oficial diu que obre a les 2 del matí i tanca a les 8. Escolta,
2: a les 8, vale.
0: 8:15 i la cosa està tancant, doncs ens ha sorprès.
2: Molt d'hora.
0: Ens ha sorprès i ho volíem explicar-ho a la gent, clar, i també preguntar-los què els hi semblava, perquè, en fi, alguna cosa s'haurà de fer. Una cosa s'haurà
2: doncs
0: de fer.
2: Sí.
0: O sigui, ara mateix m'estàs dient que ja no queda ningú allà, eh?
2: Doncs poca gent. La veritat que poca gent. A veure si podem trobar... És que hi ha la noia de seguretat que està fent fora la gent.
0: Anem a preguntar-li a la de seguretat.
2: A la de seguretat, anem a preguntar.
0: Discretament.
2: Vale.
0: A veure per què es tanquen a aquesta hora quan... No?
2: Hola.
0: Hauria
2: perdona. Hola, estem en directe per la ràdio de Sant Boi i ens estan preguntant per què tanca tan d'hora la piscina.
4: Habla tu.
5: ¿Cómo? ¿La hora para cerrar?
2: Sí, ¿por qué cierra tan pronto?
5: Es que, mira,
0: silencio
5: tenemos
0: incómoda.
5: Un horario, ¿no?
0: Molt.
5: Entonces se cierra a esta hora porque todavía después de que salen de la piscina tienen 15 minutos o 20 para la ducha. Entonces al final, para que la gente se prepare y todo eso y salgan, entonces ya cerramos a las 8.
2: Ah, claro, para no recullín.
5: Es un horario establecido, no es que cerramos a las 8 y nosotros salimos a las 8:30, no. El establecimiento se cierra a las 8.
2: Vale.
0: Doncs res, ja tenim l'explicació. Bueno. Marina, gràcies per preguntar. Jo t'haig de dir que bueno, no m'ha acabat de convèncer, però mira,
1: no.
0: Cadascú. Doncs escolteu,
2: doncs moltes gràcies.
0: Moltes gràcies i anem a plantejar un altre dia, anar una mica abans i que no ens passi això
2: sí.
0: I que podem parlar amb els sambollans i sambollanes que estiguin en aquesta piscina. Marina, una abraçada
2: sí.
0: I gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: Fins a propera. Falten res, 8 minuts perquè siguin 8:15 de la tarda. És el moment dels esports.

En un esport en el que avui no només parlarem d'esport, sinó parlarem també d'històries de vida. Tenim per endavant una entrevista molt interessant. Us deixem amb l'Albert Vilar.

0: avui a Gent de Carrer volem presentar l'autobiografia de la Judit Corachán. La trialeta santboiana ha presentat aquest divendres a la Biblioteca Jordi Rubí i Balaguer La fuerza que no se ve, un llibre que explica tot el que ha passat durant la seva carrera, on ha aconseguit, entre altres, 5 títols nacionals i diversos subcampionats internacionals. Des de les seves crisis de salut fins al naixement de la seva filla, la Judit Corachán ens explica a La fuerza que no se ve tot el que ha passat a la vida d'una trialeta professional. Judit Corachán, bona tarda, com estàs?
1: Molt bé, bona tarda.
0: Aquest títol de La fuerza que no se ve, aquest llibre, no sé com i quan neix la idea d'escriure el teu primer llibre.
1: Doncs bueno, sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit des del 2014, que vaig a competir a mitja distància. Escrivia cada cop que acabava una carrera, explicava com anava, i per mi era una teràpia, havia de fer-ho per poder passar pàgina d'aquesta carrera, i sempre la gent les ha rebut molt bé. Han sigut 12 anys de cròniques i en diverses vegades m'han dit: ostres, per quan un llibre? Que escrius molt bé, ens agradaria. I és veritat que ha sigut una mica aquest impuls, però vaja, no pensava que arribaria el moment, fins que l'any passat decideixo tancar la meva etapa com a esportista professional. I em surt aquesta sensació de tornar a escriure i explicar tot això, no? Què suposava per mi aquest canvi tan important, la maternitat de pel mig, i el juliol em vaig començar a posar a escriure i no podia parar fins que vaig acabar el llibre.
0: Clar, però aquestes cròniques sobretot estan centrades en el esportiu, de com anar a la cursa, però sembla que en el llibre expliques una mica més el transfons de tot l'esportiu. No sé com definiries el que s'explica en aquest llibre.
1: Ostres, al final sí que és cert que l'impuls o la iniciativa és més per aquesta necessitat d'explicar aquest comiat, no?, de l'esport professional. I clar, sento que és molt esport, i a la vegada, ostres, dir que per molt que deixi l'esport professional, no deixo l'esport, ni deixaré el meu estil de vida, que és entrenar, seguir competint, i clar, necessito explicar-ho per mi mateixa, per entendre-ho, perquè a vegades és com aquesta contradicció, no? però ho has deixat, però no ho has deixat, no, he deixat l'esport professional, però evidentment no deixaré l'esport i no deixaré de competir, sigui en triatló o en altres disciplines, no? I tot ve d'aquí, però clar, necessito també parlar de la maternitat en el sentit també, bueno, parlo de molts temes, no? Com a dona, com ho sents, però sobretot sempre lligat una mica a l'esport, no? Com passes l'embaràs, aquesta manera de poder conciliar l'esport professional amb la maternitat i amb la feina. I llavors, clar, si penso que és un llibre, haig d'explicar tot el que hi ha davant i anys enrere de tot això, i haig de començar pel principi.
0: Ara ho explicarem. Tu, de fet, portes tota la vida lligada a l'esport. Primer la natació de petita, i el 2009 ja comences en el món dels triatlons, amb 25 anys. No sé com recordes aquells inicis, perquè al poc ja estaves a les seleccions catalanes. Com van ser aquells inicis?
1: Ostres, doncs mira, el llibre va bé perquè t'ajuda a parar i reflexionar i mirar-ho tot com en perspectiva i recordar coses, que és el que tu dius, és com que comences i és que vas a provar un club i quan te n'adones dius,
0: no pares,
1: és que
0: no
1: pares, i estic competint, i ara clar, truca la selecció i tu vols anar a poc i és impossible. I llavors m'ha ajudat molt el llibre per veure-ho una mica més d'una forma més detinguda, no? I poder, però és veritat que va ser com molt ràpid, molt ràpid. I també sento que han passat ostres, doncs des del 2009 i estem a 2026, i la sensació és que ara ho penso i penso que ha sigut molt ràpid.
0: De fet, un tema que parles al llibre és un aspecte que va ser el 2011, que tu vas haver de parar 2 anys per un tema de salut, que et va deixar això 2 anys fora de competir. Com ho vas viure mentalment per un esportista, això de parar durant tant de temps?
1: Pues mira, igual que et dic que he viscut més de 15 anys molt ràpid, aquells 2 anys van ser molt lents, molt lents. Al final va ser dur, però en el moment va ser, ja està, vull dir, canvi de vida. M'acomiado de l'esport, en aquest cas, bueno, encara no era professional, estava amb els meus inicis, em donava bé, em trucaven de la selecció, però bueno, ho penso com, ja està, igual que he provat aquests 2 anys, el meu cos, pel que sigui, pues, ha dit basta i hem de canviar. Llavors, va ser dur, perquè és com una marxa forçada, però sí que penso, ja està, les coses venen com venen, i llavors en el moment ho accepto i mai penso que tornaré. Llavors és, passen 2 anys, veig que em trobo millor, que em donen el vistiplau a nivell de metges, i dic, pues vaig a provar, i llavors torno a començar pensant, sense cap expectativa, i quan me n'adono pues estic una altra vegada lluitant per campionat d'Espanya, per exemple.
0: Suposo que això també té a veure, no és la vida de l'esport, el que comentes de la fortalesa mental, no? De que si pel que sigui la vida no et deixa fer esport, tu intentaves seguir fent vida normal, entenc. Pues no puc i llavors he de seguir amb la meva vida.
1: Exacte, resiliència, no? Com es diu, el que tu dius, pues, i és aquesta força que no se ve, no? De la que parlo, d'això, que et trobes forces d'on sigui i que t'has d'adaptar.
0: Tot i que dius que això, que vas tornar sense expectatives, comencen a anar molt bé els anys, comences a guanyar títols nacionals i internacionals. No sé com recordes aquells anys post-aturada a partir del 2013.
1: Doncs una mica amb por, perquè en teoria tot aquest problema de tiroides, al final és aquest punt d'exigència, hi ha una part, això que inevitablement, i t'ho diuen els metges, és un component que és l'estrès, aquesta, no sé com dir-te, que tu no va una mica intrínsec, no? Jo soc una persona molt nerviosa, suposo que t'exigeixes encara que no vulguis, i llavors quan torno i penso vaig a fer mitja distància, que si no em comparo amb abans ni amb les rivals, i veus que estàs davant, jo dic, és que no vull. A més, anava a una psicòloga esportiva i em deia, tu ara sense cap pressió ni res, però clar, et veu davant i dius, ostres,
0: pues puja l'atenció, no?
1: Clar, i llavors potser això, ara que he passat el problema de salut, em perjudica, no? I em dona una mica de por, perquè dic, ostres, així no puc gestionar l'estrès. Però bueno, va ser pues, el mateix. Pues, si m'ha de tornar a parar, ja em pararà, però per sort no em va parar.
0: Sí, al final vas anar gestionant, no? Perquè van haver-hi moltes carreres que t'exigia tant a l'Anna Primera, no?
1: Exacte, però mira, va ser aquell treball amb la psicòloga, suposo que el cos canvia, suposo que jo també ja faig un treball molt més delicat cuidant totes les coses, l'alimentació, pues aquell punt de controlar bé el volum d'entrenos i de més, i sobretot, no sé, agafo una confiança a nivell mental que no sé explicar-te com comença, potser amb aquest treball de psicologia amb aquesta persona que em va ajudar molt, i llavors al final ho vaig com saber tot anar assimilant i portant millor.
0: A tot això, tu ets un esportista professional, però no vivies d'aquest esport. No sé com era el tema de gestionar el teu dia a dia, com era a nivell de competir i de seguir treballant.
1: Doncs sí, és un tema que és el que explico en el llibre, no? I ho parlava l'altre dia en la presentació, que és aquest punt de quan tu poses etiquetes, no? Perquè és aquell perill, perquè és, ostres, competeixo com a professional i arribo a les carreres i sóc professional, però és que en el meu dia a dia no sóc esportista professional, tinc una feina com tenim tots, i és aquest punt de doble vida que intento explicar en el llibre, que no és una queixa, sinó que la gent pugui entendre, perquè el que t'està veient de dilluns a divendres treballant i cap aquí, cap a baix, no sap que després al cap de setmana et poses el tritratge
0: i al revés.
1: Exacte, i al revés, no? I llavors, bueno, és com una mica explicar aquesta doble vida que tens i aquestes dificultats que comporten competir com a professional sense ser-ho.
0: Un altre any especial, any i veies passar, amb una part bonica i una part cruel, és el 2019, que tu ets subcampiona del món, guanyes a l'Embruman, el triatló dels Alps, però a causa de la pandèmia no pots competir al Mundial de l'Ironman. No sé com recordes aquell any, com és aquesta dualitat de tenir tants bons resultats i que per culpa d'això, fets externs, no tinguis tan bones notícies d'una experta del Mundial.
1: Va ser un cop dur, que dius, mai, quan això, dius, és com en el moment que comences una altra vegada a agafar el vol i un any superbo, i el més que em va costar no és només això, que no hi ha carreres i que el Mundial que l'he aconseguit després de 2 anys intentant-lo no arriba, sinó que tu és la sensació de dir que tothom està tancat a casa seva i tothom està igual que tu, però és la sensació de dir el meu rendiment ara mateix baixarà i perdré tot el que he aconseguit i és una... Uau, me'n recordo ja no només de dir trobar-te en 4 parets que això pues, és que som de sortir i entrenar, però sobretot aquesta sensació de que estàs perdent molt la forma i no saps si tornaràs a aconseguir-la.
0: Això no va ser fàcil per portar-ho a nivell mental per qualsevol persona, però no sé com ho vas portar tu la pandèmia.
1: És que va ser molt dur per tots. Jo, mira, l'única, crec que tinc més coses positives que potser altres persones, i és que considerada esportista professional pel bon resultat que havia aconseguit al Mundial, que és esportista d'an, que és d'alto nivell, doncs tenia facilitats, teníem, quan vam començar a poder sortir al carrer, tenia com una hora, dues hores determinades de sortir, i per mi era de dir, menys mal que sóc esportista professional, o tinc l'etiqueta d'esportista professional que em permet sortir al carrer, que em deien de tot, i tu per què sales? I, ostres, recordo, però mira, com a mínim era ja era més que entrenar, que ja passava un segon pla per tots, era poder sortir al carrer.
0: I en aquests anys post-pandèmia tornes a revalidar el títol de campionat d'Espanya el 2020, també subcampió d'Europa el 2022. Com van ser aquests anys post-pandèmia? Com comences a tornar a competir?
1: Doncs al final de dir, bueno, una aturada més a la meva carrera esportiva, com havien sigut altres, com hem parlat de l'hipotiroidisme, i és a dir, és com diem, pues, parar, mentalitat positiva i a seguir, i la veritat pues, és això, carrera, com vaig dient, i t'haig de dir que al final vaig tornar igual de forta. Vull dir, la pandèmia va ser dura a nivell mental, però no et puc dir que tinc la sensació que vaig perdre res a nivell físic, la veritat.
0: I el tercer punt, que aquest sí que et fa parar, però per una bona raó, és el 2023, el naixement de la teva filla. No sé com afecta a nivell personal i també professional aquest embaràs i tot el que ha vingut aquests anys.
1: Doncs bueno, la cosa és més que mai trobes, tens molt clar que vols ser mare, i costa trobar el moment ideal, perquè inevitablement ho planifiques com a esportista, no? Tu, el teu marit està dient, bueno, quan tu vulguis, no? I tu estàs, espera, que arriba el Mundial, espera, quan passi això, i llavors em quedo embarassada i ja pel l'any que ve segueixo, i clar, ni és tan fàcil, però llavors arriba un moment que dius, a veure, jo vull ser mare, pues endavant, quan arribi arriba, i evidentment en aquell moment tu intentes no perdre la forma i visualitzes el tornar a competir, però saps que la teva prioritat ara és la teva filla, i dius, si a més puc fer esport i puc competir i puc tornar al màxim nivell, genial, però per mi tenia clar que en el moment que em quedo embarassada la meva prioritat canviaria.
0: I ara fa poc més d'un any que prens aquesta decisió de deixar el triatlisme professional. Com ha canviat la teva vida en aquest últim any?
1: Doncs, per una part, molt, perquè és aquest punt de treure't la pressió, l'exigència, el sacrifici, de no tenir programat el que faré demà, ni programat un entreno, i això em dona molta llibertat, i a la vegada ha canviat poc en el sentit que m'agrada, i m'agrada descobrir això, que te n'adones que dius, és que jo entrenava molt, no només perquè volia competir estar més al nivell, sinó perquè m'agradava, i segueixo entrenant molt perquè m'agrada exigir-me, m'agrada això, seguint disfrutant de la competició, i m'agrada arribar a una competició el millor possible, tenint en compte que he perdut molt, però amb aquesta llibertat, i m'agrada seguint veient que em trobo forta, que em trobo àgil, que m'agrada tindre una vida saludable, i m'agrada descobrir que segueix els entrenaments en el meu dia a dia, però sense aquesta pressió i molt lliberada.
0: De fet, dius que això, que la pau val més que qualsevol títol. Tu diries que estàs més tranquil·la ara que ha passat un any que has deixat aquesta faceta de la teva vida?
1: Sí, inevitablement, perquè vull dir, l'exigència que té un esportista professional és molt alta, molt alta, i quan ets mare més, perquè al final inevitablement tu tens una filla que cuides 24 hores, per molt que ja vagi a la guàrdia i de més, i estàs jugant amb ella al parque i vols estar amb ella al 100%, però tu no deixes de pensar, ostres, estic 3 hores aquí de peu i no he menjat i no he begut i m'estic cansant i demà tinc un entreno important, o el diumenge he de competir, estàs per la nit i no estàs dormint el que toca, i inevitablement llavors és que no gaudeixes ni del procés d'entrenament ja, ni de la competició, i el pitjor és que tampoc estàs gaudint de la teva filla, que és l'important.
0: Però ara has seguit aquest ritme d'entrenaments, però sense aquesta pressió, no?
1: Exacte. Evidentment ha baixat molt el ritme.
0: Sí, vale.
1: Molt. Però per mi el més important és treure't aquesta pressió i aquesta exigència.
0: També s'ha de dir que has seguit participant en curses, encara que a un nivell molt més baix. Ara fa poc has guanyat el triatló Cos Extrem de la Palma de les Illes Canàries, no sé com va anar.
1: Molt bé, el pitjor és això, no? Que ara escoltar els comentaris, que és normal que et diguin, però tu no ho havies deixat, però a veure, si ho has deixat i guanyes, i clar, trobes amb aquest sentit de dir, i clar, mira, vaig fer el cos i vaig fer un triatló abans, Trichilcher, que l'havia fet uns anys, dos anys abans, crec, i jo mateix a xarxes comparava la diferència de rendiment de fa dos anys ara, perquè la gent només veu que segueixes davant, per sort, però clar, jo li deia, tu veus que més o menys pues, estic davant o el cos que el vaig guanyar, però jo sé que sóc una altra persona i sóc molt més lenta, que entreno la meitat i al final sóc una altra persona en aquest sentit i ho vaig publicar perquè la gent veiés la diferència, no? De dir, ostres, que l'altre cop vaig córrer en 10 minuts menys, vaig fer la bici en 15 minuts menys i la sort de poder seguir estant en carreres i estar davant i jo encantada, però és cert que sóc una altra persona. I el cos vaig poder guanyar, és un circuit que em dona bé, però et dic que em vaig haver de parar els últims 2 quilòmetres perquè tenia bueno, és que no podia seguir muscularment i vaig parar, estirar, però mira, vaig encara així, clar, això no m'havia passat a la vida, no? I no sóc conscient potser quan estic competint de que ja ni entreno igual ni que tinc la mateixa, bueno, la mateixa potser energia com per seguir donant el 100%.
0: Tens l'avantatge que m'imagino que ets competitiva, però no tens la pressió d'això de guanyar el campionat, no?
1: Uau, això és fins i tot aquestes dues últimes carreres era una sensació estranya el dia previ i de dir, no estic nerviosa, i la nit prèvia de dir, és que he dormit i la mateixa, bueno, hores abans de la carrera dient, sí, Judit, posa't una mica nerviosa i concentra't, i llavors m'agrada, no? Pues viure-ho d'aquesta manera i a més, pues això, estar 5 minuts abans i no m'estiguin tremolant les mans i clar, ho estic gaudint molt per aquest sentit.
0: En aquest llibre del que parlem destaques que la teva major arma ha estat la teva fortalesa mental, perquè diries que és tan important en el món de l'esport això de ser forta mentalment.
1: Perquè és el que et fa continuar, perquè sempre, i més en l'esport de resistència o de mitja i llarga distància, com he fet jo, que són més de 4 hores de carrera, per molt que entrenis, arriba un moment que sempre surten imprevistos. Ja no parlem d'alguna molèstia física, l'estómac, la lluita amb les rivals, la pressió, sinó que són moltes hores de carrera i al final el que tira del cos és el cap i sobretot pues, l'últim terç de la carrera, i crec que aquí és on marca la diferència. I jo la veritat pues, sempre he tingut, bueno, aquesta fortalesa que m'ha arribat a, bueno, m'ha fet continuar i m'ha fet donar-ho tot, encara que el cos digués que ja no podia donar més.
0: Doncs la presentació d'aquest llibre, La fuerza que no se ve, va ser aquest divendres a la biblioteca Jordi Rubio i Balaguer. No sé com va anar això de presentar-ho aquí a casa de Sant Boi.
1: Molt bé, la veritat que sempre era aquesta por de dir, vindrà la gent, no? I vam fer ple, van vindre quasi 100 persones, vull dir, estava la biblioteca plena, la sala, i es van vendre tots els llibres que va portar l'editorial. Van portar 60 pensant, és que mai es venen pues, més de 40, i es va quedar gent sense llibres. Van vindre la regidora d'Esports i el regidor de Cultura per acompanyar-me a nivell institucional, i la veritat que la gent, a més, em va dir que s'ho va passar molt bé, i jo la vaig gaudir molt. Estava nerviosa, com feia temps que no em posava en una competició, però, ostres, la veritat que la vaig gaudir i va ser, uau, vindre, veure la gent que va vindre pues, a recolzar-me en un dia tan important per mi, i que la gent ja s'estigui llegint el llibre i que l'estigui encantant, i va ser molt guai, la veritat que una tarda molt xula per mi.
0: I vull recalcar que has decidit que tots els beneficis obtinguts amb la venda d'aquest llibre aniran destinats íntegrament a la Fundació Xana, que dona suport als nens i nenes amb malalties greus. Perquè decidiu fer això?
1: Doncs... Sí, sempre penso que quan vaig escriure el llibre mai pensava que era per guanyar calés, que tampoc escrivir un llibre s'han guanyat molts, i tinc la sort que he coincidit diverses vegades amb Luis Enrique, a més de que l'he admirat moltes vegades i ell va fer algun triatló, tenim amics en comú i sobretot li agrada molt la bici i hem sortit diverses vegades en bici, i clar, quan va passar-lo de la seva filla em va tocar també molt de prop, i de la Xana. I és cert que vaig anar a veure una presentació d'una amiga l'any passat, ella va donar els beneficis a la Fundació Afanoc, que és també de nens contra càncer, i vaig dir, jo faré alguna cosa així, i tenia clar que seria Fundació Xana, i res, li vaig comentar, i la Fundació encantada, i van vindre també divendres a recolzar-me, que va ser un gest també molt bonic.
0: On poden trobar el llibre?
1: Doncs està a tots jocs. Sí que és cert que la sort de tindre una editorial darrere que et treu el llibre, la poden trobar físicament a Bacus, a FNAC, a Casa del Libro i en principi a qualsevol llibreria. Potser a llibreries petites costa més, però en teoria en 24-48 hores el poden tindre, i a plataformes des d'Amazon, a qualsevol plataforma online, i també està en format e-book, i així que crec que és fàcil trobar-ho.
0: Doncs Judit Corachán, Trialeta Santboiana, gràcies per parlar amb nosaltres i moltes felicitats per aquest llibre.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Gent de carrer, avui un dia més al vostre costat. Dani Teruel, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu.
0: També, com sempre, a tots els que ens heu acompanyat, que acabeu de passar un bon dimarts. És increïble que només sigui dimarts.
1: Sí, sí, no, però ja és juliol.
0: Però coses que passen... Clar, demà és juliol, no?
1: Sí, sí, ara ho comentàvem, és una cosa molt bèstia, com vol el temps.
0: Déu-n'hi-do. Demà és juliol i demà seguirà, com sempre, Gent de carrer, i tornem a partir de les 6. Ens veiem llavors, una abraçada.

0: Pizzeria Rintacore us ha ofert Gent de carrer a Ràdio Sant Boi.
1: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
2: Els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical. Un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del vespre, on us destaquem el minut de silenci en suport a la situació de Veneçuela, l'entrega dels 40 habitatges de lloguer assequible al municipi o el projecte de la santboiana Sara Mitchell, que viatjarà als Estats Units per investigar el càncer. Avui és dimarts, 30 de juny del 2026, repassem l'actualitat punt per punt. Avui comencem de nou aquests informatius explicant-vos que els Mossos d'Esquadra i la família demanen la col·laboració ciutadana per localitzar la Rosario Rodríguez. Rosario Rodríguez, que és veïna de Sant Boi, desapareguda des d'ahir. L'última vegada que va ser vista va ser al centre comercial El Campo, on, segons els familiars, es trobava desorientada i tenia dificultats per orientar-se. En el moment de la desaparició vestia una samarreta blanca i uns pantalons llargs negres. La família creu que podria haver agafat un autobús equivocat en sortir del centre comercial, tot i que aquesta hipòtesi encara no s'ha pogut confirmar. Qualsevol informació que pugui ajudar a localitzar-la pot ser molt important. Per aquest motiu, la família demana que qualsevol persona que l'hagi vist o tingui alguna pista es posi en contacte amb ells. El telèfon habilitat és el 623 17 47 20. En cas de veure la Rosario o disposar d'informació rellevant, també es demana avisar immediatament al 112 per facilitar la seva localització el més aviat possible. Ara és moment per seguir actualitzant la situació que afecta Veneçuela, perquè malauradament continua empitjorant el balanç del doble terratrèmol que va sacsejar el país la setmana passada. Autoritats eleven ja amb 1.719 víctimes mortals i 5.034 les persones ferides pel que fa als ciutadans espanyols. La xifra de mort puja a 19, mentre que 131 continuen desapareguts, segons el Ministeri d'Afers Exteriors. Les tasques de rescat continuen en unes hores decisives, perquè més de 3.300 efectius internacionals, amb 140 gossos especialitzats i desenes de vehicles d'emergència, treballen en la runa. Encara s'han pogut rescatar persones en vida més de 5 dies després dels sismes. Des de dimecres s'han registrat més de 600 rèpliques i els bombers catalans desplaçats al país continuen col·laborant a les tasques de recerca i rescat. A Sant Boi, ahir al matí es va produir un minut de silenci a la plaça de l'Ajuntament al punt de les 12 del migdia, com a mostra de suport i respecte a les víctimes i en solidaritat amb el poble veneçolà. L'acte ha congregat una vuitantena de veïns i l'ha presentat Salut González, que és la cinquena tinenta d'alcaldia.
3: Estem aquí avui plegats per expressar el nostre condol i solidaritat amb el poble veneçolà arran dels greus terratrèmols que han afectat el país i que han provocat nombroses víctimes i danys. Estem colpits per tot això. En aquest context, aquest Ajuntament ens adherim al minut de silenci convocat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. I des d'aquí també volem donar suport a tots els veneçolans de la nostra ciutat, perquè estem al seu costat i per qualsevol moment o necessitat que els tinguin al seu costat. Farem ara un minut de silenci.
2: A més, el regidor de Cooperació, Solidaritat i Pau, Àlex Pérez, explica als micròfons de Gent de Carrer les mesures d'ajuda que ha articulat l'Ajuntament.
4: De la forma més ràpida que hem pogut, doncs, hem intentat fer aquesta aportació ja al Fons Català de Cooperació, que de moment farem una aportació de 3.000 euros a aquesta crida d'emergència humanitària que ha obert el Fons Català de Cooperació al desenvolupament, i a partir d'aquí a veure quins són els mecanismes o quines aportacions més podem fer més endavant, no? Però en tot cas, fer aquesta primera aportació, també posar-nos, sobretot, i això per nosaltres és molt important també, posar-nos al costat del poble veneçolà.
2: El regidor especifica com totes les entitats necessiten de la cooperació global per solventar aquest desastre natural.
4: I evidentment també una crida a aquesta cooperació internacional també necessària per atendre les necessitats més urgents, no? Com són l'assistència sanitària, la manca d'aliments, d'aigua potable, no? De refugi per tantes i tantes persones.
2: Més coses. Sant Boi suma 40 nous habitatges de lloguer assequible per a joves menors de 35 anys. El president de la Generalitat, Salvador Illa, va visitar el divendres passat la ciutat per lliurar les claus dels pisos de protecció oficial situats al carrer Valdirinet i Figueres. Aquests habitatges tenen un lloguer de 450 euros al mes i contractes de 7 anys. L'acte també va servir per reivindicar la necessitat d'ampliar el parc públic d'habitatge davant les dificultats d'emancipació de molts joves. Durant la seva intervenció, Salvador Illa va destacar que l'accés a l'habitatge és un dels grans reptes actuals i va posar en valor l'impacte que tenen promocions com aquesta en la vida de les persones. L'escoltem a Gent de Carrer.
5: Habitatge és una prioritat del govern, jo diria que és una missió de país, i es fa en un a un, i es fa pas a pas, no? I avui donem un pas important amb 42 habitatges més de protecció, és a dir, pensats per les persones més vulnerables, que més ho necessiten, i és així com es fa, amb implicació de totes les administracions, amb una cultura de la col·laboració, i fem les coses amb un objectiu que va, que és doncs, resoldre i fer accessible l'habitatge per a les persones, per a totes les persones del país.
2: Aquests nous habitatges estan destinats exclusivament a joves menors de 35 anys i han estat adjudicats mitjançant el registre únic de sol·licitants de la Generalitat. Els pisos tenen dues habitacions, cuina equipada amb forn, placa d'inducció i campana extractora, bany complet, sala d'estar i balcó. A més, s'han dissenyat per aprofitar al màxim l'espai disponible, sense passadissos i amb una important entrada de llum natural. L'alcaldessa Lluïsa Moret va explicar que aquests habitatges han estat pensats per facilitar l'emancipació juvenil i garantir un accés digne a l'habitatge.
6: Mireu, per nosaltres avui és un dia molt important per Sant Boi, és un dia transcendent i transcendental perquè el que fem és complir un dels objectius per al que hem estat treballant intensament des de l'Ajuntament de Sant Boi, però també volem agrair molt especialment doncs, al molt honorable president perquè ha sigut un treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya, en aquest cas amb l'Incasòl. Tres administracions treballant plegats i plegades per complir un objectiu que és generar habitatge públic. Habitatge públic de lloguer assequible per joves. Aquesta és la finalitat. No solament volíem promocionar i generar habitatge, sinó que a més tenien claríssim que havia de ser per nois i noies, per joves de la nostra ciutat.
2: I amb només 17 anys, la santboiana Sara Mitchell, l'estudiant de l'Escola IOR, farà aquest estiu un pas extraordinari en la seva carrera acadèmica. Viatjarà als Estats Units per investigar el càncer en un laboratori vinculat al prestigiós MIT.
7: Estaré treballant a un laboratori de recerca del càncer amb el doctor Robbie G. Masner a Harvard, que estaré fent doncs, recerca d'enginyeria d'immunoteràpies. Tenir dos articles científics amb 17 anys és una passada. Ara, després d'aquest estiu, en tindré dos i són supercomplexos i són de temes que es treballen al doctorat o al màster.
2: L'estudiant, que encara cursa batxillerat a Sant Boi, participarà en un projecte d'immunoteràpies a Harvard, on ha explicat en declaracions a RTV Catalunya que treballarà en la recerca d'enginyeria aplicada al tractament del càncer.
7: La perseverància, la constància, quan vaig estar buscant l'estada de recerca després de la primera fase del Joves i Ciència, vaig haver d'enviar correus a 1.000 laboratoris i molts em van dir que no, però al final el que necessites només és un sí. Vull estudiar enginyeria biomèdica a l'MIT, és una universitat a la que he volgut anar des que vaig a 5è de primària i a sobre com és, té molt de prestigi i el que és el top de lo top del que és l'enginyeria i de la ciència.
2: En altres notícies científiques, l'Hospital de Sant Boi ha desenvolupat una vacuna personalitzada pionera per tractar infeccions urinàries de repetició que podria reduir l'ús d'antibiòtics. Aquest tractament consisteix en crear una autovacuna adaptada al bacteri de cada pacient, amb resultats prometedors, perquè més de la meitat de les dones no van tenir recaigudes als 3 mesos. Aquest estudi s'ha fet amb un centenar de pacients i destaca per la seva baixa taxa d'efectes secundaris i per l'enfocament multidisciplinari de l'equip mèdic. La recerca liderada des de Sant Boi ja desperta l'interès internacional i podria marcar un canvi en el tractament d'aquestes infeccions recurrents. Us apuntem diverses informacions de servei i és que avui dimarts 30 de juny hi ha una segona jornada de treball d'asfaltatge que comporten talls i desviaments de trànsit a la C-245. Tal com es va fer ahir, des de les 12 fins a les 6 es produirà un tall total a la nova rotonda de la Parellada i els seus enllaços amb la rotonda elíptica. Les obres formen part del projecte de reurbanització de la Parellada i s'han programat en horari nocturn per reduir al màxim les afectacions a la mobilitat durant el dia. Les restriccions també afectaran el transport públic. Línies d'autobús M5, N13, N14, L82 i L85 modificaran temporalment el seu recorregut i algunes parades quedaran anul·lades o es traslladaran provisionalment mentre durin els treballs. Fem un últim apunt per la cultura, perquè Sant Boi continua celebrant el mes de l'orgull amb diverses activitats culturals, reivindicatives i obertes a la ciutadania durant els pròxims dies. L'acte central se celebrarà el pròxim 4 de juliol i aquesta jornada començarà a les 11 del matí amb la rua LGTBIQ+, des del carrer Eusebi Güell fins al casal de Marianao. A partir de les 12 i fins a les 4, el casal de Marianao acollirà la lectura del manifest, actuacions musicals, entrega dels Premis Carxofa Diversa, microteatre, bingo musical i una sessió de DJ. Uns actes que es podran seguir en directe a Ràdio Sant Boi. Aquesta activitat serà gratuïta i està organitzada per l'Associació de Comerciants Eusebi Güell i Sant Boi en Positiu Trans Ovellec. Ara escoltem la Roser Castro, una de les impulsores principals d'aquesta rua, que explica com es va començar a realitzar. Ella també és membre de l'Associació de Comerciants Eusebi Güell.
8: Aquesta és la quarta, i la primera la van començar pel carrer, diguéssim, caminant per lo que era la vorera. Si arribàvem a Déu, era un miracle, no? Jo soc de la primera persona que va obrir un pub gay aquí a Sant Boi. I, bueno, jo vaig dir, si ells ho van aconseguir, podem aconseguir això, no?
9: I tant que sí.
8: L'any passat, quan jo mirava enrere tota la rua que havien aconseguit, que portaven una batucada, portaven motos, portaven molta gent, i pensava, bueno, pues hem continuat endavant perquè hem cregut en això i creiem en això, perquè creiem que això s'ha de normalitzar, de sortir al carrer i de ser una persona. És igual cap a on anem.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: Punt pels esports, el Sant Boià dona grans notícies de cara a la propera temporada i coneixem la història de la triatleta santboiana Judit Corachán. Parlem de l'actualitat del Futbol Club Sant Boià, perquè fins ara s'han anunciat 8 renovacions, 4 fitxatges i 8 baixes. L'última era del golejador de l'equip, Nil Linares. El que s'ha pogut saber és que el club deixarà de tenir un filial de cara a la pròxima temporada. L'Amater B, que havia aconseguit la salvació a tercera en l'última jornada, deixarà vacant la seva plaça a la categoria. Tampoc seguiran els veterans del club, que en un comunicat a xarxes han dit que marxen del Sant Boià a casa a causa del tracte rebut i dels canvis recents.

0: On es mereix estar el club.
1: Actualitzem informacions perquè aquesta mateixa tarda, fa 8 hores, s'ha presentat el fitxatge d'Abde, un davanter que ve per reforçar l'atac procedent del Futbol Club Vilafranca. Més coses en esports. La trialeta santboiana Judit Corachan ha presentat aquest divendres a la Biblioteca Jordi Rubí Balaguer el seu primer llibre, La fuerza que no se ve, en el qual repassa la seva trajectòria esportiva i personal després de més de 15 anys competint a l'elit.
2: Sempre m'ha agradat escriure i sempre he escrit des del 2014, que vaig a competir a mitja distància. Escrivia cada cop que acabava una carrera, explicava com anava, era una teràpia. I sempre la gent les ha rebut molt bé, han sigut 12 anys de cròniques i és veritat que ha sigut una mica aquest impuls, però vaja, no pensava que arribaria el moment fins que l'any passat decideixo tancar la meva etapa com a esportista professional i em surt aquesta sensació de tornar a escriure i explicar tot això, no? Què suposava per mi aquest canvi tan important, la maternitat de pel mig, i el juliol em vaig començar a posar a escriure i no podia parar fins que vaig acabar el llibre.
1: Pel que fa al temps, continuarem amb un temps completament estable. El cel es mantindrà serè, sense núvols destacables, i no s'esperen precipitacions. A aquesta hora, la temperatura ronda els 29 graus, una calor que encara es farà notar, tot i que el sol ja vagi perdent força, vent bufa fluix de migjorn, al voltant dels 10 km per hora, afavorint aquesta sensació una miqueta més agradable cap al vespre. De cara a la nit, la temperatura anirà baixant progressivament, fins als 25 o 26 graus, amb cel serà i ambient càlid durant bona part de la matinada. I demà ens espera una jornada molt semblant. Domini de sol de principi a fi, sense risc de pluja, i en temperatures que tornaran a enfilar-se fins als 34 graus a les hores centrals del dia. Per tant, caldrà continuar prenent precaucions davant d'aquesta intensa calor. I amb això nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, dimarts 30 de juny. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Brou i en breus instants amb el Roig Music. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem demà dimecres al punt de la 1 del migdia. Molt bon vespre a tothom.

0: Hola, sóc el Pere Puig, trasplantat de fetge i orgulló receptor de sang. Si estic aquí és gràcies a la generositat dels donants. I com som fans de donar-ho tot, aquest estiu dona tot, anant de vacances, de concerts, de festivals o de revetlles. Però abans, vine a donar sang. Apunta't a avançant.net/donar.
1: Tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Avui, despedida de la temporada, abraçant la calor, cremant-nos pràcticament. Ho podeu fer de dues maneres, amb les finestres del cotxe ben obertes i sentir totes les olors que ens regala l'estiu, o bé, tot bé, tancant i les finestres fins a dalt i amb l'aire condicionat a tot gas. En tot cas, sempre amb la companyia de la nostra selecció musical, aquí des del Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Arrenquem la sessió amb The Verbs, Steve Jordan i Megan Boos, parella musical i sentimental amb aquest Some Kind Music.

0: Escoltàvem The Birds amb aquest Some Kind of Music i seguim amb un directe de la mà del mestre del rock and roll pioner i innovador Chuck Berry amb aquest School Days.
1: Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math.

Yeah, que clar i que simple i que auster. Quina austeritat era Chuck Berry amb aquest School Days en directe de l'any 88. No podríem despedir la temporada 25-26 sense escoltar el duo d'Ohio, The Black Keys, amb aquest gran ja himne del garage blues del segle XXI, Lonely Boy.

0: Seguim ara amb el cantant Gary U.S. Bones des de Florida, en actiu des de, a dia d'avui encara amb 86 anys i amb més de 50 a la carretera del rhythm and blues i rock and roll. Ho farem amb un tema que parla justament del final de les classes i l'inici d'allò tan desitjat per tots, les vacances. School is out.
1: A one, a two, a one, two.

0: Music, música de carretera. Quilòmetres de cançons.
1: Seguim amb una de les pitonisses d'Atlantic Records com a cantant de soul, Betty Lavette, acompanyada aquí pel percussionista cubà Pedrito Martínez.

Escoltàvem See Through Me de la senyoreta Betty Lavette i el percussionista cubà Pedrito Martínez, i seguim uns minuts més a Cuba amb el projecte de conservació de clàssics cubans per part de Ray Cooder i músics com Omar Aportuondo, Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Elías Ochoa, Rubén González, Juan de Marcos, Orlando Cachaito López, entre d'altres. El quarto de Tula Buena Vista Social Club.

0: ens agafant aquesta guitarra i d'Eliades Ochoa, un dels integrants de Buena Vista Social Club, ens anem de Cuba a Madrid amb C. Tangana i aquest Muriendo de Envidia.
1: Vámonos, Ochoa.
2: Venga.

0: Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons. Tots els dimarts en directe de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi.
1: Seguim amb aquest projecte del nostre ben amic Marcel Gené al piano amb els Aranjasa, que és un projecte de recuperació de clàssics catalans mesclat amb música llatina, jazz i fusió. Aquest és Rossinyol Aranjasa.

Aquests eren els Aranjasa, des de ben a prop de Sant Boi, d'aquí de la Colònia Güell, i anem amb un clàssic de George Harrison, aquí tocat pel fill menor de Bob Marley, Damian Marley, amb aquest My Sweet Lord.

Anem deixant aquest clàssic de George Harrison tocat aquí per Damien Marley, My Sweet Lord, i anem amb un altre tema que enmig de la cançó diu aquesta gran frase: Mientras uno esté vivo, debe amar lo más que pueda. Baila invisible, Bad Bunny.

0: Això era Baile Inolvidable, que no invisible, amb Bad Bunny. I com diu Bad Bunny, marxem de vacances, ens veiem a setembre, ens escoltem a setembre. Us deixarem amb el Rincón de Hideo i el control tècnic Daniel Teruel, avui amb la companyia de Leon Escoda, aquí al meu costat. Ja sabeu, si ens veiem a la carretera, fem allò tan amistós de... a bona ruta.
1: Hoy voy a darle paz a mi corazón, por eso me perdí.

0: After Samboy. Tots els vespres dels dijous de juliol són joves. Els dijous 2, 9, 16, 23 i 30 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, podràs accedir gratuïtament a la piscina municipal La Muntanyeta. Accés exclusiu a joves amb el carnet SB Jove Actiu. After Samboy. Podràs remullar-te a la piscina, activitats a la fresca, DJs i moltes sorpreses. L'aforament és limitat i cal inscripció prèvia al perfil d'Instagram @joventutsamboy per reservar places. Què dius? Ets a Sant Boi, tens entre 16 i 30 anys i encara no saps què és el carnet SB Jove? Entra al web www.santboi.cat/carnet-sb-jove, omple el formulari i rebràs gratuïtament un codi QR per descarregar-te el carnet al teu mòbil i aprofitar els avantatges. Recorda, tots els dijous del mes de juliol al vespre t'esperem a la piscina municipal La Muntanyeta. Més info @joventutsamboi.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
3: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
4: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
3: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
4: Qui estima la música, estima la vida.
3: Forever Joves.
4: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Coplejant.
1: Som a tot el país.
0: Coplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, Lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, sona com tu.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.